Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. Al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
0: Aquest estiu ens remullem junts.
2: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa. La Marina està
1: morena. Tots els èxits de l'estiu, els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música al Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: Explica'm mil històries, les marques de les mans, en llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics, abans eren germans, un ple de victòries que no sento com abans.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música.

0: que abans en retes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
0: Aquí i ara, la millor música.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Vinga, va, que ja és divendres i avui ens despertem amb 24 graus a Vallirana, 27 graus a Sant Pere Pescador i 17 a Seròs. Un menor de 15 anys que ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Un veí explicava com havia anat a TV3.
1: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, un a Sant Martí i un altre al carrer Balmes. Fins ara el govern atribuïa aquests incidents a màfies i al tràfic de drogues i en aquest cas, insistim, es tracta d'una baralla entre bandes llatines. Ho analitzarem avui en temps d'àgora, com també parlarem amb la consellera d'Economia i Finances després de l'aprovació de pressupostos.
2: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: Seran els únics pressupostos de la legislatura. Què canviarà ara amb els nous comptes després de més de 3 anys? Avui en parlarem amb la consellera Alícia Romero i també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, a partir de les 9 del matí. I també analitzarem com es va estenent el principi de prioritat nacional que Vox imposa a tots els pactes amb el Partit Popular.
3: Mauge, la prioritat nacional és arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración, pues lógicamente se incorpora y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo.
0: Ara ha estat Andalusia, abans havia estat Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó, i avui us expliquem que el primer lloc on s'aplicarà també serà el País Valencià. En aquest cas s'inclourà el pacte de pressupostos. I a França, a la Catalunya Nord, seguim molt pendents de l'incendi a Canet de Rosselló, que va obligar ahir a desallotjar prop de 2.000 persones. Anem cap allà, Núria Paraire, bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs ja no hi ha flames, ni veiem columna de fum. És així des d'ahir cap a les 10 de la nit. De fet, a quarts d'11 ja vam veure com marxaven alguns efectius. Les tasques dels bombers durant la nit s'han centrat en remullar la zona industrial del port. El foc ha cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants del món. L'incendi va començar en una zona de càmpings al nord del municipi. Va avançar molt ràpid a causa del fort vent. Ha cremat unes 30 hectàrees, uns 250 bungalows i es van evacuar entre 2.000 i 3.000 persones, la majoria de 3 càmpings, hi ha una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria. Fins ara.
4: Fins ara.
0: I una altra connexió també en directe, en aquest cas per anar fins a Venezuela. Novè dia després d'aquell terratrèmol i encara hi ha esperances de trobar gent en vida. Enviat especial a La Guaira, Miquel Jarque, bon dia.
5: Bon dia, sí, cada vegada menys, però són comptabilitzats, i això són xifres actualitzades d'aquesta matinada, 2.600 els morts oficials pel doble terratrèmol aquí a Venezuela de la setmana passada. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400. La presidenta Delcy Rodríguez ha comparegut per assegurar que han estat ràpids en la gestió del terratrèmol. Sobre el terreny, la devastació absoluta de la zona costanera de l'estat de La Guaira contradiu les paraules de la presidenta, que sosté que la recerca de desapareguts sota la runa continua.
0: Doncs gràcies, Miquel. I avui, a banda d'estar pendents també de Venezuela, al matí de Catalunya Ràdio parlarem de la sortida del Tour des de Barcelona.
6: Just happy to be here in front of these people here. Just beautiful reception here in Barcelona.
0: Content de ser Barcelona, deia el favorit ahir a la presentació, però avui també parlarem de les molèsties dels veïns de cara a aquest cap de setmana. I a 2:15, atenció, sessió de música dels 80 amb els germans Picó i Lluís Gavaldà.

Entre el Mundial de Futbol tenim el descans al Suïssa 1, Algèria 0. Aquesta matinada Portugal s'ha classificat en guanyar 2-1 a Croàcia en un polèmic final i Portugal serà el rival d'Espanya a vuitens de final. La selecció espanyola, en el seu millor partit que portem de Mundial, es va imposar ahir 3-0 a Àustria.

0: notes previ o no? Vas sentint-ho o no a l'estiu?
1: Sí, ui, no noto res més. No noto res. No, l'estiu sí.
0: Mira, mira, escolta, escolta.
1: Sí, sí. Fins aquí estem d'acord.
0: Sí, sí. I la fiesta comença.
1: També, també, sí, també, també. Sí, sí, sí,
0: de fet, a nosaltres ara marxarem de vacances als de la temporada regular, però...
1: Què dius?
0: Què dius?
1: No, no.
0: No s'havia dit encara.
1: No s'havia dit encara en antena.
0: Però
1: oh, quina sorpresa!
0: És un estiu on passaran moltes coses,
1: sí.
0: I la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya hi serà, amb Frederic Vincent al capdavant del matí de Catalunya Ràdio. Per tant, us acompanyarem també... No, és un estiu molt intens. Tenim el 16 de juliol la llei d'amnistia.
1: Ah, sí.
0: Tenim l'eclipsi solar aquest, que a veure què passa.
1: Sí, senyor.
0: Tenim els incendis, que està, és una altra preocupació.
1: No, no, toquem fusta.
0: Toquem fusta. Tenim la situació política fa Espanya. Ara tenim Vox, ara els tirotejos. Per tant, és un estiu en què caldrà també estar informats i connectats. És a dir, relaxeu-vos, viu de l'estiu, però no us desconnecteu. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí?
3: Amb un 42% dels catalans que són els que declaren menys de 21.000 euros en ingressos per treball. Això la declaració de la renda. Són dades del 2024, segons una estadística que ha publicat el Ministeri d'Hisenda, que també recull que més de 600.000 persones perceben lloguers d'immobles per prop de 1.000 euros al mes de mitjana.
0: I a Brussel·les?
3: Es declaren disposats a cedir a la pressió dels grups tecnològics proposant que puguin utilitzar compensacions més barates per contrarrestar l'impacte climàtic dels centres de dades, sobretot els alimentats amb gas per la intel·ligència artificial. Així ho apunta un esborrany de la Comissió Europea que ha publicat aquesta nit el Financial Times.
0: I amb què ha de dormir als Estats Units?
3: Sense cap mena de dubte amb el tema del dia. Avui és el casament de Taylor Swift. Avui
0: home,
3: es casa Taylor Swift i Travis Kelce al Madison Square Garden, en plena onada de calor i contraprogramant una mica els actes pels 250 anys dels Estats Units que estàs bombant a bombo i plateret Donald Trump.
0: I amb què diran avui a la Xina?
3: Amb avisos dels Estats Units i la Unió Europea. Les dues bandes han coincidit a admetre un cert neguit per la nova llei xinesa sobre la unitat ètnica, entrat en vigor aquesta setmana, i dona a Pequín la base legal per prendre mesures contra persones fins i tot fora de les seves fronteres.
4: Avui divendres 3 de juliol tornem a tenir un dia plenament estiuenc, amb molt de sol a tot arreu. Ara mateix a Rubió, al Pallars Jussà, 14 graus, a Solsona 15 graus, al Solsonès, a Gavà, al Baix Llobregat, 25 graus. La tendència de cara als propers dies és que continuï el temps assolellat, això inclou el cap de setmana, però també bona part de la setmana vinent, amb temperatures que aniran pujant al llarg dels propers dies. El punt màxim d'aquestes temperatures al llarg de les properes setmanes, de fet, serà dijous de la setmana vinent, que serà el punt més alt, i després tornaran a baixar una miqueta.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Però abans són les 6 i 9. Francesc Soler, bon dia.
5: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
6: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
7: Els fets han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona i, segons diversos mitjans, es tractaria d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat així a TV3.
8: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
7: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació.
0: I Andalusia, Juanma Moreno, que ha acabat, en aquest cas, claudicant, i ha incorporat a Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia. El pacte del candidat del Partit Popular amb el de Santiago Abascal es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per elegir president.
9: Vox entra al govern d'Andalusia amb una vicepresidència i amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional, que predica Vox, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims a la cua de les ajudes socials o per optar a un habitatge protegit, entre d'altres. Moreno volia governar en solitari, però li van faltar dos escons per revalidar la majoria absoluta.
10: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos governar en solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
9: La candidata del PSOE a Andalusia, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, criticava així el pacte.
11: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo,
5: va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Que esto es un pacto de vergüencilla.
9: Andalusia és la quarta comunitat on el PP governarà en coalició amb Vox després dels pactes a Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
7: Vox ha aconseguit que la prioritat nacional s'inclogui als pactes de govern d'Andalusia, Castella i Lleó, Extremadura i l'Aragó. Ara, el primer lloc on aquest concepte podria estar contemplat en una llei és el País Valencià, a la llei de pressupostos. Els experts avisen, però, que si hi ha partides discriminatòries, la llei serà impugnable.
6: Si la prioritat nacional exclou persones de l'accés a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment la llei de pressupostos. Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
11: Posar-la realment com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no siga excloent.
6: Les esmenes de Vox ja parlen d'incorporar la prioritat nacional en la legalitat vigent. Des de València, Alba Barbosa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I el jutge Santiago Pedraz imputa la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 dels delictes de prevaricació i obstrucció de la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE, Leire Díaz. És la segona imputació aquesta setmana d'un alt càrrec de l'Estat pel mateix cas després de la del president de la presidenta de la CEPRI.
9: El jutge que investiga les clavegueres del PSOE ha citat per al 16 de juliol Mercedes González i el seu director adjunt de la Guàrdia Civil, Manuel Llamas. Els interrogarà sobre les reunions que van tenir amb l'exmilitant socialista acusada d'intentar frenar investigacions perjudicials per l'entorn de Pedro Sánchez. Des del govern espanyol confien que tot quedarà en no res. Ángel Víctor Torres és el ministre de Política Territorial.
12: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo, que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
9: En un altre front judicial que assetja el PSOE, han denunciat que es personarà com a perjudicada per un possible delicte fiscal en el cas de les joies trobades al despatx de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
0: I Salvador Illa apuntarà la legislatura amb l'aval d'Esquerra i els Comuns. El president ha aconseguit aprovar els pressupostos amb els seus vots, però l'avisen que no serà un xec en blanc.
7: Els primers comptes de la Generalitat d'aquesta legislatura freguen els 50.000 milions d'euros, un 22% més que els últims pressupostos aprovats pel Parlament el 2023, i 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials.
0: Albert Prat.
13: A partir d'avui la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
14: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
13: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos i Esquerra i els Comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
15: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
16: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
13: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a tot això, a Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regulació d'immigrants.
9: A tot l'Estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència. Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en una edat laboral.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
17: Més del 25% d'immigrants que han sol·licitat la regularització són colombians i van seguits dels marroquins i els venezolans. Hi ha lleugerament més homes que dones i 8 de cada 10 tenen menys de 45 anys, un fet que els facilitarà la integració. Pilar Cancela, secretària d'Estat de Migracions.
18: Este es un dato tremendamente relevante y muy sólido, muy consistente. Creo que es de las cuestiones que nos servirán después también para abordar la siguiente fase, como es la fase de integración.
17: Tot i l'allau d'expedients rebuts, Cancela assegura que tothom rebrà una resposta.
18: No va a jugar el silencio negativo. Todo el mundo va a tener y va a haber resuelto su procedimiento.
17: De fet, 160.000 persones ja s'han incorporat al mercat laboral en sectors com l'hostaleria, el comerç i la construcció. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: El procés de regularització d'immigrants no s'acaba amb l'aprovació de les sol·licituds. Les entitats socials adverteixen que ara cal agilitzar els tràmits perquè aquestes persones puguin començar a treballar.
7: I perquè això sigui possible, han de tenir el número de la Seguretat Social i la targeta d'identitat d'estranger, el TIE, un document que és imprescindible perquè se'ls pugui contractar. Des de la taula del tercer sector, Natàlia Valenzuela demana celeritat en els tràmits.
19: Hem insistit que la regularització no acabava amb els papers. Sabem que la burocràcia és lenta i feixuga, però els tràmits administratius han de ser àgils i eficients.
7: Si en el termini d'un any les persones regularitzades no han aconseguit aquesta documentació, podrien tornar a quedar en situació irregular.
0: I Junts per Catalunya denunciarà davant la Comissió Europea el procés de regularització d'immigrants del govern espanyol.
9: Ho avançava al matí de Catalunya Ràdio la líder del partit a Madrid, Míriam Nogueras, que alega que Pedro Sánchez ha actuat d'esquena a Europa i també que en tot el procés el reconeixement del català no s'ha tingut gens en compte com a requisit.
20: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: I ja són gairebé 2.600 persones les mortes pel doble terratrèmol a Veneçuela de la setmana passada. La xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400, segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats veneçolanes.
7: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe, ha defensat que ha estat a l'altura de les circumstàncies i ha avisat que les feines de rescat encara no s'han acabat.
0: Caraca, Joan Biosca.
21: El govern veneçolà nega lentitud i negligències en el desplegament de salvament i rescat, assegurant que han comparat altres terratrèmols en altres països i la resposta veneçolana ha estat de les més ràpides. Destacava la presidenta interina veneçolana, Delcy Rodríguez, traien pit.
22: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
21: Asegura Rodríguez que poc després de patir el doble terratrèmol van rebre un potent atac extern coordinat, assegura, per generar el caos.
22: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue bajen todos a La Guaira para causar caos.
21: Des de Caracas, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a més del rescat de víctimes, Veneçuela també comença a pensar en la reconstrucció.
9: L'equip de bombers de la Generalitat, que s'ha desplaçat al país, està revisant estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis, i és que hi ha moltes persones pendents de saber en quin estat ha quedat casa seva.
0: Miquel Jarque, enviat especial a Veneçuela, bon dia de nou.
23: Hola, molt bon dia.
0: Les persones que esperen la certificació de l'estat de l'edifici, mentrestant, on fan vida?
23: Doncs mira, directament al carrer. S'estan en tendes de campanya, a la vorera, a les rotondes, enmig del passeig, sempre a prop de casa seva, per si necessiten alguna cosa i han d'entrar-hi. Ho explica el subinspector dels bombers de la Generalitat, Joan Gallard, que coordina un equip que inspecciona i expedeix informes tècnics bàsics.
24: Trobem una aglomeració important, normalment als barris, de molta gent al carrer, perquè utilitzen els edificis el número menor d'hores possibles. També cal prendre atenció a possibles rèpliques del terratrèmol. Aleshores, qualsevol defecte, ja és una lesió, diguéssim, que té, que pugui rebre l'edifici.
23: Informes tècnics que espera, per exemple, la Lady Pinyango. Té 23 anys i viu en un assentament que s'ha organitzat al passeig marítim de Playa Verde amb el seu fill d'un any, la seva filla de 4, el marit de 25 i l'àvia de 92. Casa seva la veu des del passeig.
25: Ai, mira, ai. Esta que está ahí, que se ve una cortinita morada. Entonces, por temor de que, oye, fuera a pasar otra vez, nos salimos. Preferimos salir hasta que hubiese otra tragedia. Esta es la segunda tragedia, porque ya aquí se han caído las casas. En el 2010 tuvimos el derrumbe de las casas por deslizamiento de tierra.
23: Això va passar el 2010, però és que aquest gener va impactar un míssil quan els americans van segrestar el president Maduro. I el 1999, una esllavissada a la mateixa zona va dur doncs, entre 7.000 i 33.000 persones que va quedar sepultat enmig de la sorra i la terra de la muntanya. Per tant, una zona que realment és fa per mal viure aquí.
0: Gràcies, Miquel. Una abraçada.
23: Fins ara.
26: Europa, que pasaría a octavos de final y se enfrentaría al ganador del Colombia-Ghana.
0: I ara mateix està jugant la segona part el Suïssa-Algèria, el Mundial de Futbol Suïssa 2, Algèria 0.
26: Con un gran esfuerzo físico, con una gran presencia, una gran zancada. Avanza Zakaria, sigue Zakaria. Banda derecha para Embolo. El centro lo desvía enfadado como si no hubiera
0: apañado. Estava apretant Suïssa, però sembla que el partit en el minut 50 ara mateix de partit doncs continua com estava abans de la primera part. Suïssa 2, Algèria 0. Més notícies amb Marc Corado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
27: Bon dia.
0: Els bombers han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya Nord, que hi va obligar a evacuar prop de 3.000 persones entre aquesta població i Santa Maria de la Mar.
28: La majoria dels evacuats són clients de tres càmpings i també turistes i treballadors de les empreses de la zona. Molts d'ells han dormit en pavellons que van muntar els serveis d'emergència.
0: Des de Canet de Rosselló, Núria Paraire, amb el suport tècnic de Josep Lluís Blázquez. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs aquí el cel ja és serè, no hi ha flames, ni veiem columna de fum. És així des d'ahir a les 10 de la nit, ara acabem de veure com marxen alguns camions. Les tasques dels bombers durant la nit s'han centrat en remullar la zona industrial del port. El foc ha cremat parcialment una de les empreses de construcció de catamarans més importants de tot el món. L'incendi va començar més al nord, en una zona de càmpings. Va avançar molt ràpid a causa del fort vent. Ha cremat unes 30 hectàrees, uns 250 bungalows. S'han evacuat més de 2.000 persones que s'han distribuït en equipaments de la zona. Hem visitat el que seria com un centre cívic on s'han preparat llits i se'ls va donar de sopar, i això és el que ens han explicat alguns dels que estaven als càmpings.
2: Allà ja no hi ha res. Només tinc això. Però nosaltres estem bé. I això és el més important.
1: Hem arribat quan ha començat el foc i hem vist que la policia aturava tots els cotxes i els allunyava del càmping. I hem anat a peu per veure què passava. Nosaltres tenim les coses a la zona de les caravanes i sí, estan segures. Hi ha hagut en total una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria Paraire. I la primera setmana d'estiu, els serveis d'urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans van atendre prop de 450 incidències per cops de calor o per deshidratació.
1: A tot això s'hi ha d'afegir que en tot el juny hi ha hagut 218 morts prematures atribuïdes a les altes temperatures. Precisament un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona sobre el risc que suposa la calor per la salut calcula que per cada grau de temperatura la mortalitat augmenta un 35%. La investigadora Elisabet Diago adverteix que la calor extrema també perjudica els professionals de la sanitat.
3: Hi ha un problema associat. Els professionals també estan patint els efectes de les onades de calor. Els treballadors diuen que és esgotador per ells treballar en les onades del calor. I envoltant un 60% diuen que té una dificultat per concentrar-se.
1: L'informe confirma que el risc de malaltia o morir per altes temperatures és molt més alt als barris de rendes baixes en gent gran i dones que viuen soles.
0: I el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, aposta per recuperar el pagament per l'ús de l'AP7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat.
4: Primer va ser el president Salvador Illa qui en l'últim ple del Parlament va admetre que potser va ser un error eliminar el peatge de l'AP7. Ahir, en declaracions a Catalunya Ràdio, Manel Nadal s'afegia al debat.
5: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer, i una cosa que quedi molt clara també, l'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per el conjunt d'Espanya i que hi paguin.
4: Ara ve el president de l'Associació de Transportistes AC Trans, Eduard Allà, que alerta que recuperar el peatge no eliminarà camions.

0: per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya.
1: El nombre de parats s'ha reduït de 450 persones, però a la demarcació de Lleida hi ha hagut 255 desocupats més. Pel ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, ja es noten els efectes de la regularització de migrants.
2: Se ve la aceleración en la afiliación, se mantiene el pulso de actividad, pero ya se empiezan a ver los efectos positivos de esta regularización en sectores, por ejemplo, como la construcción o servicios, que eran algunos de los sectores que más demandaban mano de obra.
1: Comissions Obreres demana un finançament adequat perquè el SOC pugui atendre les persones que s'han acollit a la regularització i la UGT reclama noves mesures per crear ocupació estable per tothom.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
3: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Avui s'inaugura a Calella de Palafrugell el Festival de Cap Roig. Qui l'inaugura és aquest que sentim, el cantant i compositor canadenc Bryan Adams. Per aquest concert ja no queden entrades, però fins al 18 d'agost hi ha programats una vintena de concerts més.
1: La segona.

0: Més concerts per avui, en aquest cas a Barcelona, perquè Van Morrison actuarà aquesta nit a l'Auditori del Fòrum. El músic de Belfast de 80 anys debutarà al Festival de Jazz de la capital catalana, un concert que és a les 8 del vespre i queden també algunes entrades.
1: I la tercera?
0: Sabem tota la programació musical i artística del Village dels Sons del Món, que se celebrarà durant el festival del 25 de juliol a l'11 d'agost a la Ciutadella de Rodes, Roses, a partir de les 7 de la tarda. Hi haurà la Su, també hi haurà molts DJs, diversos tributs a Michael Jackson i Shakira, i també es podrà gaudir en directe del podcast Les Guarres.
1: I pel que fa als esports, Montserrat, bon dia.
0: Hola, bon dia.
1: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial amb un 3-0 l'equip espanyol eliminat a Àustria.
2: Amb dos gols d'Oyarzabal i un de Porro, i el mataroní Lamine Yamal el millor jugador del partit.
3: El más grande que hay en el fútbol, no, yo creo que no hay nada mejor que un mundial. Cuando un niño sueña con jugar a fútbol, sueña con jugar con su selección y en un mundial, entonces estoy aquí. Pienso en seguir pasando de ronda y cumplir mi sueño de ganar un mundial con España.
2: De matinada 2-1 per a Portugal contra Croàcia, gol de Cristiano de penal i el del triomf al 93 de Ramos. Al 112 anulen el gol de l'empat a 2 de Croàcia. Dilluns que ve a Dallas, Espanya-Portugal de vuitens de final. Ara en joc el Suïssa-Algèria, que es manté amb empat a 2 a la segona part.
1: 2-0, no? Sí.
2: He dit empat a 2.
1: Sí.
2: Mare de Déu,
1: bueno,
2: senyor.
1: Està emocionant.
2: Escrit 2-0 i volia dir 2-0.
1: Per què s'està emocionant?
2: El
1: emocionant.
2: Cervell no rutlla.
1: Més divendres. I avui al Mundial entra en joc l'Argentina de Messi.
2: Que juga a la mitjanit contra Cap Verd. Abans a les 8 del vespre, Austràlia-Egipte, i a quarts de 4 de la pròxima matinada, Colòmbia-Ghana.
1: I el Barça torna a la norma de l'1x1 financer.
2: Sí, gràcies a la sortida de Lewandowski, les vendes d'en Sofati Penya, l'explotació de l'Spotify Camp Nou. Poden inscriure Gordon i tenen marge per fitxar Julián Álvarez. A l'Espanyol, el primer fitxatge és l'extrem de Parets del Vallès, Àlex Calatrava, de 26 anys, que ve del Castelló de segona.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
4: Bon dia. Avui em permetreu que parli de mi i us expliqui que el motiu per llevar-me avui ha estat saber que demà començo vacances. Unes vacances relatives, també us ho dic, perquè malauradament sóc autònom i en aquest règim els drets laborals no apliquen, però vacances suficients com per estar una setmana sense matinar. No us imagineu com de feliç sóc amb aquesta idea i també amb la d'estar despert menys temps, en general. Ho diuen els metges, que el descans és importantíssim, i jo els penso fer tot el cas que no els hi faig amb altres coses. Però, ojo, perquè per descansar s'ha d'estar tranquil i això no serà fàcil. Potser seré víctima de l'anomenat síndrome de l'autònom alienat i no m'acabaré de relaxar perquè als autònoms ens passa que si no treballem ens sentim culpables. És una autèntica merda ser autònom, així que ara que hi penso, un bon motiu per llevar-se als que no ho sou pot ser celebrar-ho.

0: hi ha 8 cançons sobre el casament de Taylor Swift.
1: Sé que és avui, a Nova York, en principi, Madison Square Garden. Repassem alguns dels que diuen que hi estan convidats, perquè tot molt secret. Stevie Nicks hi serà. De fet, diuen que actuaria en aquesta cerimònia.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest divendres. Amb Francesc Soler i Sílvia Solanes, els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera de Barcelona. Així ho relatava un testimoni de TV3.
1: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
2: Els fets han passat aquesta matinada. Com deia aquest testimoni, el pare de la Pegaso del districte de Sant Andreu, la víctima ha rebut diversos impactes de bala i tot apunta que es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines.
0: En clau política, Juanma Moreno ha acabat incorporant Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president d'Andalusia.
3: Una de les mesures pactades amb l'extrema dreta és anomenada prioritat nacional.
4: És verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
0: És una de les qüestions que parlarem avui a l'Àgora amb Juan Millán, també senador del Partit Popular. I Salvador Illa es compromet a complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns després d'aconseguir que li aprovin els pressupostos per aquest any.
2: Els primers comptes de la Generalitat des del 2023 freguen els 50.000 milions d'euros i 3 de cada 4 aniran destinats a polítiques socials des de les files d'Esquerra i Comuns, Esther Capella i Jèssica Albiach.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
6: La legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden habitatge, rodalitat, alies i serveis públics.
0: I avui a l'Àgora també, a tocar de les 9, Alicia Romero, consellera d'Economia. Catalunya, amb prop de 260.000 sol·licituds, és la comunitat on hi ha hagut més peticions de regularització d'immigrants.
3: A tot l'estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència.
0: Els bombers que han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord.
2: La majoria dels 3.000 evacuats són persones de 3 càmpics entre Canet i Santa Maria la Mar.
7: Allà ja no hi ha res. Només tinc això, però nosaltres estem bé. I això és el més important, que tot estigui bé i que la gent també estigui bé.
0: I el balanç de víctimes pel doble terratrèmol de Venezuela ja és de 2.600 morts i 12.400 ferits, segons el balanç actualitzat aquesta matinada.
3: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà després de la catàstrofe.
8: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
0: Nou matí de declaracions davant la jutja del cas Andic.
2: Avui estan citades a declarar els jutjats de Martorell les dues filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan a petició de la terapeuta familiar.
0: I avui fa 20 anys de l'accident de metro més important de l'estat, el de València.
3: En el sinistre, pocs dies abans de la visita del papa hi van morir 43 persones, una tragèdia de la qual, segons les víctimes, no s'ha après.
0: I en esports, la selecció espanyola de futbol ha avançat als vuitens de final del Mundial.
2: El convidat espanyol amb quatre catalans titulars s'ha imposat per 3-0 a Àustria en partit de setzens.
0: Mentre juga a Suïssa contra Algèria i de moment guanya 2-0. Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia.
9: I en foto inclosa, el diari ara explica que Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar dos gols, titulant la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing. Altres temes de portada, encara amb esports, el Tour és el tema d'obertura del periòdico, gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família, i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour, i el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França, un Tour, diu Lara, que ja pedaleja a Barcelona. També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. El periòdico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia i imposa a Moreno l'anomenada prioritat nacional, i a Lara, que ja són 257.000 les persones, els immigrants que han sol·licitat a Catalunya ser regularitzats.
0: Avui a Cornudella de Montsant, el Priorat, es lleven amb 15 graus. Al migdia arribaran els 35. A Vinebre, la Ribera d'Ebre, tenen 21 graus i la temperatura màxima arribarà als 38. Tomàs Molina, bon dia.
10: Bon dia. La calor tornarà a ser protagonista al llarg dels propers dies. Aquest cap de setmana esperem una pujada a les temperatures. Hi ha un preavís de calor a partir de diumenge i fins a dimecres de la setmana vinent del Servei Meteorològic de Catalunya. A més, amb la tramuntana que continuarà bufant fins a dissabte al matí. Per tant, molta precaució i atenció a aquest risc molt alt d'incendis.
0: I davant dels signes de col·lapse de l'AP7, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Mentre els oients escolteu aquest comentari, pot ser que a l'AP7 hi hagi passat un nou accident de trànsit que involucri algun camió. Des de fa uns anys, la nostra autopista més important no només ha deixat de ser una via ràpida, sinó també una via segura. Dit de forma més crua, a l'AP7 hi passes por. Durant l'últim lustre, el trànsit de vehicles pesants hi ha augmentat fins a un 40%, i en zones com la del Vallès hi poden circular fins a 160.000 vehicles de mitjana. Com passa sempre, a Espanya li importa ben poc la nostra seguretat, i per això han endarrerit el corredor del Mediterrani uns quants anys per evitar el transport mercantil per via de tren. I també li ha negat a l'AP7 els tres carrils que hauria de tenir durant tot el seu transcurs a Catalunya. Si pensem en com creixerà l'àrea metropolitana en el futur immediat, la cosa pinta molt negra. Si ets al volant, ja pots resar.

0: I en el repàs que fem de cançons del Mundial a aquesta hora, el Mundial anem cap a Sud-àfrica del 2010, un Mundial que guanya Espanya, i apareix la cançó de la Coca-Cola, la firma publicitària que decideix apostar per aquesta cançó mundialista.
1: És el Mundial de Don Andrés Iniesta, el de la final entre Espanya i els Països Baixos, la final que mai hauria predit Florentino Pérez, i és que la selecció espanyola, entrenada per Vicente del Bosque, un entrenador de províncies, com s'hi referia el president Blanc, per dir que no tenia qualitat pel Madrid, va ser capaç de convertir Espanya en campiona mundial. Aquest waving flag significa quan la bandera uneix el vent. La canta el somali canadenc Canan i David Bisbal. El partit.

0: amb què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio, Xavi Canalías?
1: Bon dia, doncs mira, amb en David Ponce, que és fisioterapeuta, osteòpata i un dels metges amb més renom de Catalunya, ens ha donat alguns consells a l'hora de viatjar.
2: Amb la medicina osteopàtica hi ha una màxima, que és sempre que el moviment és la vida. Quan viatgem en tren, quan viatgem amb avió, quan estem moltes hores dins d'un cotxe, sempre recomano intentar no estar en la mateixa postura estàtica durant molta estona. És a dir, que si vaig amb un avió, de tant en tant seria bo aixecar-me, moure'm pel passadís, anar al bany, etc. Perquè les postures mantingudes durant més de 2 hores, inclús menys, doncs no són saludables pel nostre cos.
0: Doncs haurem de plegar d'aquest programa. I avui on són festes?
1: Avui arrenca la Festa Major de Terrassa. Entre molts dels actes que hi haurà avui, a les 11 hi ha el Ball de Gralles a la plaça de la Torre del Castell Palau.
0: Sí, la plaça Vella.
1: I a partir de les 12 de la nit a la plaça Vella hi haurà el concert de Balkan Paradise Orquestra i també a les 12 de la nit concert dels Amics de les Arts
0: a l'escenari
1: Vela, al parc de Ball Paradís.
0: Molt bé, doncs tots cap a Terrassa. I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
3: Doncs la fusiva celebració de Kane, el germà de Lamine Yamal, després del tercer gol de la selecció, i una de les altres imatges d'ahir, que ja fa la volta al món, és Rosalía.
4: Hòstia, jo que s'ha dado por vencida, ya no hemos visto... Ja no
3: el segon gol d'Espanya va sonar de fons la seva cançó, Despecha, i totes les càmeres, per cert, van gravar com ella es posava la mà al cor i deia en català, que fort. A Rosalía anava acompanyada, per cert, de Penélope Cruz, Javier Bardem, i al partit també hi van assistir Alexia Putellas i Carles Puyol.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge del Francesc, veí del Clot, a Barcelona. Es queixa de les afectacions que la sortida del Tour des de la ciutat comporten per als veïns. Explica que aquest dijous va intentar fer un trajecte habitual en autobús i no se'n va sortir, tant pels talls i desviacions del servei com per la manca d'informació que diu que hi havia a les parades o a les pàgines web de l'Ajuntament i TMB. També per les conseqüències que considera que tenen aquests grans esdeveniments per la ciutat.
7: Estem cremadíssims. Jo visc a la zona de Glòries, aquí al Clot, portem 45 anys d'obres en aquesta zona. I, bueno, això és un show que no sé quan s'acabarà, però la gent comencem a estafar. Tenim lo del Papa, tenim això. Com no teniu prou a 1 milió de turistes que venen per Barcelona, sembla que vulguin que vinguin més i ens facin fora els barcelonins.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609. Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Les Serps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesSerps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesSerps.com.
3: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. L'IBEX 35 ha registrat un nou rècord històric. Ahir va sumar un 1,37% i avui obrirà des dels 19.670 punts. La resta de borses europees també van registrar crescudes sòlides ahir, tot gràcies a les dades dèbils d'ocupació dels Estats Units que allunyen la possibilitat d'una nova pujada dels tipus d'interès. De fet, el Dow Jones, el principal índex de Nova York, va pujar ahir més d'un 1%. El preu del petroli continua baixant. El barril de Brent costa a aquesta hora $72. Ahir va arribar a baixar fins als 70. I pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, els asiàtics també operen en verd. El Kospi de Seul puja un 2,5%, el Hang Seng de Hong Kong un 2% i el Nikkei de Tòquio gairebé un 1%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: Si vols fer la compra bé, tant a carrer.
3: El millor fitxatge per aquest partit és el 20% en totes les cerveses. Que t'emportes en un cupó que et dona per molt. Consulta'n les condicions a carrefour.es fins al 5 de juliol.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
5: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
5: I comencem amb una informació de les últimes hores. Un nou tiroteig mortal a Barcelona. Han matat a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera.
7: Els fets han passat aquesta matinada. Alguns testimonis han trucat al 112 per avisar que hi havia una baralla entre joves a la zona. Segons diversos mitjans, es tractava d'un enfrontament entre bandes llatines. La víctima ha rebut diversos impactes de bala i els serveis d'emergències no l'han pogut reanimar. Un veí de la zona ho ha explicat a XTV3.
8: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
7: La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'han fet càrrec de la investigació.
5: I en clau política, Andalusia, Juanma Moreno ha acabat claudicant i ha incorporat finalment Vox al seu govern per assegurar-se la investidura com a president.
7: El pacte es va anunciar ahir mateix, poc abans de la segona votació al Parlament andalús per reelegir-lo president. Els d'Abascal entren al govern andalús amb un acord que recull 150 mesures. Una d'aquestes mesures és l'anomenada prioritat nacional, és a dir, assegurar-se que els estrangers són els últims de la cua a les ajudes socials. Moreno volia governar en solitari, però li faltaven dos escons per revalidar la majoria absoluta.
9: Es verdad que el resultado nuestro nos hacía pensar que podíamos gobernar solitario, pero también es verdad que haya un representante de Vox en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
7: La candidata del PSOE Andalusia, l'exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, criticava així el pacte.
10: Por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Esto es un pacto de vergüencilla.
7: Andalusia es converteix així en la quarta comunitat on el PP governarà en coalició amb Vox després dels pactes Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó.
5: A Veneçuela, la presidenta interina del país treu pit de la reacció del seu govern davant del doble terratrèmol.
7: Ja són gairebé 2.600 els morts i la xifra de ferits també ha pujat fins als 12.400, segons el balanç actualitzat aquesta matinada per les autoritats del país. Mentrestant, Delcy Rodríguez nega negligència en el desplegament per al rescat i defensa que ha estat a l'altura de les circumstàncies. Avisa que les feines encara no s'han acabat.
11: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
7: Assegurar que en relació amb l'estat de l'Alguaire, un dels més afectats, poc després del terratrèmol van rebre un atac extern elaborat en laboratoris, diu, per generar el caos. Missatges com ara, vagin tots a l'Alguaire, amb l'objectiu, diu, de posar traves al dispositiu d'emergència.
11: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue: bajen todos a la Guaira para causar caos.
7: A més del rescat de víctimes, Venezuela també comença a pensar en la reconstrucció. L'equip de bombers de la Generalitat, que s'hi ha desplaçat, està revisant estructures per confirmar la seguretat d'alguns edificis, i és que moltes persones estan pendents de saber en quin estat ha quedat casa seva.
5: Més notícies. Avui fa 20 anys justos de l'accident de metro més important de l'estat, el de València.
7: En el sinistre, pocs dies abans de la visita del Papa, hi van morir 43 persones, una tragèdia de la qual, segons les víctimes no s'han après.
5: Anem a València, Pepa Ferrer.
12: El Partit Popular, que aleshores governava la Generalitat Valenciana, es va afanyar a difondre la versió oficial. Només dues hores després de l'accident ja apuntava que el responsable havia estat el maquinista i que la causa havia sigut l'excés de velocitat. La comissió d'investigació es va constituir aquell mateix estiu i només va celebrar 4 sessions. El president de la Generalitat, Francisco Camps, no va rebre mai les víctimes. Per a Rosa Garrote, la presidenta de l'Associació de Víctimes, els polítics no han après res d'aquella tragèdia.
13: De no querer realizar una verdadera investigación para que no les pudiera salpicar, estamos viendo que se repite el mismo comportamiento con la tragedia de la Dana.
12: Les víctimes van trigar gairebé 14 anys a obtenir una sentència. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El conseller de Política Lingüística ha ordenat investigar la denúncia d'una treballadora treballadora de l'empresa Atico, que assegura que la van acomiadar per parlar català a la feina.
7: El conseller francès Xavier Vila ha portat el cas a l'Oficina de Protecció de Drets Lingüístics. La dona denuncia que durant els 10 mesos que va estar a l'empresa li van retreure que parlés en català i li van indicar que no ho fes. La sentim amb la veu distorsionada perquè vol mantenir l'anonimat.
14: Estava reemplaçant la meva companya a recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor sí que pis a l'esquerra. I se'n gira i em fa... Te he dicho muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende.
7: Atico nega les acusacions i assegura que l'acomiadament va ser per altres motius. Sentim Nayara Schaller, directora d'operacions.
15: És una decisió estrictament laboral. El que passa és que s'ha volgut presentar com a conflicte lingüístic, però no té absolutament res a veure. Aquesta interpretació no respon gens a la realitat de la nostra empresa ni als valors amb què treballem.
5: I a la crònica cultural, avui comencem parlant de la reina del pop. Això és de fa només uns minuts.

0: Perquè Marta Viana ja es pot escoltar el disc més esperat d'ella, Confessions 2.
1: Sí, és la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. Amb aquest disc, Madonna torna a la pista de ball i les crítiques ja s'han desfet en elogis. Parlem que l'àlbum, que és l'àlbum més vital en dues dècades, que els primers 30 minuts diuen són impecables i aplaudeixen que la gran dama del pop segueix sabent com fer-nos moure a tots. Confessions 2 té temes dedicats, per cert, al seu exmarit, aquesta que sentim, a l'actor Sean Penn, també sobre la seva madrastra, parla de l'amor del seu germà i la difícil relació amb la seva filla. El disc, per cert, compta amb col·laboracions com les de Sabrina Carpenter, Stromae o Lola León, que precisament és la seva filla.

0: Va, més cultura. La polèmica artista radical Florentina Holzinger debuta a Barcelona en el marc del festival grec amb el muntatge Ofèlia's Got Talent.
1: L'espectacle vol reflexionar sobre els mites al voltant de l'aigua i la seva relació amb la feminitat. Això es pot veure al Teatre Lliure de Montjuïc.
0: Marta Vives.
2: Taps a les orelles i una ambulància a l'entrada de Lliure que ha atès dues persones. Holzinger proposa un concurs de talents que es converteix en una investigació sobre la relació de l'aigua amb les dones de la història literària i també mitològica. L'artista austríaca s'ha guanyat a pols l'apel·latiu de radical. Vet aquí un muntatge tècnicament complicadíssim, una piscina, dos cups d'aigua i un helicòpter de veritat. I sobre l'escenari, un endoscopi en directe, un tatuatge i un piercing, a més d'un número d'escapisme fallit. Dones de totes les edats, amb tots els seus cossos diferents, per explicar la violència, la voluntat i la comunitat. El públic de l'estrena ha quedat ben impactat.
3: Ara mateix no tenim gaires paraules, crec, per poder descriure.
4: Increïble, espectacular.
5: Doncs impressionant, la veritat.
6: Us ho he de madurar.
7: Mira, una bogeria encara processant. Estic impactada, jo, vaja.
2: Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Escolteu això.

0: Rosalía, no? Marta?
1: Sí, aquesta...
0: La Rosalía i algú altre.
1: Algú altre, que de moment
0: no sabem.
1: No sabem. És una cançó, perdoneu, que va avançar al concert que va fer dimecres a Los Angeles. L'artista no la va cantar en viu, però sí que va fer sonar aquest fragment en gravat de poc més d'un minut. Aquesta és una manera de presentar la cançó que també en recorda el gest que Rosalía va fer el 2022 durant la gira del disc Motomami. En aquell moment va estrenar Despecha i que després es va acabar convertint en una cançó de l'estiu. Les xarxes ara van plenes d'especulacions que intenten, doncs, precisament identificar aquesta veu masculina, perquè de moment no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista que hi col·labora.
0: Aquests sí que sabem qui són.
2: Avui no tremolaré, tot i que sé que tremolar té el seu encant.
0: És el petit de Caleril, no?
1: El petit de Caleril, que ha inaugurat el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú amb un espectacle poètic basat en la cultura popular amb més d'un centenar de músics. Recordem que el Festival Vida s'allarga fins demà dissabte.
0: Vilanova i la Geltrú, Montse Gené.
3: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el petit de Caleril, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta innovadora i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
2: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
3: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Per avui, la segona jornada del Vida. Montse Gent arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
0: I els esports, Montse Raya.
4: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, 2 gols d'Oyarzabal, un de Porro i Lamine Yamal, el millor jugador del partit. 2-1 per a Portugal contra Croàcia, amb gol al 93 del triomf portuguès. A punt de finalitzar ja el descompte, Suïssa 2, Algèria 0. Avui l'Argentina de Messi juga contra el Cap Verd com a partit destacat del Mundial i el Barça tornen a la norma de l'úpero financer gràcies a la sortida de Lewandowski, les vendes d'Ansu Fati i Penya.
0: Ara el comentari esportiu amb Marta García.
5: Mig segle, 50 anys d'un dels moments més icònics de la història de l'esport. Ningú estava preparat, ni tan sols el marcador. I és que este mes de juliol se compleixen 50 anys del 10 perfecte de Nadia Comaneci en gimnàstica, el primer de la història. El marcador va mostrar un 1.00 perquè no estava preparat per a la puntuació perfecta. Imagineu-vos la incredulitat primer en aquell pavelló i després l'eufòria dels que van viure en directe un moment històric. I ixe primer 10 va ser en les asimètriques, en la competició per equips dels Jocs Olímpics de Montreal 76. Però en un esport com la gimnàstica, on l'art en forma part intrínseca, la irrupció de la jove romanesa de només 14 anys va suposar alguna cosa més. Amb la seua manera de fer i entendre la gimnàstica, ho va revolucionar tot.
0: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
6: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
7: I a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el dia. A Casserres, al Berguedà, 17 graus de temperatura. A Prades, al Baix Camp, 10 graus de temperatura. A l'Hospitalet de l'Infant, també al Baix Camp, 23 graus, però és que a Prades estan a 928 metres d'alçada. Avui un dia, un altre cop de sol, de calor, i la calor serà la protagonista del temps també dels propers dies. De fet, hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya, un preavís per calor que anirà com a mínim des de diumenge fins dimecres de la setmana vinent. Hem de parlar també de la tramuntana que continua bufant a l'Empordà i, per tant, doncs, tornar a tenir present aquest perill d'incendi, perill molt alt d'incendi, amb aquestes temperatures altes i amb la presència del vent.
8: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Que si les 4 hores de cua virtual, que si l'outfit, que si el fotocall, que si la pulsera VIP... Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
0: Com es diu el teu fill?
11: Es diu Fortià.
0: Fortià, ja hem acabat.
11: Ja hem acabat. És que està patint una mica la conciliació familiar.
0: No, home, molt bé. Fortià, ho has fet molt bé. Jo crec que mai hem tingut un motiu més de pes per acabar una entrevista que un crit de mama. Ja estem. Pau Vinyals, moltes gràcies per venir. Júlia Barceló, molta sort.
1: Moltes gràcies.
0: Adéu. Continua el programa, no ploreu, que continuem.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
0: La millor hora del dia.
10: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
12: A 8:45, obrirem l'hora entrevistant la consellera d'Economia de la Generalitat, Alícia Romero, després de l'aprovació dels pressupostos.
13: I tot seguit rebrem a l'estudi el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.
12: A les 10 ens fixarem en el Tour de França i sentirem les queixes d'alguns veïns per les afectacions a la mobilitat a Barcelona.
13: I a les 11, l'últim dilema de la temporada amb Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda. Voldríeu canviar coses que heu fet o accepteu errors i encerts perquè de tot se n'aprèn?
12: Des de les 6 fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Tema pendent, vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
1: Ahir a Temes Pendents va venir en Ferran Adrià per explicar-nos que algú li van crear un dia un plat especial per combatre aquests restaurants que no et deixen demanar paelles si no sou un mínim de dues persones.
2: És un plat que ens vam inventar al Bulli a principi del 2000.
3: A veure, quin plat deu inventar, sí, Adrià, Ferran?
2: Arròs per un.
1: Hòstia. Arròs per un.
3: És que el genis...
2: I com es titulava?
1: Com es titulava?
2: Arròs per un. Arròs.
3: Saps? Hòstia.
1: Què? Com? A veure.
3: No, és una genialitat. No li busquis el sentit. No.
2: Arròs per un. Arròs, com si fos una multiplicació.
1: Igual a arròs.
2: Si multipliques un número per un,
1: arròs
2: dona un...
1: Arròs per un, arròs.
2: El número, o sigui, arròs per un...
3: Sí, arròs. Ja ho hem entès.
2: Llavors, bueno, vam fixar-se que no havia restaurant on se poguessin menjar arròs per un sol, sí. Que la carta sempre ficava allò de la Pax Min Dos Pax.
3: Paella Min Dos Pax.
2: Pax és persona en llatí. Vale? Sí. Vam fer moltes investigacions amb el Juli Soler, el meu germà.
1: Sí,
2: vam fer una paella. El paella d'arròs per dos... Per un.
3: Per dos, per un.
1: A veure, avui a partir de les 12, més temes pendents.
0: Gràcies, Joan. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Carlota Freixanet.
4: Avui és un bon dia per recordar-vos un llibre que en realitat és una història de terror i un llibre sobre malalties mentals. Es tracta de Lolita, de Vladimir Nabokov. La idea d'enamorar-se o de fascinar-se per noies massa joves, menors d'edat, és una d'aquelles coses que ens hauria de fer pensar com a societat si estem fent les coses realment bé. Aquestes setmanes n'estem parlant molt d'això de la majoria d'edat i del consentiment sexual, però és que si Nabokov va dedicar un llibre a algú que estava profundament malalt perquè s'enamorava de noies joves, potser hauríem de fer-li una mica de cas.
0: I el segon, la Maria Nicolau.
5: Avui és un bon dia per acceptar que estiguem o no literalment de vacances, però el cervell ja s'ha acabat el curs. Ara l'objectiu és sobreviure a la calor i a la humitat, que sembla que estiguem a Bangkok, i evitar que el pastís de gelatina que tenim per cervell s'acabi de liquar del tot. Guardeu-vos del sol, aneu a jeure a l'ombreta dels pins a la piscina i jugueu a escacs. Compte com a reforç escolar. Aviam si remuntem les mates el curs que ve. Bon estiu!

0: tornem avui a parlar de calor, perquè el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un previs per calor per la setmana vinent, de diumenge a dimecres. Tomàs Molina, bon dia. Durarà gaire?
1: Bon dia, sí. La setmana vinent tornarà a ser una setmana de calor amb temperatures que tornaran a arribar probablement fins als 40 graus. De moment, avui tornarem a tenir un dia de sol amb temperatures més normals per l'època de l'any. Pel mes de juliol, el cap de setmana persistirà el sol. De fet, tenim sol per uns quants dies. I atenció al vent, perquè la tramuntana continua bufant i això fa que el perill d'incendis continuï sent molt alt en tota la zona de l'Empordà.
0: Tot això el dia en què un noi de 15 anys ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Ho explicava un veí a TV3.
2: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de dos mesos. N'hi va haver dos a la zona franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes. Fins ara, el govern circumscrivia aquests incidents amb les màfies i el tràfic de drogues. En aquest cas, insistim, es tracta d'una baralla entre bandes llatines. Ho analitzarem en temps d'àgora a partir de les 9 i també parlarem amb la consellera d'Economia i Finances després de l'aprovació de pressupostos.
3: Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2026 ha estat aprovat per 69 vots a favor, 66 vots en contra i cap abstenció.
0: I la pregunta que ens farem, seran els únics pressupostos de la legislatura? Què canviarà ara amb els nous comptes després de més de 3 anys? Avui en parlarem, com dèiem, amb la consellera Alicia Romero i també amb el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, que ens acompanyarà a partir de les 9. I també analitzarem com es va estenent aquest principi de prioritat nacional que Vox imposa en tots els pactes amb el Partit Popular.
4: Mauge, la prioritat nacional és arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración. Pues, lógicamente, se incorpora y en algunos casos, en el acuerdo, pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
0: Ara ha estat Andalusia, abans havia estat Extremadura i l'Aragó i Castella i Lleó, i avui us expliquem que el primer lloc on s'aplicarà serà el País Valencià. En aquest cas s'inclourà el pacte de pressupostos. A la Catalunya Nord continuem molt pendents de l'incendi a Canet de Rosselló, que hi va obligar a desallotjar prop de 2.000 persones. La cosa, per això, aquest matí ja pinta millor. Anem cap allà. Núria Pereira, bon dia.
5: Hola, bon dia. Doncs mira, torna a bufar el vent i ara els bombers estan pendents que això no provoqui alguna represa. La zona cremada és d'unes 30 hectàrees entre una zona de càmpings que ens queda aquí a l'esquerra i la zona del port a la dreta. Des d'ahir a les 10 de la nit no hi ha flames i ara les tasques dels bombers doncs, se centren en remullar tot, sobretot la zona industrial del port on ha cremat parcialment una gran empresa de construcció de catamarans que va provocar una columna de fum molt negra. S'han evacuat més de 2.000 persones, sobretot de 3 càmpings. Els evacuats s'han distribuït en equipaments de la zona. Molts ja s'han buscat la vida per passar la nit també en alguns hotels. I als càmpings s'han cremat uns 250 bungalows. Hi ha en total una desena de ferits lleus.
0: Gràcies, Núria. En esports, el Mundial de Futbol, Suïssa s'acaba de classificar pels vuitens de final. Han guanyat 2-0 contra Algèria. Jugarà contra el guanyador de Colòmbia, Ghana, i Espanya jugarà contra Portugal dilluns al vespre. La selecció espanyola va fer el millor partit del Mundial, 3-0 contra Àustria. Lamine Yamal.
6: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
0: Ja de matinada, Portugal s'ha classificat, van guanyar 2-1 contra Croàcia en un final polèmic. I avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem de la sortida del Tour des de Barcelona. Content de ser Barcelona, deia el favorit Tadej Pogacar ahir a la presentació. Però avui també parlarem de les molèsties que els veïns tenen de cara a aquest cap de setmana. Tot això avui que a Roses, a l'Empordà, el sol ha sortit a les 6:16. A Juncos, a les Garrigues, es pondrà quan passin 4 minuts de 9:45 de la nit. Benvinguts a un nou matí. Bon divendres, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, Ferran Espada, Milano Espert Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Amb Sílvia Solanes, amb Francesc Soler i amb Pol Forada. Bon dia.
8: Bon dia.
0: 15 anys.
8: Tenia el noi mort aquesta nit al parc de la Pegaso en un tiroteig que hi ha hagut durant una baralla entre bandes llatines. Diversos testimonis han trucat al 112 per advertir d'uns aldarulls a la zona de les pistes de voleibol fins que s'han sentit diversos trets.
9: Segons explica Maica Navarro a La Vanguardia, les primeres patrulles de Mossos i Guàrdia Urbana han estat mitja hora intentant sense èxit reanimar el menor. Diverses persones han explicat que han vist quatre joves fugint del lloc cap a la Meridiana. El jove feia 7 mesos que hauria arribat a Barcelona i se'l veia sovint per la zona.
0: Crim masclista.
10: La Guàrdia Civil investiga com a possible cas de violència masclista la mort d'una dona i la seva filla, suposadament a mans del pare, a Fenollar, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i van trobar les dues dones mortes, la mare de 55 anys i la filla de 21.
8: El pare de 53 i una altra filla de la parella els van trobar ferits per arma blanca i els van traslladar a l'hospital. Hauria estat aquesta filla qui hauria avisat els serveis d'emergència. Segons fonts policials, no constaven antecedents de violència masclista a la parella.
0: Claudica.
9: Juanma Moreno és el quart president autonòmic del PP que inclou Vox al govern després d'un pacte que inclou la prioritat nacional. Això, ben bé, encara no se sap com es posarà en pràctica, però vol dir que es discrimina els nouvinguts a l'hora de rebre ajudes socials. El pacte, tancat poc abans de la segona votació, inclou 150 mesures.
10: Això Andalusia. El primer lloc, però, on això de la prioritat nacional es traslladarà en una llei serà probablement al País Valencià, on Vox ha posat com a condició incloure-ho el PP per aprovar els pressupostos. Avui tindrà oportunitat de parlar-ne Alberto Núñez Feijóo, serà a Castelló en un acte amb dirigents populars locals.
11: Si la prioritat nacional exclou persones de l'accés a recursos públics o vulnera drets preservats a la Constitució, això assegura el jurista i catedràtic de Filosofia del Dret de la Universitat de València, Javier de Lucas Martín, obriria la via a recórrer judicialment la llei de pressupostos. Ara bé, perquè Vox pugui incloure el seu ideari i a la vegada el text de la llei no sigui impugnable, Martín hi veu aquesta via.
12: Posar-la realment com a requisit o com a mèrit. La clau és per a que no hi hagi una contradicció en el principi de no discriminació és que no sigui excloent.
11: Les esmenes de Vox ja parlen d'incorporar la prioritat nacional en la legalitat vigent. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Lidera.
8: Catalunya amb prop de 260.000 sol·licituds és la comunitat on hi ha hagut més peticions de la regularització d'immigrants. A tot l'estat, 1.200.000 persones han demanat acollir-se al procés i més de la meitat ja han obtingut un permís provisional de treball i residència.
9: Dues de cada tres persones són d'origen llatinoamericà i la gran majoria es troben en edat laboral. A l'espera que el Suprem decideixi si ho porta a la justícia europea, Junts anuncia que ho farà. Míriam Nogueres, al Matí de Catalunya Ràdio.
13: I Espanya no ha avisat a la Unió Europea que faria això i no s'ha coordinat amb els diferents estats per fer-ho, però sobretot també per la llengua. No pot ser que Catalunya no tingui ni veu ni vot i no pot ser que es ningunegi el català d'aquesta manera.
0: Estabilitat.
10: És el que s'assegura el govern de Salvador Illa després d'aprovar els primers i possiblement únics pressupostos de la legislatura.
14: A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
15: Catalunya és de bé sinònim d'estabilitat i el que toca fer ara i el que ens comprometem a fer des del govern és executar cada euro i executar cada política.
14: De fet, el president fa setmanes que va ordenar als consellers avançar feina per reactivar els projectes que depenen dels pressupostos i Esquerra i els comuns avisen que no abaixaran la guàrdia.
16: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
17: El govern tindrà pressupostos, però la legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden tres temes: habitatge, rodalies i serveis públics.
14: I ara caldrà veure quins seran els propers anuncis del president per encarar la segona part del mandat. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: En tot moment.
8: L'Hospital Vall d'Hebron assegura que el nadó maltractat suposadament pels seus pares va estar protegit des que va ingressar al centre hospitalari. Aquest és el principal argument que la Vall d'Hebron, en referència al maltractament infantil, ha traslladat al govern per rebatre l'expedient sancionador obert també contra Sant Joan de Déu, Sant Pau i el cap Roger de Flor, en considerar que no es va actuar a temps. Ho avança avui el periòdico.
0: Continua.
9: El govern espanyol manté Mercedes González al capdavant de la Guàrdia Civil, tot i haver estat imputada en el cas Leire. El jutge Santiago Pedraz també investiga el seu número 2 per suposats delictes de prevaricació i obstrucció a la justícia per la seva relació amb les activitats de l'exmilitant del PSOE. Ángel Víctor Torres, ministre de Política Territorial.
18: Vuelvo a denunciar es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Dejemos todo. Que los jueces hagan su trabajo y nos iría a todos mejor.
0: Es defensa.
10: La presidenta veneçolana Delcy Rodríguez ha sortit avui a rebatre els qui critiquen la falta de recursos o la lentitud en les tasques de rescat del terratrèmol.
19: La primera decisió ese día fue se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable. Es miserable. Desalmado.
0: Anem cap a La Guaira. Miquel Jarque, bon dia.
20: Bon dia. Mentrestant, els bombers de la Generalitat inspeccionen i expedeixen informes tècnics bàsics als habitatges. I és important perquè dona seguretat a les persones que viuen al carrer per por a les rèpliques i que a casa seva caigui. Corren per La Guaira diverses teories. Una diu que les edificacions dels rics, com que tenien materials més nobles i pesants, doncs són les que han quedat més destruïdes. En canvi, les cases humils han aguantat millor. L'Eduard i la seva dona vivien als habitatges socials que va construir Hugo Chávez fa 10 anys a La Guaira. Tots els estan tirant a terra.
21: No soportaron al temblor. No soportaron nada y... Y bueno, como usted se está dando de cuenta, hay mucha familia debajo de los apartamentos, muchas torres que se fueron para los lados, se doblaron, muchas quedaron enteras, se cuartearon, se partieron.
20: El terratrèmol ha deixat al descobert que estaven fetes aquestes cases amb fullola, aïllant i premsat de fusta, que han estat també una tomba pels habitants d'aquesta barriada.
0: Gràcies, Miquel. Les germanes
8: de Jonathan Andic, Sara i Judit, declaren avui com a testimonis per la mort del seu pare. Davant dels Mossos i en contra del que pensa la policia, la jutgessa va negar que Jonathan tingués una obsessió dels diners.
9: També declara avui un psiquiatre que va fer una sessió amb el pare i el fill en suport a la terapeuta que ja la declara dimarts.
0: 4.000 milions d'euros.
10: És la multa que haurà de pagar Google a la justícia europea per haver obstaculitzat la competència d'empreses rivals. És la sanció més elevada de la història de la Unió Europea que imposa contra un gegant tecnològic.
8: La sentència considera provat que Google va abusar de la seva posició dominant perquè va obligar els fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador i el seu navegador.
0: De pagament.
9: El secretari de Mobilitat i Infraestructures del govern, Manel Nadal, aposta perquè s'hagi de tornar a pagar per circular per la P7 mitjançant alguna fórmula consensuada i coordinada amb la resta de l'Estat.
10: 5 anys després de la retirada dels peatges, el debat ha tornat sobre la taula pel mal estat de la carretera i l'alta sinistralitat. Són paraules de Catalunya Ràdio.
22: Recuperar els peatges amb la fórmula que vulguem. És un debat que hem de fer i una cosa que quedi molt clara també. L'hem de fer amb el conjunt d'Espanya, perquè el que no podem fer és tenir una frontera a Ulldecona i una altra, no sé, a Lleida o a Serós, i que els camioners circulin lliures per al conjunt d'Espanya i que hi paguin.
0: S'ha acabat.
8: El brot d'antivirus que es va declarar a bord del vaixell Ondius. El director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, ha explicat que ja han passat prou dies des de l'últim positiu.
23: Avui l'últim contacte que havia estat exposat a l'antivirus, al creuer Ondius, ha acabat la quarantena. Ha donat negatiu i ha tornat cap a casa seva. Ens complau anunciar-vos que l'OMS considera que el brot d'antivirus s'ha acabat.
9: L'antivirus va provocar 3 morts, es va detectar 13 casos positius i es va fer un seguiment de 650 contactes de 33 països.
0: Torna la reina del pop.
10: Madonna publica avui l'àlbum Confessions 2, la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. La crítica ja s'ha desfet en elogis i parlen de l'àlbum més vital i rellevant en 2 dècades. El disc té temes que parlen del seu exmarit, l'actor Sean Penn, de la seva filla o sobre la mort del seu germà. El disc compta també amb col·laboracions com les de Sabrina Carpenter o Stromae.
0: Cançó inèdita.
8: La que va avançar Rosalía al concert a Los Angeles, l'artista no la va cantar en directe, sinó que en va reproduir un fragment d'un minut. De moment, però, no s'ha fet públic ni el títol de la cançó ni l'artista masculí qui col·labora.
0: I arrenca. I'm ready
9: to love you. Avui l'artista canadenc Bryan Adams inaugura a Calella de Palafrugell el Festival de Cap Roig. Per aquest concert ja no queden entrades, però fins al 18 d'agost hi ha programats 10 de concerts.
0: I més de 100 músics.
24: Avui no tremolaré.
1: tot i que sé que tremolar.
10: Ahir el concert inaugural del petit de Caralir, de Caralil, al Festival Vida, Vilanova i la Geltrú.
0: Montse Gené Riba, bon dia.
2: Hola, bon dia. La processó metafísica que ha pensat el cantant de Guissona, el petit de Caralil, Joan Pons, de nom real, ha estat una aposta novedosa i psicodèlica. Ha combinat cultura popular de balladors vilanovins amb un seguit de músics i bandes com la Ludwig Band o Remei de Calafresca tocant amb ella a l'escenari.
3: Exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por.
2: La canadenca Charlotte Cardin, amb un estil sensual, ha agradat molt i també han atret molt públic als britànics Saint Etienne. Per avui, la segona jornada del Vida. Montse Gent arriba a Catalunya Ràdio, Vilanova i la Geltrú.
0: I pel que fa als esports, Montserraia, Lamin brilla.
4: En l'Espanya 3, Àustria 0, que ha classificat l'equip espanyol per als vuitens de final del Mundial. Dos gols d'Oyarzábal, un de Porro i Lamin Yamal, millor jugador del partit. Els vuitens jugaran contra Portugal.
6: Tenemos que seguir creciendo en el juego, en la intensidad, en todo, pero obviamente sabemos la calidad que tenemos, sabemos que no le tenemos miedo a ninguna selección, somos España y hay que demostrarlo en el campo, pero confiamos en nosotros mismos.
4: Portugal 2, Croàcia 1 i fa només una estona acabat el Suïssa 2, Algèria 0.
0: I avui Messi.
4: L'Argentina juga a la mitjanit contra Cap Verd abans a les 8 del vespre Austràlia, Egipte i a quarts de 4 de la pròxima matinada Colòmbia, Ghana. I el Barça torna a la norma de l'1x1 financer gràcies a la sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Penya.
24: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
25: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui és divendres 3 de juliol del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Marcel, quan passaven 8 minuts de les 2 de la matinada a l'Hospital de Sant Pau. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvingut a la vida i enhorabona a la família.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
26: Bon dia, us parla Jordi Barranquer Roca. Dia de ple estiu amb unes màximes que s'aproparan, atenció, als 38 graus a les Terres de l'Ebre. Repassem temperatures a aquesta hora. 24 graus a Tortosa, 23 en tenen a Tarragona, Reus i Vilaseca, 22 a Altafulla i 18 a Ulldecona, al Montsià. El govern aprova una subvenció de 3 milions d'euros per impulsar el projecte singular Mosaics Agroforestals Vius. És una iniciativa que vol reforçar la gestió dels entorns naturals, minimitzar el risc d'incendis i generar noves oportunitats econòmiques als territoris afectats per la transició nuclear. Pere Josep Jiménez, director tècnic de l'associació LAUVE, que lidera la iniciativa.
27: Incorpora temes de creació de llocs de treball, de conservació de la biodiversitat, de recuperació de zones aforestades, prevenció de riscos com són el tema d'incendis, de suport actiu a la ramaderia i a l'agricultura extensiva. Per tant, és un projecte transversal, és un projecte d'abast global.
26: La Policia Nacional investiga el centre de desintoxicació Zeus d'Ulldecona al Montsià per diverses denúncies d'expacients i extreballadors per maltractaments, càstigs i pressions. Al portal eldiario.es ho ha destapat en un reportatge en diferents testimonis que denuncien pràctiques abusives i humiliants, manipulació psicològica i també coaccions. Aquests són els testimonis d'un expacient i un extreballador en declaracions a TV3.
28: Limpiar las cuadras de los caballos, cogiendo incluso con las manos las heces, luego 8 horas sentado en una silla solo, que incluso tuve quemaduras por el sol.
29: Portar pedres dintre de les sabates per caminar hores i hores per sentir el dolor en el seu cos, el dolor de la vida, repalsir el cap i les celles.
26: L'artista Jaume Plensa cedeix temporalment una de les seves obres al Museu Pau Casals del Vendrell, al Baix Penedès, Manel Sastre.
30: Es tracta de la peça Iolandita, un bust de 2 metres d'alçada que presidirà els jardins del museu el pròxim any i mig. Plensa ha triat la peça i la ubicació al centre dels jardins per crear un diàleg amb l'entorn i una certa mirada introspectiva.
31: Està mirant a la casa, no està mirant a qui arriba o qui se'n va, sinó veritablement té aquesta voluntat introspectiva que crec que definia prou bé el talent i la música de Pau Casals, una mirada cap a l'interior del ser humà, i he volgut reflexar una mica això.
30: La peça serà un al·licient més a partir de la setmana vinent quan comenci el Festival Internacional de Música a l'Auditori, just davant de la Casa Museu. Des del Vendrell, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
26: I l'Ajuntament de Tarragona recuperarà el baluard de Sant Climent i transformarà l'espai de l'antic Hostal del Sol en una nova plaça pública mirador, amb una inversió de més de 500.000 d'euros i un termini d'execució de 5 mesos. L'obra busca posar en valor aquest sistema de fortificacions de la ciutat. Amb Albert Cots, el control de som ha arribat a un quart i 5 minuts d'avui. Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio per Catalunya Ràdio 3 Catim.
7: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Si encara no tens organitzat l'estiu, aquest és el millor moment per fer una reserva amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a Egipte, Ribera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i més destinacions. Aprofita les últimes places i recorda-ho, si el combustible puja, el teu preu es manté. RAC Travel, viatges que surten rodons.
5: El Matí de Catalunya Ràdio.
8: I quan són les 7 i 20 minuts, repassem les portades de la premsa des del quiosc avui amb la victòria de la selecció espanyola en totes les portades del dia. I amb foto inclosa, el diari Ara explica que Espanya goleja a Àustria i es planta als vuitens de final. Foto de la celebració, també foto d'alegria a La Vanguardia, amb abraçada inclosa entre Àlex Baena i Oyarzábal, que va marcar dos gols. Titulen la millor Espanya ja és a vuitens. El País parla d'una Espanya de vertigen i El Mundo diu que Espanya recupera el swing. Altres temes de portada, encara amb esports, el Torres, el tema d'obertura del periòdico, gran foto de l'acte davant de la Sagrada Família i llegim Barcelona, l'aparador mundial del Tour. I el diari del grup Godó considera que Barcelona ha reinventat la sortida del Tour de França, un Tour, diu l'Ara, que ja pedaleja Barcelona. També en portada, El País, el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil en el cas Leire Díez. El periòdico, els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. I per acabar, llegim a La Vanguardia que Vox entra a la Junta d'Andalusia, imposa a Moreno la prioritat nacional i a l'Ara, que són 257.000 els immigrants que han sol·licitat a Catalunya a ser regularitzats. I abans de marxar del quiosc, ens hem d'acomiadar del Calet, el nostre quiosquer. Calet, bon dia.
11: Molt bon dia a tothom.
8: Avui agafem vacances i ens tornarem a veure a finals d'agost.
11: Pues d'aquí fins al mes de finals d'agost, que tingueu un bon estiu i bones vacances per tothom.
8: Agafes vacances tu també?
11: Jo també. Agafaré del 3 fins al 24 d'agost.
12: Ja.
11: I marxarem cap a Tunes, com sempre.
8: Molt bé, Calet, doncs molt bon estiu.
11: Molt bon estiu a tothom.
8: Adéu.
11: Adéu.
13: Bon dia. En el sorteig de migdia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
14: El 12 de juny... El 12 de juny del 1946.
13: I el número de la sort, el...
14: 4.
13: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. Dai, dai,
0: we go. Dale, dale, let's go. I avui a les històries del Mundial, el dia que Maradona va intentar dividir Itàlia a Mayol.
15: Tal dia com avui, 1990, Argentina i Itàlia a l'estadi San Paolo de Nàpols, un estadi que avui es diu Diego Armando Maradona.
16: Maradona no és una persona cualquiera, és un hombre pegado.
15: Maradona no és una persona qualquiera, canta Calamaro i menja a Nàpols. El Mundial del 90 arriba just en el moment que se l'ha beatificat quan acaba de guanyar el segon Scudetto per l'equip de la ciutat.
17: 17:47 minuti, Stadio San Paolo, Napoli, campione d'Itàlia!
15: A Itàlia 90, l'Argentina és la vigent campiona i Maradona l'estrella. I el partit inaugural a Milà... Xiulets a l'himne argentí per postres, derrota de l'Argentina davant el Camerun. Els dos següents partits a la fase de grup es juguen a Nàpols i l'ambient és més calmat, però quan torna al nord, tornen els xiulets.
0: Però per què xiulen?
15: Bàsicament perquè entre el nord i el sud d'Itàlia hi ha una rivalitat política forta i Nàpols aconsegueix que també sigui futbolística, trencant l'hegemonia del Milà i la Juventus, com un Barça-Madrid, vaja. I el futbol va voler que la semifinal d'aquell Mundial fos una Argentina-Itàlia. A Nàpols, a l'estadi on poques setmanes abans s'hi cantava això. Mama, saps per què em batega el cor? He vist a Maradona, mama.

0: Nàpols va plorar la derrota del seu país i va celebrar la victòria del seu déu. La resta d'Itàlia mai perdonaria Maradona l'eliminació i, de fet, a la final, que Argentina va perdre, a Roma, hi va haver una xiulada aixordadora i en el moment dels himnes, Maradona va mirar a càmera per insultar visiblement tots els italians. Tots, excepte els del sud, que sempre portaran Maradona al cor.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dijous l'Enigmàrius feia el tocar abans de desaparèixer un sistema operatiu de Microsoft. I la resposta era dos. Tocar el dos vol dir marxar. I l'MSDOS era un antic sistema operatiu de Microsoft que funcionava a tots els PC. Avui divendres acabem la 19a temporada de la Lliga Enigmàrius agraint la participació activa de tots els oients amb un últim enigma alfanumèric. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una sola lletra. La fórmula numèrica que defineix la velocitat dels vostres cervells d'una sola lletra. Bon estiu.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I el més destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre la indemnització que A3 Media haurà de pagar a la socorrista que es va viralitzar dient allò de la Elia Oparda.
4: Ahir es va fer públic que aquella noia socorrista que al 2008 es va fer viral amb un vídeo on deia que la Elia Oparda ha guanyat un judici contra A3 Media, la cadena que va emetre les declaracions que després van córrer per internet, i que ara li tindrà que pagar 50.000 euros pels danys. Jo no tenia ni idea del que va patir la jove, ansietat, depressió, per culpa del vídeo, cosa que també convida a la reflexió. La tele cruel en estat pur.
3: I a la recomanació del dia avui que fa 20 anys de l'aprovació de l'ús del català a la Unió Europea en l'àmbit escrit, la Cristina Bordes ens recomana el documental El català a Europa, Missió Impossible.
5: Un 30 minuts que flirteja amb el thriller polític per submergir-nos en les interioritats i negociacions diplomàtiques intenses a Brussel·les. Estudia l'estira i arronsa, els recels, les traves burocràtiques davant la fita històrica d'intentar convertir el català en la 25a llengua oficial de la Unió Europea i ajuda a entendre per què un dret lingüístic es converteix en un trencaclosques geopolític. El català a Europa, Missió Impossible. Possible és a la plataforma 3CAT.
6: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
7: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
8: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Són les 7:28, el protagonista del dia d'avui és Gerard Jubany. Bon dia.
9: Bon dia, els pressupostos.
10: La llei de pressupostos ha estat aprovat.
11: Roma locuta, causa finita.
12: Vinga.
9: El Parlament de Catalunya ha aprovat els primers pressupostos del president Salvador Illa gràcies al suport d'Esquerra Republicana i dels Comuns.
3: Sí, són uns pressupostos que freguen els 50.000 milions d'euros. És un 22% més que els últims pressupostos que es van aprovar el 2023.
13: Exacte, queden els meus.
3: Home, president Pere Aragonès, bon dia.
13: Tal, bon dia, està? Ricard.
3: Com van els hotels?
13: Bé, mira, ara de bòlit, perquè estem...
3: Va, temporada alta.
13: Temporada sí, alta, clar. I això és no parar.
9: Clar, sí. Perquè vostè el 2024 ja va anunciar que es retirava de la primera línia política per dedicar-se a això que dèiem, no? El sector hoteler, sí. És el que li ve per via familiar.
13: Esclar,
9: no?
13: I a principis de... Ui, perdoneu un moment que truquen, eh?
9: Però... Què porta un telèfon fix?
13: Mínim, room for two in the seafront. I no, only used to the autopist. Ok, bye, adiós.
9: Fent una perdoneu. Reserva...
13: Sí, és una bugeria.
9: Sí, ho veig. En tot cas, dèiem que ahir es van aprovar els pressupostos, eh?
13: Sí, ja ho he sentit, no en tenia ni idea, perquè és que des que vaig abandonar la primera línia política, no estic al cas.
3: Han tirat endavant gràcies al suport dels Comuns i d'Esquerra.
13: Ui, imagina't, he influït a la política catalana fins ahir.
9: Sí, fins ahir anàvem amb els seus pressupostos. Sí.
13: Qui mana ara, Esquerra?
3: Sí. Oriol Junqueras.
13: Sí. El collons. Hòstia, sí, perdoneu. Una

0: No, faci, faci.
1: Aneu fent el programa. Una stanza, dice? Quanti personi?
0: Són 8:15. Un noi de 15 anys ha mort aquesta nit a Barcelona en un nou tiroteig. Ha estat al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, durant una baralla entre bandes llatines. Un veí explicava així els fets a TV3.
2: Escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
0: És el cinquè tiroteig mortal a Barcelona en poc més de 2 mesos. N'hi va haver 2 a la zona franca, un a Sant Martí i un al carrer Balmes. I la Guàrdia Civil investiga com a cas de violència masclista la mort d'una dona de 52 anys i també la seva filla, de 21, suposadament a mans del pare del Fenollà, a Alacant. Els equips d'emergència van arribar ahir al vespre al domicili familiar i també hi havia el pare i un presumpte assassí i una altra filla, tots dos ferits amb per arma blanca. I ja són 4 els governs autonòmics del Partit Popular que han inclòs Vox a l'executiu després de pactar la prioritat nacional. L'últim, Andalusia.
3: Moje, la prioritat nacional és arraigo. El arraigo que ya viene incorporado en nuestra propia administración, pues lógicamente se incorpora y en algunos casos en el acuerdo pues se refuerza, por así decirlo, ¿no?
0: I a la Catalunya Nord, els bombers segueixen remullant la zona de Canet de Rosselló, on ahir es va declarar un incendi que va obligar a desallotjar unes 2.000 persones de 3 càmpings. Les feines continuaran durant el matí per evitar que el vent revifi les flames. I pel que fa als esports, Montse Raya?
4: La selecció espanyola jugarà contra Portugal als vuitens de final del Mundial. Espanya 3, Àustria 0, 2 gols d'Oyarzabal, un de Porro i Lamine Yamal, millor jugador del partit. 2-1 per a Portugal contra Croàcia, amb gol a minut 93 del triomf portuguès, i Suïssa, que passa 2-0 contra Algèria. El Barça tornen a la norma de 1-1 financer gràcies a la sortida de Lewandowski i les vendes d'Ansu Fati i Penya.
0: Primer cap de setmana de juliol i sembla que serà plenament estiuenc, amb sol i temperatures que tornaran a pujar. Tomàs Molina, bon dia.
5: Molt bon dia. Doncs sí, i a més, a partir de diumenge el Servei Meteorològic de Catalunya ha marcat doncs, una prealerta per calor que podria durar fins dimecres de la setmana vinent o podria continuar. Per tant, temps estable, dominat pel sol, encara avui amb vent de tramuntana, per tant, alerta en aquest perill alt o molt alt d'incendi, especialment a la zona de l'Empordà.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora? Amb retards habituals a Rodalies, Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia. A l'R11, el Regional Express que va de Barcelona a Portbou circula amb mitja hora de retard. A l'R15, el mitjana distància que va de Barcelona a Móra la Nova va amb una demora d'un quart d'hora. Hi ha 10 minuts d'endarreriment a l'R16, en el tren que va de Tortosa a Barcelona. I atenció als usuaris del tramvia de Barcelona, perquè des d'avui hi ha talls parcials al tram Besòs. A la T4 no hi ha servei entre Verdaguer i el Maresme, i a la T5 i la T6 el tall és entre Ciutadella, Vila Olímpica i Sant Martí de Provençals. És a causa de les obres de desdoblament del tramvia a la Gran Via. Les afectacions s'allarguen fins al 14 de setembre.
0: I les carreteres, sense incidències destacades a aquesta hora, Clàudia Serra?
7: No, tenim lentitud amb aturades en trams de les rondes de Barcelona, sentit Llobregat, sobretot ronda litoral, de Sant Adrià cap a la Barceloneta, en general, però força fluïdesa, sense retencions destacades a aquesta hora.
0: Avui a l'hora del matí, a partir de 8:45 del matí, Ferran Espada, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente i Jordi Cominal. Quan són les 7:33. I aquesta hora connectem amb la redacció del matí per saber les opinions destacades dels diaris. Maiol Roger, Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui, de fet, diversos diaris analitzen el pacte de govern entre el Partit Popular i Vox Andalusia.
9: El periòdico titula l'editorial Fi de l'excepció andalusa i recorda que Juanma Moreno Bonilla ha sigut fins ara, juntament amb Alfonso Rueda, Galícia, la cara visible del PP moderat i centrista.
10: Destaca que la lògica de Vox condemna els partits que queden en primera posició a governar amb els seus extrems.
9: El País titula Claudicació de Moreno Bonilla i coincideix amb el periòdico que el pacte amb Vox implica debilitar la imatge del president andalús com a referent del PP més moderat.
10: La lliçó pel proper cicle electoral, diu el diari de Prisa, és que el PP i Vox ja són un bloc en què els seus integrants concorren per separat però estan condemnats a pactar allà on sumin majoria.
9: Para el Mundo, en canvi, és un acord pragmàtic amb sessions compartides.
10: Considera que la legitimitat del pacte no elimina l'obligació d'exercir el poder des de la centralitat, el respecte institucional i els valors constitucionals, i afegeix que la responsabilitat és competència de tots dos partits.
9: Mentrestant, a l'Ara i a la Vanguardia trobem editorial sobre l'impacte econòmic de la immigració.
10: La Vanguardia diu que la regularització accelera l'ocupació i recorda que la nova immigració legalitzada fins ara porta 160.000 afiliats a la Seguretat Social.
9: I afegeix que els treballadors estrangers copen 2 de cada 3 llocs de treball creats el mes de juny.
10: En un sentit similar es pronuncia l'Ara, que titula Més ocupats, més immigrants i més riquesa.
9: Diu que la immigració té un impacte notable sobre el creixement del PIB.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
8: El diari Ara publica que la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social reclama que els habitatges de la Sareb es destinin a habitatge social inclusiu i que s'impulsi un mapatge i la recerca de pisos buits. A més, demana una mirada antiracista per combatre la permeabilització dels discursos d'odi. Segons la federació, cal determinar què es considera un habitatge buit i oferir-lo en aquests usos socials inclusius. Vol garantir que les polítiques i recursos d'habitatge evitin nous filtres d'exclusió dins el mateix sistema, sobretot per a aquelles persones que tenen més dificultats d'accés als circuits ordinaris.

0: perquè us quedi clar, Catalunya Ràdio.
1: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo, tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.
2: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
3: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
4: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
3: A més, té un 98% de carn.
4: És natural que es noti, oi?
3: Doncs sí, natural.
5: Argal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es

0: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
1: T'has passat tot l'any donant la tabarra amb els concerts. Quasi les 4 hores de cua virtual, quasi l'outfit, quasi el fotocall, quasi la pulsera VIP. Però després, arribes a les festes del teu poble, arrenca la xaranga de tota la vida i se te'n van els peus sols. I és que les vacances et posen al teu lloc. Aprofita-les. Aquest 4 de juliol, sorteig extraordinari de vacances amb 20 milions a un dècim. Loteria Nacional. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: Fem un coltull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Què proven de rebaixar la temperatura?
4: Pintar els terrats amb un color terracota amb pigments reflectants. Volen comprovar quanta llum solar és capaç de reflectir per evitar que es converteixi en calor absorbida per la superfície. Llegim al web de BTV que l'Ajuntament de Barcelona està fent una prova pilot a la coberta de l'Institut d'Escola Tres Fonts, això és a les Corts. Mm-hmm. Aquest color manté el cromatisme tradicional dels teulats de la ciutat, però buscant les propietats reflectants que té el blanc.
3: Un lladre despistat.
5: Es va oblidar el mòbil a l'habitatge que acabava de robar. Vaja. I sense recordar on l'havia deixat, va trucar perquè li tornessin. Va concertar una cita amb qui li va respondre i resulta que després es va trobar amb l'agent de policia que estava investigant el robatori. Això ha passat a Elx, si ho llegim al País.
3: Els monjos també fan vacances.
4: Sí, però no de monjos, sinó de l'activitat. Llegim al Catalunya Religió una entrevista a un monjo de Poblet que explica que no es tracta de trencar amb la vida monàstica, sinó d'un canvi de ritme. En aquest cas, canvien el monestir per la casa de Castellfollit, una antiga granja cistercenca, les muntanyes de Prades. Les vacances s'organitzen per torns perquè el monestir no quedi desatès i la principal diferència respecte a la vida ordinària és la flexibilitat. Es mantenen alguns moments comunitaris de pregària, però la resta del dia queda dedicat al temps lliure.
3: I qui s'hauria de repensar banyar-se al riu?
5: Doncs els que habitualment trien de fer-ho a la riera de Merlès. Segons l'alcaldessa d'aquest municipi, aquest estiu la riera no està preparada per un estiu com els últims. El motiu és la gran rierada que hi va haver per Corpus i que va destrossar ponts i trams de riu. En una entrevista, l'Equip Berguedà explica que està tot molt brut, amb arbres i branques, que la riera ha canviat, les fondàries també, i molta gent on és conscient. A més, diu que hi ha aparcaments que no hi són perquè se'ls van dur l'aigua.
3: I en la seva voluntat de ser un actor més en la geopolítica mundial, després dels taps d'ampolla, on té l'ull posat ara la Comissió Europea?
4: Doncs els packs d'ampolles de sis. No pels packs en si, sinó per tot el plàstic que els envolta. El sector de l'aigua mineral ja ha posat el crit al cel amb l'argument que no es tracta d'un tema comercial, sinó per facilitar el transport. La idea europea seria vendre les ampolles de manera individual. Ho llegim a diversos digitals.
3: I mentrestant, la intel·ligència artificial com la tenim regulada? Encara no... No del tot. I quina és la millor pizzeria d'Europa?
5: Doncs segons la llista dels 50 top pizza Europa 2026, on s'ha exclòs Itàlia per qüestions evidents, la número 1 és a Londres, la Napoli on the road, el Soho. Barcelona entra al top 5 del rànquing amb Sartoria Panettiere, amb local La Gràcia i l'Eixample, a Barcelona, i el número 17 hi ha la Balmesin, al carrer Balma, s'ho recull el tema.
3: I ara els destacats en Internacional d'Economia, en Frederic Pinsen i Lara García.
6: El govern alemany ha aprovat un pla de reformes que inclou allargar l'edat de jubilació, més contractes temporals, endurir les baixes per malaltia. La premsa del País avui ja en qüestiona l'efectivitat. El Die Welt parla directament de resultat incert d'aquestes mesures i el Frankfurter Allgemeine Zeitung titula massa poc pel creixement. Diu que el govern de coalició no hauria d'estar satisfet amb el seu paquet de mesures. El Regne Unit, el Guardian, explica que al país el govern ha autoritzat els pubs a obrir fins les 5 de la matinada el dia del pròxim partit al Mundial d'Anglaterra. El partit és a les 2. I als Estats Units... El casament a Nova York de Taylor Swift i Travis Kelce centra fins i tot l'atenció dels diaris convencionals. El Wall Street Journal explica que el dispositiu per mantenir els preparatius en secrets és tan gran que es pot parlar directament d'indústria. I el New York Times fins i tot fa un article on es justifica. Explica per què una vintena dels seus periodistes cobriran la boda. Diu el diari que és un fet que indubtablement ha captat l'atenció pública.
7: I a la premsa econòmica... Aena limitarà la capacitat dels aeroports de Barajas i el Prat el 2027 davant del risc de col·lapse. Ho llegim al Cinco Días. El diari assegura que els dos aeroports més importants han arribat al seu límit. Diu que l'operadora respectarà les reserves històriques de cada aerolínia, però limitarà l'obertura de més vols. L'Economista explica que la Comissió Europea prepara una nova regulació per reforçar la indústria europea de xips. Això davant la demanda que han rebut els principals fabricants de memòries RAM als Estats Units per monopoli de mercat i encarir-ne el preu un 700%. I l'ON Economia avisa que els préstecs destinats a finançar despeses com retocs estètics, vacances o cotxes han arribat al nivell més alt de la història, voregen els 120.000 milions d'euros, una xifra superior a la d'abans de la crisi financera del 2008.
3: I que destaquem a la premsa esportiva, Montse Raya.
8: Torna la il·lusió.
6: a mig gas, veig, la il·lusió.
8: El joc de l'equip és una mica més fluid.
6: Sí.
8: Amb aquesta cançó de DPG, que és l'himne oficial d'Espanya en aquest Mundial, ens referim a la portada del diari Esport, on veiem Lamine Yamal i Cubarsí, i asseguren que la classificació contra Àustria és la millor versió de l'equip de De La Fuente al Mundial i que l'extrem de Rocafonda és un autèntic mal de cap per als austríacs. Recitar el títol a Mundo Deportivo, que destaca el rècord d'imbatibilitat de porter espanyol Unai Simón en la història dels Mundials. A l'esportiu trobem Adam Hanga, exjugador de la penya, que assegura que quan el Juventud li va oferir la renovació ja havia decidit marxar. L'històric jugador ara descansa a Hongria, però creu que encara pot jugar 5 anys més. Al País, l'entrevista és amb Joan Manuel Serrat, molt aficionat al ciclisme, parlant del Tour, que demà surt de Barcelona. Serrat cita Bogart per dir sempre ens quedarà el Tour. Carlos Arribas entrevista el cantautor de 80 anys que diu a veure si veiem hostiar-se Vinegar i Pogacar. I acabem amb una curiositat al periòdico. Els vencedors no sempre guanyen. Al Losers Café de Ciutat de Mèxic, els aficionats de les seleccions que queden eliminades del Mundial tenen una beguda de franc. Per tant, els seguidors d'Àustria, Croàcia i Algèria ja poden passar avui al Losers a veure gratis.
9: Bueno, un whisky a dormir.
6: I a la premsa al cor, l'amor també arriba precisament al Mundial. Elisenda Pineda.
10: El madridista Mbappé està imparable. Corre a caçar l'espela i marca gols com xurros. Alguna cosa hi tindrà a veure la seva parella, Esther Expósito, que l'altre dia l'animava en el partit contra Suècia. Els presents asseguren que en algun moment la van sentir cridar «Mete cuerpo, Kylian, por Dios, te lo pido». El jugador Curull d'Hormona de l'Amor va enviar un petó a Expósito que es va posar vermella. No sabem si pel vest del seu aimat o pel bat de sol que queia sobre la graderia. Esperem que amors com aquest siguin protagonistes d'aquest estiu i arribem al setembre amb més palpissos remenats i escalfades de morro dels nostres famosos.
6: I qui fa anys avui, Caralia?
11: Anem-hi, felicitem a l'actor Tom Cruise.
6: Tom Cruise. 66.
11: Mira, 64. Mm. També l'actor Pep Monem.
6: 75.
11: 73. Mm. Avui també fa anys Julian Assange.
6: 52.
11: 55. I acabem felicitant l'exconsellera de Presidència, Laura Vilagrà.
6: 48.
11: 50.
6: Molt bé, Sant Oral.
11: Avui és Sant Tomàs, va néixer a Galilea i va ser cridat per Jesús per integrar el grup dels 12 apòstols. L'Església Catòlica el recorda per una frase que segur que us sona, si no ho veig, no ho crec, i és que Tomàs va voler tocar les llagues de Crist abans d'acceptar que havia ressuscitat, un episodi que la tradició associa amb la seva incredulitat. L'apòstol va morir travessat per una llança cap a l'any 72. A Catalunya hi ha 8.049 persones que es diuen Tomàs. Està bé, perquè així amb el cop i fem una miqueta d'intenció, Ricard, perquè és que si no, avui és l'últim dia, s'ha de notar una mica de celebració i de vacances.
6: Ara tanquem el repàs de la premsa, avui que és 3 de juliol del 2026, serem al quiosc vintage amb Albert Om.
12: Tal dia com avui, de fa 50 anys.
13: 3 de juliol de 1976, el rei d'Espanya ha mantingut durant mig any la confiança en l'últim president de govern franquista, Carlos Arias Navarro, el mateix que va anunciar somicant la mort del dictador. Però avui fa 50 anys exactes, Joan Carles cessa Arias Navarro i nomena Adolfo Suárez nou president del govern. Un nom que no estava a la llista de favorits i que era ni més ni menys que el ministre secretari general del Movimiento Franquista. Mentrestant, a Catalunya era a punt de començar la marxa per la llibertat. Milers de catalans a peu pel país reclamant l'amnistia i el retorn de l'autogovern català. Només el primer dia ja van detenir 100 persones de les columnes que sortien de l'Escala, la Sénia i Esterri d'Àneu. Acabo amb un festival que es va estrenar aquell estiu de 1976 a Barcelona, el Grec. Però llavors no l'organitzava l'Ajuntament, sinó l'Assemblea d'Actors i Directors que reclamaven un teatre al servei del poble.
6: Avui és 3 de juliol del 2026, és el 184è dia del calendari. Falten 16 dies per la final del Mundial i un dia per la sortida del Tour de Barcelona. I així sona el dia d'avui.
12: Els sons del matí.
14: Maten a trets un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
15: He escoltat pam-pam, com si fossin dos trets. Pensava que eren petards, però no eren petards.
16: Projecte de llei de pressupostos ha estat aprovat.
17: A partir d'avui, la Generalitat té més diners i Salvador Illa ha aconseguit l'aval per governar en minoria fins al maig del 2028.
18: Catalunya esdevé sinònim d'estabilitat.
19: És verdad, no hacía pensar que podíem governar solitario, però també és verdad que haya un representante de vos en el Consejo de Gobierno nos ayuda.
20: Hemos hecho un comparativo de eventos similares y tenemos la activación institucional más temprana.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Moderat.
0: A la segona excepció del diccionari diu: especialment en política o en religió, el que està allunyat dels partits o de les posicions extremes. Fins ara, Juan Manuel Moreno Bonilla era considerat com un dels líders moderats del Partit Popular. Ara que ha pactat amb Vox, no es pot dir precisament que estigui allunyat dels partits o les posicions extremes.
3: Protegir.
0: Cobrir o defensar algú o alguna cosa contra allò que l'amenaça, contra un perill o un dany. L'Hospital de la Vall d'Hebron ha defensat que va protegir en tot moment el nadó maltractat pels seus pares. És el seu argument per protegir-se de l'expedient que li ha obert Salut per, precisament, no haver protegit el nadó.
3: Austriacista.
0: Austriacista, partidari de la Casa d'Àustria durant la Guerra de Successió a la Corona Hispànica, com la majoria de catalans que van triar aquest bàndol el 1714. Ahir els catalans austriacistes van quedar-se amb un pam de nas davant la contundent victòria d'Espanya contra Àustria, celebrada també per molts catalans.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 450.
7: Són les incidències per cops de calor i deshidratació que van rebre els serveis urgències dels hospitals i centres d'atenció primària catalans la primera setmana d'estiu. Un nou estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona calcula que per cada grau extra de temperatura la mortalitat augmenta un 35%.
3: 37.000.
7: El mes passat es van registrar 37.000 treballadors més a la Seguretat Social i es van superar per primera vegada els 4 milions d'afiliats a Catalunya. L'atur baixa el juny, però menys que els últims 6 anys. El nombre de parats s'ha reduït en 450 persones.
3: 4.000 milions d'euros.
7: És la multa que haurà de pagar Google. La justícia europea ha aprovat que Google va abusar de la seva posició dominant perquè va obligar fabricants de mòbils a instal·lar de forma predeterminada el seu cercador.
3: I ara el veig. Tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig l'escalinata central del Parlament, al mig el president Salvador Illa, la consellera Alicia Romero, també diversos diputats del PSC, d'Esquerra, dels Comuns, posen pels fotògrafs mentre Salvador Illa ensenya un document on s'hi llegeix pressupostos.
21: 3 anys i 4 mesos després, el Parlament va aconseguir ahir aprovar uns pressupostos. Mai, des de la recuperació de la democràcia, havia passat tant temps entre l'aprovació d'uns comptes i uns altres. La imatge d'ahir dels partits que van donar suport a la investidura donen aire i estabilitat al govern, cosa que li hauria de permetre esgotar els 2 anys que queden de mandat.
3: A la segona imatge veig el millor ciclista del món, Tadej Pogacar, que va en bicicleta per l'Avinguda Gaudí. No porta casc, cosa que permet veure que va tenyit d'arròs. Circula per un camí flanquejat per tanques i centenars de persones el graven amb el telèfon mòbil. Ell s'acosta a un lateral per xocar la mà amb els que són a primera fila.
21: Va ser una de les grans atraccions a la presentació del tour ahir entre el recinte modernista de l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Barcelona torna a ser un aparador al món. Demà i diumenge, etapes que il·lustren les dues cares que tenen aquests grans esdeveniments. Centenars de milers de persones que gaudiran, en aquest cas, d'una de les proves esportives més icòniques. Molts veïns, d'altra banda, es queixen un altre cop per les molèsties, per moure's o per entrar i sortir de casa.
3: I la tercera imatge ens arriba des de Londres. Quim Olivares, què hi veus?
22: Hi veig londinencs preparant-se per la que pot ser la tercera onada de calor. La setmana que ve els termòmetres fregaran els 30 graus en una ciutat poc preparada. Així, viatjar en hora punta en metro sense aire condicionat és una experiència, podríem dir, poc gratificant. I a casa, per molts, la situació no serà millor, perquè no tenen tant dals ni persianes per frenar el sol, ni tampoc aires condicionats ni ventiladors. De fet, una de les botigues britàniques líder de venda d'electrodomèstics adverteix que treballen per reposar-ne l'estoc. La venda de ventiladors va pujar un 3.000% i la dels aires condicionats un 330% durant la passada onada de calor.
23: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. Una balena beluga, com les llenties, acaba de ser mare que s'escapa del centre d'investigació on vivia per reunir-se de nou amb la seva cria mar obert. Marc Amorós, bon dia.
24: Bon dia. La notícia mostra les imatges de les càmeres de seguretat del centre d'investigació marina de Seawark, a Alaska, on vivia la balena beluga protagonista. En les imatges veiem com la balena salta les tanques per escapar-se a mar obert. Diu la notícia que aquesta balena beluga formava part d'un estudi sobre la recuperació postpart d'aquests animals. Diu també que els científics feia 3 mesos que la vigilaven gràcies a un xip de seguiment que van posar-li estant embarassada. Després de parir i un cop la seva cria va passar el període d'alletament, els científics van portar la balena fins al centre d'investigació per estudiar-ne la seva recuperació postpart. Doncs bé, segons la notícia, el tercer dia, ben d'hora al matí, just abans que sortís el sol, la balena va saltar les tanques i es va escapar a mar obert. Com que podien rastrejar-la gràcies al xip de seguiment, van descobrir que la balena va tornar al lloc on havia deixat la seva cria i van aconseguir retrobar-se.
3: Això és real o fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio.
25: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
26: L'auditoria continua sent una peça clau per garantir la transparència i la confiança en l'àmbit empresarial.
23: Aquesta setmana, el Col·legi d'Assessors Jurats de Comptes de Catalunya celebra la 36a edició del Fòrum de l'Auditoria Professional sota el lema Auditoria, Orgull de Professió. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Auditoria de Comptes i Comptabilitat, una formació especialitzada orientada a preparar professionals per afrontar amb rigor els reptes de l'auditoria i la gestió comptable.
25: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
24: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que una balena beluga que acabava de ser mare s'escapa del centre d'investigació on vivia per reunir-se de nou amb la seva cria a mar obert és una notícia falsa. Tot i que és fals, la història és tan emotiva que s'està fent força viral a les xarxes socials. El mateix centre d'investigació citat en la notícia d'Alaska ha desmentit la notícia i les imatges que circulen on veiem la balena saltar les tanques ha estat feta amb intel·ligència artificial.
3: Gràcies, Marc.
24: Adéu, bon dia, bon estiu.
3: Bon estiu. Repassem els titulars del dia en dos minuts ara amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Els Mossos investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al barri de la Sagrera, Barcelona.
1: La consellera d'Interior, Núria Parlon, acaba de dir que els primers indicis efectivament apunten a un enfrontament entre bandes llatines. Així ho revelava un testimoni a TV3.
15: He escoltat uns pam-pam, com si fossin dos trets. Al principi doncs, pensava que eren petards, però per al so doncs, no eren petards. I m'he assomat a la finestra, he vist quatre nois sortint del parc de la Pegaso.
1: Els fets han passat aquesta matinada al parc de la Pegaso, que és el districte de Sant Andreu.
3: Andalusia, Juanma Moreno s'acaba incorporant, en aquest cas amb Vox, al govern per assegurar-se la investidura.
4: Una de les mesures pactades amb l'extrema dreta és l'anomenat prioritat nacional.
3: I avui a la guarda del matí, Alicia Romero, consellera d'Economia, després que el govern hagi aconseguit aprovar els pressupostos.
1: Salvador Illa es compromet a complir els acords pactats amb Esquerra i els Comuns. 3 de cada 4 euros aniran destinats a polítiques socials des de les files d'Esquerra i els Comuns. Esther Capella i Jèssica Albiach.
5: Ja no hi ha excuses per ajornar decisions.
8: La legislatura i el futur de Catalunya dependrà de com s'aborden habitatge, rodalies i serveis públics.
3: I els bombers han treballat tota la nit per extingir l'incendi de Canet de Rosselló a la Catalunya del Nord.
4: La majoria dels 3.000 evacuats són persones de 3 càmpings, entre Canet i Santa Maria la Mar.
3: El balanç de víctimes del doble terratrèmol de Veneçuela ja és de 2.600 morts i 12.400 ferits.
1: La presidenta interina del país, Delcy Rodríguez, ha tret pit de la reacció del govern veneçolà.
20: Hemos hecho un comparativo de las respuestas de eventos similares recientes en otros países y tenemos la activación institucional más temprana.
3: I nou matí de declaracions davant de la jutja del cas Andí.
4: Avui estan citades a declarar els jutges de Martorell, les dues filles del fundador de Mango, Isaac Andic, i també un psiquiatre que va atendre l'empresari i el seu fill Jonathan.
3: I en esports, la selecció espanyola de futbol passa a 8ens de final del Mundial.
1: Es va imposar per 3-0 a Àustria, d'aquesta matinada Portugal 2, Croàcia 1 i Suïssa 2, Algèria 0. Avui a les 8 juga Àustria contra Egipte i a la mitjanit Argentina contra Cap Verd.
9: Pel que fa al temps d'avui, parlem d'un temps estable. No només avui, sinó el cap de setmana i, de fet, bona part de la setmana vinent. Seguirem parlant de sol i de temperatures amb tendència a pujar. De fet, hi ha un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per calor a partir de diumenge i fins dimecres de la setmana vinent. Avui alerta també amb la presència de tramuntana i el perill molt alt d'incendi, especialment a l'Empordà.
3: I pel que fa al trànsit, retencions a l'AP7 al Papiol per un vehicle avariat, Clàudia Serra.
10: Sí, a l'AP7 al Papiol en sentit Girona. Hi ha un vehicle avariat que talla un carril i provoca cua de retruc, afectada també la B23 cap a l'enllaç amb aquesta AP7. Més enllà d'això, tenim les retencions en punts habituals a aquesta hora d'entrada a la ciutat de Barcelona i en trams de la ronda, sobretot en sentit Llobregat.
26: Des de carrer amb el món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
27: Què et passa?
28: Que no em tanca la maleta.
27: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
28: Bé, si trec uns quants banyadors...
27: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
6: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
27: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Informació del zoològic. Es prega el propietari del vehicle gris aparcat al recinte dels babuïns que retiri el cotxe, ja que està interrompent el seu ritual d'aparellament. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parclic i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
13: Troba el teu lloc amb Parclic.
14: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu!
16: Manu! Sí, bé, bé.
3: On ets?
16: Estic al cotxe, que me'n vaig a Madrid.
3: Ah, vés, vés a Madrid, però torna, eh?
16: Sí, però és que avui toquem allà amb Operación Triunfo, allà l'últim.
3: Escolta, festa grossa. Última secció de Manu, per cert, a partir del 31 d'agost tornem, si voleu que dediquem alguna cançó a una persona estimada, 636-360609, com és el cas de l'Eva, aquí estem trucant ara, de part dels seus pares.
4: Amb l'intermitent del Manu de fons.
3: Sí. Gira a la dreta. Tot recte, 300 metres a l'esquerra, Manu. Eva!
17: Hola. Hola.
3: Com estàs?
17: Bé.
3: Saps on et truquem?
17: No.
3: De Catalunya Ràdio.
17: Ostres, hola.
3: Hola.
4: Hola.
3: Què estàs fent, Eva?
17: Què?
3: Què fas? Ah. Què fas?
17: Estic a l'aeroport.
3: I on vas? On vas?
17: A Madrid.
3: Com el Manu?
16: Mira, veus?
3: Que vas amb avió, Manu, no?
16: No, vaig amb tren.
3: Ah, llàstima. Mira, si no us podríeu saludar amb l'Eva.
4: Clar. Eva, et truquem de part dels teus pares que et volen felicitar amb aquesta fantàstica cançó d'Ava que es diu Mamma Mia. Ah,

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui divendres 3 de juliol. Calafell es prepara per viure el Tour de França amb un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat. Ja veureu que aquesta notícia eclipsarà bastant l'informatiu d'avui i demà perquè és un esdeveniment molt important, però abans de parlar d'ell, anem a repassar els titulars del dia. Les biblioteques de Calafell i Segur ofereixen una programació d'estiu amb 13 activitats per als més petits. El servei de socorrisme de Calafell ja funciona al 100% i fa una crida a respectar les indicacions de seguretat aquest estiu. Obert el termini per demanar els ajuts de menjador escolar del curs 2026-2027. El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova inicialment el projecte de la nova seu comarcal. Detingut un segon home relacionat amb l'onada de robatoris de vehicles al Vendrell. I l'atur continua baixant a Catalunya i se superen per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. I parlant d'esports, tornarem a parlar de l'esdeveniment que eclipsa la jornada informativa d'avui. A quina hora passarà el Tour de França per Calafell? Què suposa un pas d'un esdeveniment tan gran per un municipi com Calafell? Intentarem donar-vos consells per gaudir del dia el millor possible.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Queden poques hores perquè Calafell formi part per primera vegada del recorregut del Tour de França. La prova ciclista més important del món passarà pel municipi aquest diumenge 5 de juliol durant la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. El pilot travessarà la C31 al seu pas pel municipi entre 2:15 i 2:15 tocats a la tarda, tot i que l'horari dependrà del ritme de la cursa. Per fer possible aquest esdeveniment, l'Ajuntament fa mesos que treballa en un dispositiu especial coordinat amb els Mossos d'Esquadra, la Diputació de Tarragona, Protecció Civil i la resta de municipis afectats pel recorregut. El regidor de Seguretat, Marc Caselles, explica que la preparació ha estat llarga i molt coordinada per garantir que la jornada es desenvolupi amb la màxima normalitat.
2: Mira, fa potser uns 8 mesos que portem amb el tema del Tour treballant amb els diferents alcaldes, regidors, policies locals de tots els municipis i els Mossos d'Esquadra, a més amb la Diputació de Tarragona, que són els que ens han donat totes les facilitats del món, entre propaganda, balles, voluntaris, i llavors portem, ja et dic, 8 mesos treballant amb tema també de protecció civil, voluntaris, que en tenim moltíssims, i és un esdeveniment molt, molt concret i molt que no ha passat mai, i llavors sempre volem fer-ho tot el millor possible.
0: Un dels principals reptes serà la mobilitat. El recorregut del Tour dividirà el municipi durant bona part del dia i obligarà a restringir completament el trànsit de vehicles al circuit. Els talls començaran entre les 8 i les 9 del matí i es mantindran fins aproximadament les 4 de la tarda. Durant aquestes hores no es podrà circular amb el vehicle per la carretera Mossèn Jaume Tovella ni per la C31. Això afectarà tant els desplaçaments entre el nucli de Calafell, la platja i Segur com els accessos habituals cap al litoral. Per garantir la seguretat, el dispositiu comptarà amb prop de 150 voluntaris, a més dels efectius de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, que controlaran els principals punts de tall i els accessos al recorregut.
2: Tenim 150 voluntaris, a més la policia local amb els Mossos d'Esquadra, llavors la policia local i els Mossos d'Esquadra estaran amb els punts claus per tancar l'accés rodat a tot el circuit, i els voluntaris seran per tallar els carrers i els punts que ja estan delimitats.
0: L'Ajuntament recomana evitar al màxim l'ús del cotxe durant tota la jornada. De fet, el regidor ha batejat el 5 de juliol com el dia sense cotxe i anima la ciutadania a desplaçar-se a peu o a bicicleta sempre que sigui possible. Cal tenir en compte que qualsevol vehicle que accedeixi a la zona de platja abans del tall quedarà sense possibilitat de sortir fins que es reobri la circulació. En canvi, els vianants sí que podran travessar el recorregut pels punts habilitats fins a poc abans del pas de la cursa. Els responsables municipals també han previst itineraris alternatius per als autobusos, modificacions en alguns accessos des de l'autopista i un dispositiu específic per facilitar l'entrada i sortida dels visitants allotjats en hotels del municipi. Pel que fa als millors punts per seguir el pas del Tour, el regidor assenyala especialment el descens per mossèn Jaume Tovella i la rotonda de la Creu Roja, on els ciclistes arribaran amb gran velocitat. També recomana els trams de segur de Calafell, on el pas del pilot serà més visible per al públic.
2: Sempre recomano agafar el cotxe lo justet. La gent ha de vindre a disfrutar del Tour, és una primera vegada que passa, ens hem implicat tots molt. Un dels llocs potser és mossèn Jaume Tovella, la rotonda de la Creu Roja, potser és el més espectacular, perquè a més baixen tots embalats, però a la part de segur també, perquè es veuen molt millor.
0: Perquè entenguem la magnitud del dispositiu, el regidor Marc Caselles ens explica totes les vies afectades.
2: Segurament la carretera de Valvell estarà tancada a la rotonda d'accés a l'autopista, ja no deixaran circular cotxes cap a baix, i també hem parlat amb la gent de Cunit, a l'avinguda Sitges, que és de Cunit cap a Calafell, direcció Cunit-Calafell, serà doble direcció perquè la gent pugui marxar a direcció Cunit per agafar l'autopista. Penseu que tota la Nacional 340, la C31, estarà col·lapsadíssima, perquè la gent haurà de circular només per l'autopista, però hi anirà tothom. Tothom per l'autopista, perquè la C31 estarà tallada, la Nacional 340, clar, com que ells venen, els ciclistes van fins a Castelldefels o Viladecans, llavors pugen per Vegas i van fins a Avinyonet. Avinyonet també estarà tancat. I llavors la caravana es anirà formant i des de Vilafranca arribarà fins al Vendrell. I de Tarragona, la Nacional 340 també està tallada. Només es podrà circular per autopista. Serà un dia complex. Tarragona estarà bloquejada, Barcelona estarà bloquejat.
0: Més enllà de les afectacions, l'Ajuntament destaca l'oportunitat que representa acollir un esdeveniment esportiu d'aquesta magnitud. El Tour de França és seguit per milions d'espectadors arreu del món i permetrà projectar la imatge de Calafell a escala internacional. Tot i reconèixer les molèsties que comportaran les restriccions de mobilitat, el consistori demana comprensió i paciència a la ciutadania, recordant que es tracta d'un esdeveniment excepcional que mai abans havia passat pel municipi. Per últim, el regidor insisteix que el dispositiu s'ha preparat durant mesos i que, malgrat la complexitat logística, tots els serveis d'emergència continuaran plenament operatius durant tota la jornada.
2: Sobretot ambulàncies, bombers, policia, això no està restringit. Si hi ha qualsevol emergència, tenim una central d'emergències aquí a Calafell pel que pugui passar tant en una banda com en una altra, per no tenir que creuar el circuit. Intentem estar programats. Sempre passa qualsevol cosa que allò que dius, hòstia, això no ho havia pensat. Però portem 8 mesos amb tota la gent molt professional, gent que està per la labor, i en principi ha de sortir tot bé i no ha d'haver cap problema.
0: Després, en els esports ho tornarem a recuperar, però que quedi clar que el pas del Tour de França s'espera entre les 2:34 i les 2:38. Recordem que el consell del dia és millor no agafar cotxe.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I deixem de parlar del Tour de França perquè el servei de socorrisme de Calafell ja funciona al 100% i fa una crida a respectar les indicacions de seguretat aquest estiu. El servei de socorrisme de les platges de Calafell ja està completament operatiu, coincidint amb l'inici del mes de juliol. Des de l'1 de juliol, els equips de vigilància, salvament i bany assistit treballen al 100% tant a la platja de Calafell com a la de Segur, preparats per garantir la seguretat dels milers de banyistes que visiten el litoral durant aquest estiu. El responsable del servei, Agustín Ortiz, explica que la principal tasca dels socorristes va molt més enllà dels rescats dins de l'aigua. La feina se centra sobretot en la prevenció, anticipant-se a situacions de risc abans que es converteixin en una emergència.
3: Bueno, lo más importante que hago, que realizamos, es la prevención los días que no esté el mar tan normal como siempre, que es lo que más ponemos hincapié en los chicos, porque es cuando las cosas se pueden complicar y tratamos de velar por la seguridad, tanto sea dentro del mar como fuera del mar, porque también hay muchas cosas que capaz que no se ven, que pasan tanto en la playa como en el paseo, y somos los primeros, la primera cadena en llegar y tratar de resolver, tanto sean conflictos, peleas, o atenciones médicas o incidències.
0: Aquesta temporada els socorristes ja han hagut d'intervenir en diverses incidències, algunes relacionades amb el bany, però moltes altres completament alienes al mar, des de caigudes accidentals i assistències sanitàries fins a baralles o persones que necessiten atenció mèdica al passeig marítim. Pel que fa als rescats aquàtics, els primers dies d'estiu han deixat algunes actuacions per ajudar persones que practicaven paddle surf i que no podien tornar a la costa a causa del vent. Tot i això, Ortiz destaca que de moment no s'ha produït cap rescat de gravetat gràcies a l'estat general de la mar. Una de les principals preocupacions continua sent el comportament d'alguns banyistes quan oneja la bandera groga o vermella. El responsable del servei recorda que els colors de les banderes tenen el mateix significat que un semàfor i lamenta que encara hi hagi persones que decideixin ignorar les advertències.
3: Tratamos que lo eviten desde indicando con la bandera más adecuada al estado de la mar. Pero también hay gente que a veces no se confía o no hace caso a las banderas. Hay que saber que también en verano por lo general predomina el viento levante, que es el viento que viene de Barcelona. Entonces el mar está movido, pero más o menos la gente está acostumbrado, pero hay veces que el mar está igual de movido, igual de feo, pero con viento de Garbí o de Poniente, que es el viento que viene de Tarragona. Y ese viento y la marea que trae es un poco más peligrosa. Entonces la gente ve el mar y lo ve de la misma manera. Sí, está igual, pero el mar, las corrientes y todos no están de la misma manera. Entonces la gente a veces no se percata de esos detalles y hay que hacer la prevención pertinente. Siempre hay alguno que se confía, que sabe que no podemos estar previniendo todo el tiempo a todos y se va un poco más lejos y cuando quiere volver se da cuenta de que
2: no puede, de que
3: claro, toma una decisión incorrecta.
0: Actualment el dispositiu de vigilància està format per 21 socorristes distribuïts en 4 punts principals de vigilància al llarg de les platges de Calafell i Segur. Els equips treballen des de les 11 del matí fins a 7:45 del vespre durant els mesos de juliol i agost. Els punts principals disposen de material sanitari més complet, desfibrilador, oxigenoteràpia, tauler espinal i embarcació de rescat, mentre que les torres mantenen els equips bàsics per donar primera resposta immediata. Ortiz explica que la feina exigeix mantenir una concentració constant durant hores sota el sol. Per això els socorristes treballen amb torns rotatius que els permeten descansar periòdicament sense deixar en cap moment de vigilar els banyistes. També destaca que, tot i els avenços tecnològics com els drons que ja s'utilitzen en algunes platges, la presència humana continua sent imprescindible en qualsevol rescat.
3: Hay en algunas playas que están aplicando drones y esas cosas. Obviamente que todo suma, sí, tiene un coste y después el dron no sé cuánto tiempo volará.
2: Claro.
3: Sí, obviamente es positivo y mejor que no tenerlo siempre, obviamente, seguro. Pero bueno, también es verdad que capaz que hay algunos elementos que arrojan un elemento flotador sobre la víctima. Que haya una persona, por lo general, es muy necesario.
0: A més de la vigilància, aquest estiu el servei continua incorporant millores en el bany assistit. Entre les novetats hi ha un sistema de comunicació destinat a persones amb discapacitat visual que permet donar indicacions mitjançant una ràdio submergible perquè puguin orientar-se mentre es banyen amb total seguretat. En definitiva, uns serveis que cada vegada van a millor aquí a les platges de Calafell.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I última notícia d'aquí del nostre municipi, les biblioteques municipals Ventura Gassol de Calafell i Casa Nova de Segur de Calafell han preparat una nova programació d'estiu adreçada al públic infantil. En total s'han organitzat 13 activitats repartides entre els mesos de juliol i agost i setembre amb l'objectiu d'oferir propostes lúdiques i educatives durant les vacances escolars. La iniciativa inclou tallers creatius, experiments científics, sessions de contes i activitats en anglès pensades per a infants de diferents edats. Totes les propostes començaran a les 11 del matí i requereixen inscripció prèvia que es pot formalitzar a través del servei de WhatsApp de les biblioteques municipals. La programació arrenca aquest mes de juliol amb 5 activitats. La primera serà aquest dijous a la Biblioteca Casanova de Segur, amb un taller de cianotípia a càrrec de la Casa Magenta per a infants a partir de 4 anys. El dia 9 a la Biblioteca Ventura Gassol acollirà una nova edició del taller en anglès The Magic Story Bag, conduït per Isabella DiCaprio i destinat a nens i nenes entre 5 i 10 anys. La setmana següent, el 13 de juliol, Cíntia Branco proposarà un taller per aprendre a elaborar slime, mentre que el dia 23 arribarà el primer taller científic de Pendulum dedicat a sorral magnètic. El mes es tancarà el dia 30 amb una nova activitat científica, aquesta vegada a la Biblioteca Casanova, centrada en els líquids no newtonians. El mes d'agost concentrarà la major part de la programació amb un total de 7 activitats. Hi haurà tallers manuals com la creació d'una gorra membrejada, sorra màgica, ambientadors i flors amb cera d'abella o la construcció d'un cavall o un unicorn de pal. També es repetiran els tallers en anglès amb Isabella DiCaprio. A més, els més petits també tindran el seu espai amb dues sessions de contes per a nadons. A càrrec de la Botzina, l'espectacle Sons de Mar es farà a la Biblioteca Casanova de Segur el 13 d'agost, mentre que Sons de Nit arribarà a la Biblioteca Ventura Gassol el 28 d'agost. Amb dues activitats estan pensades per a infants de 0 a 4 anys. La programació es conclourà el 3 de setembre amb un taller familiar a la Biblioteca Ventura Gassol. En aquesta ocasió, Montbí ensenyarà als participants a elaborar flors amb cera d'abella en una activitat pensada perquè els infants i adults comparteixin l'experiència. Amb aquesta proposta d'estiu, les biblioteques municipals de Calafell reforcen la seva oferta d'activitats familiars i de foment de la lectura, convertint aquests equipaments en espais de trobada, aprenentatge i creativitat també durant el període de vacances.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I parlem ara del Consell Comarcal del Baix Penedès perquè ha fet un nou pas per fer realitat la seva futura seu. El ple de l'ens comarcal ha aprovat inicialment el projecte de construcció del nou edifici, una actuació que suposarà una inversió de 7,7 milions d'euros i que permetrà reunir en un únic espai tots els serveis que actualment ofereix el Consell. L'acord aprovat també inclou una modificació del pressupost per assumir les despeses derivades dels tràmits previs a l'inici de les obres, com ara les llicències, els permisos i la resta de procediments administratius necessaris per poder executar el projecte. La nova seu s'aixecarà al Vendrell i tindrà una superfície construïda de 2.800 metres quadrats, distribuït en dues plantes. L'edifici acollirà els diferents departaments del Consell Comarcal, entre els quals hi haurà els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. El projecte també s'ha dissenyat incorporant criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat amb l'objectiu d'oferir unes instal·lacions més modernes, funcionals i adaptades a les necessitats actuals. A més, es preveuen espais d'atenció a la ciutadania més amplis per millorar el servei que es presenta als veïns de la comarca. Després d'aquesta aprovació inicial, el projecte continuarà ara amb la seva tramitació administrativa. La previsió del Consell Comarcal és licitar les obres abans que acabi aquest any i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol centralitzar els seus serveis, millorar les condicions de treball del personal i disposar d'un equipament preparat per a donar resposta a les necessitats actuals i futures de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un segon individu presumptament implicat en l'onada de robatoris a l'interior de vehicles que es va registrar aquesta primavera en diversos nuclis del Vendrell. Es tracta d'un home de 26 anys detingut aquest dimarts a Barcelona, a qui s'atribueixen 28 robatoris més. La investigació ja havia permès detenir el passat 19 de maig un jove de 22 anys al Vendrell, considerat el presumpte autor de 24 robatoris. Amb el nou arrest, els Mossos relacionen els dos germans amb un total de 52 robatoris comesos entre els mesos d'abril i maig. Els fets van tenir lloc durant diverses nits als nuclis de Sant Salvador, Coma-ruga, Nirvana, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders. Inicialment, els investigadors pensaven que tots els robatoris havien estat comesos per una sola persona, però les diligències han acabat determinant que els dos homes actuaven conjuntament. Segons la investigació, els detinguts actuaven de nit i accedien als vehicles trencant els vidres o forçant les portes, les finestres o el maleter. Un cop a l'interior, sostreien qualsevol objecte de valor i amagaven el material robat en conduccions d'aigua per recuperar-lo més tard durant el dia. Entre els objectes sostrets hi havia dues bicicletes valorades en uns 7.000 euros, un rellotge, un patinet elèctric, un ordinador portàtil, material esportiu, eines, ulleres, targetes de crèdit, documentació personal i prop de 1.000 euros en efectiu. El segon detingut acumula 8 antecedents policials per fets similars i està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores. Mentrestant, la investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: I tanquem l'informatiu amb una notícia d'àmbit general perquè les dades del mercat laboral corresponents al mes de juny deixen un nou descens de l'atur a Catalunya i una xifra històrica d'afiliació a la Seguretat Social. Tot i això, la reducció del nombre de persones desocupades ha estat més moderada que en altres mesos de juny dels últims anys. Durant el mes de juny, l'atur s'ha reduït en 458 persones a Catalunya. Això situa el nombre total de persones inscrites a les oficines d'ocupació en 307.169, la xifra més baixa registrada en els darrers 18 anys. Per sectors, l'atur ha disminuït als serveis, la indústria i a la construcció, mentre que només ha experimentat un lleuger increment a l'agricultura. En paral·lel, l'ocupació continua marcant màxims històrics. Per primera vegada, Catalunya supera els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Durant el mes de juny s'han incorporat més de 37.000 nous cotitzats, fet que representa un increment del 0,93% respecte al mes anterior i de més de 102.000 persones en comparació amb el mateix període de l'any passat. Per demarcacions, el creixement mensual de l'ocupació ha estat especialment intens a Lleida i Girona. A Tarragona, l'afiliació també ha augmentat amb un increment de l'1,55%, mentre que a Barcelona el creixement ha estat del 0,48%. Si es compara amb ara fa un any, l'atur ha disminuït en gairebé 8.000 persones a Catalunya, un descens del 2,5%. La reducció s'ha registrat tant en homes com en dones, entre els menors i els majors de 25 anys i a totes les demarcacions catalanes. Al conjunt de l'Estat, la tendència també és positiva. L'atur ha baixat prop de 29.000 persones durant el juny i la Seguretat Social ha assolit un nou rècord històric amb més de 22 milions i mig d'afiliats. En l'últim any, Espanya ha creat més de 600.000 llocs de treball i el nombre de persones aturades s'ha reduït en gairebé 114.000.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I com us hem anat avançant al llarg de tot aquest informatiu, aquest diumenge 5 de juliol, Calafell viurà una jornada històrica amb el pas del Tour de França. La segona etapa de la ronda francesa entre Tarragona i Barcelona travessarà el nostre municipi i convertirà els carrers en un gran escenari esportiu. Ara bé, perquè tot es desenvolupi amb normalitat, hi haurà un dispositiu especial de mobilitat que cal tenir molt present. El primer consell és molt clar. Si aquest diumenge no heu d'agafar el cotxe, planifiqueu molt bé els desplaçaments. Entre les 9 del matí i les 5 de la tarda no es podrà creuar la carretera C31 ni tampoc la Rambla Mossèn Jaume Tovella, l'antiga Nacional 340. Això significa que el municipi quedarà dividit durant bona part del dia

0: travessin segur de Calafell en direcció a Barcelona. Ja diem que tot això és aproximat. Si tot va segons el previst, la circulació es començarà a recuperar a partir de les 5 de la tarda. Per tant, si voleu veure el pas del Tour, el millor és acostar-vos amb prou antelació al recorregut. Tingueu present que un cop es tanqui la carretera, ja no es podrà travessar d'un costat a l'altre fins que l'organització ho autoritzi. L'Ajuntament també ha informat de diverses restriccions d'estacionament. El nucli del poble no es podrà aparcar a la zona d'accés a l'Horta Park, a diversos aparcaments de la carretera de Barcelona, com els situats al costat de la Ciutadella Ibèrica, sota el pont de Segur, davant de l'edifici de Correus o al costat de l'Ermita. A més, estarà prohibit estacionar tota la Rambla Mossèn Jaume Tovella, a tota la carretera de Barcelona entre la rotonda de Repsol i el carrer Duero, inclosa la plaça del Mediterrani, així com tot el carrer Sud, el Masmel. També hi haurà afectacions importants a la zona comercial de Masmel, totes les cruïlles que desemboquen a la Rambla Mossèn Jaume Tovella o a la carretera de Barcelona quedaran tallades mentre duri el dispositiu. Ara bé, no tot seran restriccions. L'Ajuntament també ha previst alguns punts perquè la mobilitat dins del municipi sigui més fàcil. La connexió entre els diferents nuclis es podrà fer pels ponts del carrer Santiago Rusiñol o Carmen Desvalls, que permetran creuar la via del tren. A més, es recomana utilitzar preferentment l'autopista C32, especialment entrant i sortint pel peatge de Segur de Calafell per evitar les zones afectades. Cal tenir en compte, però, que la sortida de Calafell de l'autopista no permetrà accedir directament a la platja. Aquest accés quedarà restringit i només hi podrà circular els veïns del nucli del poble. També hi haurà canvis al transport públic. Les línies urbanes L1, L2 i L3 modificaran temporalment el seu recorregut. Per tant, si habitualment feu servir l'autobús, és recomanable consultar els itineraris alternatius abans de sortir de casa. Des de l'Ajuntament i la policia local es demana màxima col·laboració de la ciutadania. És important respectar la senyalització provisional, seguir les indicacions dels agents i no intentar accedir amb vehicle a les zones restringides. D'aquesta manera es garantirà tant la seguretat dels corredors com la de tots els espectadors. A més, enllà de les afectacions, també cal veure-ho com una oportunitat. No és gens habitual que la prova ciclista més important del món passi pels carrers de Calafell. Serà una ocasió única per gaudir de l'ambient del Tour, veure de prop els millors ciclistes del món i formar part d'un esdeveniment esportiu que es retransmetrà a centenars de països. Per tant, si podeu, aprofiteu la jornada, planifiqueu bé els desplaçaments i gaudiu d'un dia que quedarà de ben segur per a la història esportiva de Calafell.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: I parlem del temps ràpidament, perquè a Calafell avui predomina el sol serè i estarà tot poc ennuvolat. Amb un ambient plenament estiuenc, la temperatura es mou entre els 22 de mínima i els 30 de màxima. La sensació serà de calor marcada durant les hores centrals del dia i el vent serà relativament fluix. Atenció, perquè els propers dies la temperatura anirà cap amunt. I fins aquí els informatius d'avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu un bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis. Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Calafell Ràdio. Queda't amb nosaltres. Els serveis. Calafell Ràdio. El temps.
1: Molt bon dia, bona hora. Ara en punt, 8:45 del matí. Divendres, dia 3 de juliol de 2026. Engeguem 30 minuts fins les 9 a Calafell Ràdio, calafell.tv, 107.9 FM.

0: programa també a través de la nostra emissió online. 30 minuts de notícies, de titulars de les últimes hores, però sempre al començar aquest temps d'informació el que fem és doncs conèixer la previsió meteorològica amb el meteoròleg Josep Miró. L'escoltem. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia. El temps avui es presenta molt estable i de ple estiu, amb sol i cel clar la major part del dia, amb algun nuvolal que hi ha hores d'ara i que abans de mig matí esperem que hagin desaparegut, quedant un cel clar la resta del dia. Amb una temperatura que ha baixat una miqueta i s'ha dormit bé, s'ha situat entre els 21 i 22 graus de mínim. En canvi, la màxima tornarà a ser alta, amb molt de contrast entre el dia i la nit, i voltarà els 31 graus, o acostant-se, com ahir, als 32, amb una humitat moderada i poca xafogor. Vent feble, d'aterrar a la primera hora, i marinades de migjorn o de garbí més reforçada al migdia i fent que la mar hi hagi marejol. Demà esperem un temps esplèndid, amb sol i cel clar tot el dia, un dia més, i amb una temperatura que pujarà una mica de nit i es mantindrà de dia. Demà estarà entre els 22 i 20, o 23 de mínima i acostant-se als 32 de màxima, amb una humitat i xafogor moderades. Vent molt feble i variable, amb domini de les marinades de migjorn al migdia i més aviat de garbí a la tarda, fent que la mar hi hagi marejol també. I diumenge, temps estable, dominat pel sol, repunta la calorada, amb domini del sol, amb algun núvol baix a primera hora del matí i cel clar la resta del dia, amb una temperatura que es mantindrà de nit al voltant dels 22 o 23 de mínima, mentre que la màxima pujarà una miqueta. De fet, hi ha un avís, un preavís del Servei Meteorològic de Catalunya que indica que tornarem a entrar en una onada de calor, almenys entre diumenge i dimecres, i per tant esperem que la temperatura se situï entre els 32 o 33 de màxima, amb una humitat no massa alta i la xafogor tampoc massa acusada. Vent feble, amb terral fins a mig matí, i de garbí la resta del dia, amb marejol a la mar.
0: Gràcies, Josep, per la crònica del temps. Doncs, en definitiva, bonança meteorològica avui divendres, també més calor durant el cap de setmana, i amb aquesta arribada encara de més calor de cara a la propera setmana. Doncs ara mateix la temperatura ambient, amb aquesta bonança meteorològica, aquí a la zona de la platja de Masmel, a prop de l'Estany de Calafell, tenim a l'exterior dels nostres estudis 24 graus centígrads. Doncs ara mateix passen 3 minuts al punt de les de 8:45 del matí. És moment de repassar en titulars les diferents portades de la premsa d'aquest divendres. Anem al diari Ara. En portada, 257.000 immigrants sol·liciten a Catalunya ser regularitzats. La xifra total de peticions a Espanya puja fins a 1,17 milions i més de la meitat ja estan admeses a tràmit. La immigració aporta 0,5 punts del creixement mitjà anual del PIB per càpita entre el 2022 i el 2025. I el president Illa assegura l'estabilitat política amb els primers pressupostos aprovats de la legislatura. I la fotografia central del diari Ara és pel Tour de França, que ja pedaleja a Barcelona. Ha estat aquest dijous una jornada festiva de presentació dels equips del Tour, que fan un breu recorregut d'exhibició entre dues icones modernistes, l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. I a l'apartat esportiu, Espanya goleja Àustria i es planta als vuitens de final. Més titulars, imputada en el cas Leire, la directora de la Guàrdia Civil. I Moreno, del Partit Popular, investit amb els vots de Vox a Andalusia. I la meteorologia, també present en aquesta portada del diari Ara, diumenge arriba una segona onada de calor. Deixem aquest rotatiu, anem ara a la portada del Punt Avui. Vindran les dones, 150 anys de lluites als carrers de Barcelona, la ciutat de les revolucions femenines. Una exposició al Museu d'Història reivindica el protagonisme de les dones en la construcció de la Barcelona contemporània. El més destacat també de la portada del Punt Avui és l'apartat esportiu, tret de sortida icònic al Tour de la Sagrada Família. Presentació dels equips en un acte artístic i cultural. Repassem ara la portada del Periódico de Catalunya. També fotografia central per aquesta presentació del Tour de França ahir dijous a Barcelona. Barcelona, l'aparador mundial del Tour. La presentació dels equips davant de la Sagrada Família reuneix milers de barcelonins. I el Vall d'Hebron, defensa que va protegir el nadó maltractat. L'hospital reclama a Salut que s'arxivi l'expedient sancionador i argumenta que va activar el protocol oportú el mateix dia que el nen va arribar al centre. L'administració interpreta que va tardar 48 hores a avisar. I els primers pressupostos d'Illa donen oxigen al govern per la resta de la legislatura. Després de recolzar els comptes, Esquerra Republicana i Comuns afirmen que és necessari accelerar. I la víctima de la violació d'Igualada tan sols ha rebut 80 euros de reparació. La jove concedeix al periòdico la primera entrevista després dels fets. També titular, en diferents portades que repassem, Moreno Bonilla, investit a l'acceptar l'entrada de Vox al seu govern. Estem parlant d'Andalusia. I el jutge imputa la directora de la Guàrdia Civil pels seus contactes amb Leire Díez. I Donald Trump converteix el 250è aniversari dels Estats Units en un automenatge. I Catalunya és la comunitat amb més peticions de regularització, amb 257.000. I per últim, repassem, donem un cop d'ull a la portada d'aquest divendres de La Vanguardia. I com a la resta de rotatius, fotografia per Barcelona reinventa la sortida del Tour de França. Imatge d'aquesta presentació ahir dijous, d'aquest Tour de França que engega Barcelona i davant de la Serra de Família. I Catalunya lidera les sol·licituds de residència i treball amb 257.000. El procés obert fa aflorar 1,1 milions d'immigrants sense drets, la immensa majoria en edat laboral. També fotografia central per Espanya, que goleja a Àustria i ja és a vuitens. La millor Espanya, diu aquest titular. La selecció espanyola va guanyar ahir a la nit a Àustria per 3-0 a Los Angeles i va accedir als vuitens de final del Mundial 2026. I el govern manté la directora de la Guàrdia Civil malgrat la imputació. I titular que també recullen tots els diaris avui, Vox entra a la Junta, a la Junta, imposa a Moreno la prioritat nacional. I ja apuntat a la legislatura amb el suport d'Esquerra i Comuns als pressupostos. Doncs aquest és el repàs als titulars de les portades dels diaris. Ara aquest divendres, dia 3 de juliol de 2026. Ara sí, sonant sintonia per la plana política. Anem a repassar el més destacat dels titulars de les últimes hores. Fins les 9 del matí, aquí estem en directe. Repassant l'actualitat de diferents àmbits i amb els titulars que arriben aquí a la redacció de Calafell Ràdio, calafell.tv. Doncs com dèiem, estem en plana política. El primer d'aquests titulars és per la CE, que dona llum verda parcial al sisè pagament dels fons Next Generation per a Espanya de 5,7 milions. L'avaluació preliminar s'envia ara al Comitè Econòmic i Financer, que té un mes per pronunciar-se. I Moreno assumeix la prioritat nacional i pacta una vicepresidència amb Vox per tornar a ser president d'Andalusia. El pacte de conservadors i extrema dreta inclou 150 mesures. L'alcalde de Salou convida a una reunió a diferents estaments per coordinar-se contra el top manta. La voluntat és que hi participin cossos policials, representants polítics locals i territorials i empresaris. I cada dia es fan 2,3 milions de desplaçaments al Camp de Tarragona, més de la meitat dels quals en transport privat. El nombre de viatgers és un 23% més alt que el 2020, any marcat per la pandèmia de la Covid-19. Seguim en plana política. El Parlament insta el govern a fer un inventari i una auditoria dels contractes tecnològics actius a la Generalitat. També vol una estratègia catalana de sobirania digital amb accions que garanteixin la resiliència dels serveis públics. I l'oposició rebutja la llei d'acompanyament amb crítiques a la política fiscal d'Illa i a la covardia d'Esquerra Republicana i Comuns. Junts, PPC, Vox i Aliança es centren en l'augment impositiu i la CUP creu que els comptes sotmeten Catalunya a l'Estat. També de la plana política, Esquerra Republicana i Comuns reivindiquen les mesures destinades a habitatge de la llei d'acompanyament als pressupostos. El PSC creu que les mesures tanquen escletxes i enforteixen l'estat del benestar. El Parlament aprova la llei d'acompanyament als pressupostos que elimina 22 taxes sense grans canvis en impostos. La norma incorpora mesures per reduir tràmits administratius, especialment en l'àmbit de l'habitatge. Un 1.174.978 persones s'acullen a la regularització i Catalunya és la comunitat amb més sol·licituds, amb 257.000. El 67% de les peticions provenen de ciutadans llatinoamericans, un 26% dels quals colombians. 8:40 minuts, seguim a la plana política. El Consell Comarcal del Bages demana que la nova llei d'alta muntanya inclogui 6 pobles de la comarca. Denuncien que la normativa podria deixar aquests pobles en una situació més feble. El Partit Popular de Catalunya demana que per carta es pedaler que es planti davant del govern espanyol per col·lapse als jutjats catalans. Lluís Huguet alerta que la supressió de recursos i reforços judicials agreujarà el retard de milers de procediments judicials. Rufián aposta per un espai diferent de Sumar, liderat per les esquerres sobiranistes i que defensi l'autodeterminació. El líder d'Esquerra a Madrid creu que sense una nova opció l'esquerra se'n va a fer punyetes durant anys. La Comissió Europea vetllarà perquè en cap estat membre es discriminin ciutadans per la seva nacionalitat. És la resposta de l'executiu comunitari a una pregunta del PSOE sobre la prioritat nacional pactada per PP i Vox. I el Parlament vol que les víctimes d'assetjament infantil rebin la primera visita psicològica en un màxim de 15 dies. També demana al govern un pla de xoc contra el ciberassetjament que contempli la intel·ligència artificial. I el Parlament rebutja canviar la gestió del padró per afegir-hi la lluita contra el frau i la prioritat nacional. El PPC presenta una moció que també demana prioritzar l'habitatge públic a la ciutadania amb l'arrelament real. I per últim, amb temes de política, Vox denuncia davant Brussel·les que la concessió de nacionalitats amb la llei de nets vulnera el dret de la Unió Europea. Jorge Buxadé insisteix que aquesta via és un intent de frau que pot vulnerar el cens electoral. Ara mateix, en 3 minuts, arribem al punt de 8:45 del matí. Anem per més titulars, entrem a la plana econòmica. Un 42% dels catalans declaren menys de 21.000 euros en ingressos per treball a la renda del 2024. Més de 600.000 persones perceben lloguers d'immobles per prop de 1.000 euros al mes de mitjana. Exercici de control de radiacions a la central nuclear d'Ascó. Els Mossos revisen les dosis rebudes per població i personal a 4 punts d'accés. Sindicats de bombers criden a deixar fer hores extres per cobrir les mancances estructurals del cos. Des del 23 de juny ja no es cobreixen certes activacions, tot i que garanteixen el servei en les emergències. També de la plana econòmica, Illa defensa davant la militància del PSC que els pressupostos són un punt d'inflexió històric. El líder socialista afirma que Catalunya torna a contribuir a millorar l'Espanya plural i diversa. Palamós estrena el primer bloc d'habitatges cooperatiu de les comarques gironines, 34 pisos contra la pressió turística. Sostre Cívic subratlla que una cinquantena de persones ja tenen les claus de casa seva a l'edifici Terra de Mar. El govern destina 3 milions d'euros a un projecte de gestió agroforestal a les comarques afectades per la desnuclearització. L'objectiu és incrementar la resiliència dels sistemes agraris d'aquests territoris. I 6 promotors s'interessen per construir més de 440 habitatges amb 24 solars petits en la licitació oberta pel govern. Paneque destaca que un mes després d'obrir el termini ja n'hi han interessats per edificar més de la meitat dels pisos. Detectats 3 nous casos de pesta porcina africana que eleven el total de positius fins als 358. Les captures de senglars dins de la zona infectada superen els 8.447 des de l'inici del brot. El preu de l'habitatge a Espanya creix un 12,8% durant el primer trimestre de l'any, més del doble que la Unió Europea. És el cinquè estat europeu que registra l'encariment més alt per darrere de Portugal, Bulgària, Eslovàquia i Croàcia. També en economia, l'EIREF preveu que el deute públic espanyol baixi del 100% del PIB el 2026. L'organisme alerta que l'envelliment, els interessos i un menor creixement el faran repuntar a mig termini. Foment demana reforçar les polítiques d'ocupació per reduir els desajustos entre oferta i demanda laboral. La patronal creu que els principals indicadors del mercat de treball tenen un comportament positiu. El Col·legi d'Economistes demana al govern que executi els pressupostos amb rigor. L'entitat reclama que els comptes es tradueixin en millores tangibles per la ciutadania. I comença les obres per millorar la seguretat a la carretera entre Roquetes i el Mas de Barberans. L'actuació de 3,3 milions d'euros pacificarà les travesses urbanes i ampliarà el pont del Barranc de Sant Antoni. I la circulació de trens al túnel de Rubí es podrà reprendre sense restriccions aquest dimarts un cop acabades les obres. Adif treballa amb la Generalitat i Renfe per recuperar completament el servei de la R8. I Pimec creu que créixer en afiliació i mantenir una alta taxa d'atur és símptoma d'ineficiències al mercat laboral. 8:47, en directe a Calafell Ràdio. Fins les 9 del matí, repassant els titulars de les últimes hores, anem per la plana social. Els bombers conclouen la seva missió del doble terratrèmol a Veneçuela. L'expedició té previst arribar a Madrid aquest dissabte al matí. Maten a trets un menor de 15 anys al parc de Pegaso, de la Pegaso de Barcelona. Parlon assegura que els primers indicis de la investigació apunten a enfrontaments entre bandes gitanes. Hi ha mort el conductor d'un tractor en una sortida de via en un camí de les Borges Blanques. La víctima és un home de 70 anys. Un dispositiu de la Guàrdia Civil supervisa el control pirotècnic del concurs de focs de Tarragona del matí a la nit. El cos revisa la documentació de l'empresa participant i comprova que el material i la distribució segueixin la normativa. I ahir a la nit es donava per estabilitzat el foc de vegetació agrícola de Pedret i Marzà, a l'Alt Empordà. Una vintena de dotacions terrestres han continuat treballant a la zona per controlar aquest incendi. S'eleven a 297 les unitats que perdran el concert educatiu. El DOC publica una nova resolució, però es farà una nova revisió a la tardor. Barcelona es tenyeix de groc per rebre el Tour en una presentació d'equips monumental davant de la Sagrada Família. Centenars d'aficionats omplen l'Avinguda Gaudí per donar la benvinguda als grans noms del ciclisme mundial. L'incendi de Canet del Rosselló obliga a evacuar 1.700 persones amb 9 ferits i 256 bungalows i una empresa de cremats. Els bombers centren els esforços a la zona industrial pròxima al port, on hi ha fàbriques amb productes inflamables. Notícia d'ahir al vespre. Els arbres gegants resisteixen la sequera millor que s'esperava, segons un estudi. La investigació mostra que són capaços de fer arribar l'aigua a les branques més altes per suportar la deshidratació. Més titulars de les últimes hores. Estem a la plana social. 9 persones continuen ingressades per l'accident d'autobús a Lleida, 3 de les quals a l'UCI. 2 persones segueixen en estat crític i un altre estat en estat estable dins la gravetat, segons Salut. Tenen un home amb nombrosos antecedents per robar coure d'una empresa de les Borges Blanques. La policia segueix buscant 2 implicats més i el valor del material robat ascendeix a 10.000 euros. L'Audiència Nacional condemna l'exconseller del Partit Popular a Madrid, Francisco Granados, a 2 anys i mig de presó. El tribunal el declara culpable de frau i prevaricació per afavorir l'adjudicació de contractes a l'empresa Waiter Music. Justec celebra l'aprovació de la reclassificació professional del personal d'atenció educativa. És un gran guany. El sindicat remarca que la seva esmena permet dignificar la professió de més de 4.000 treballadors. I detenen un menor relacionat amb una dotzena de robatoris a vehicles a l'aparcament municipal de Torroja de Tarragona. La investigació continua oberta i no es descarta que pugui estar implicat en altres incidents. I l'OMS dona per acabat el brot d'antivirus en donar d'alta l'últim contacte. En total s'han registrat 13 casos positius, incloses 13 morts i més de 650 contactes en 33 països. Ja minuts, arribem a les 9 del matí. Anem per més titulars. Serà en final d'aquest temps d'informació. Anem per la plana cultural.

Charlotte Cardin i Saint Etienne brillen en una primera jornada de luxe al Vida Festival. Els concerts donen el tret de sortida a 3 dies de música amb artistes internacionals i emergents. El petit de Calaril dona el tret de sortida al Vida amb una processó metafísica, multitudinària i psicodèlica. Maria Jaume, Triquet, Maig, Carmen Lacho i Azuleja completen les primeres hores del festival. La soprano catalana Sara Blanc debuta a la Royal Opera House de Londres com la mare de la fill du règiment. La intèrpret ha actuat també a l'Òpera Nacional de París i a l'Escala de Milà. L'artista Jaume Plensa cedeix una escultura al Museu Pau Casals coincidint amb el 150è aniversari del mestre. La peça Yolandita, instal·lada enmig d'un petit estany, comparteix espai amb obres de Josep Clarà i Josep Llimona. També de la plana cultural, el Congrés Mundial d'Arquitectes clou l'edició de Barcelona amb més de 10.000 participants de 130 països. L'emergència climàtica o el dret a l'habitatge han estat temes claus de l'esdeveniment. Mònica Terribas portarà a HBO Max la segona part de la seva sèrie sobre l'Opus Dei. El buen espíritu detrás de la puerta de l'Opus Dei es fixa ara en 14 homes en diferents etapes vitals. El Pau Paterres de Tàrrega viurà una 28a edició d'aniversari amb sopa de cabra i els Amics de les Arts. El festival es redueix un dia per compensar la caiguda del pressupost i se celebrarà del 9 al 11 de juliol. Falstaff, l'òpera final de Verdi, torna al Liceu amb Luca Salsi i Ambrogio Miestri al capdavant. Josep Pons s'acomiada després de 15 anys com a director musical del teatre. 8:53, anem pels esports. Espanya supera Àustria i ja espera Portugal o Croàcia als vuitens de final del Mundial. La selecció espanyola passa de ronda, amb un partit solvent contra Àustria. Alexia Putellas i Rosalía brillen en una graderia farcida d'estrelles al Mundial. Les catalanes van acompanyar la victòria de la Roja en un Sofi Stadium ple de famosos. També del Mundial lluita per la bota d'or en el Mundial 2026. Així va la classificació de golejadors. Leo Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane encapçalen la llista dels màxims golejadors del Mundial 2026. Ni Messi se n'escapa. La seva reacció en un control d'aeroport es fa viral. Leo Messi va protagonitzar un moment molt curiós en el control de seguretat a l'aeroport de Kansas, on l'Argentina es desplaça cap a Miami. La roda de premsa més insòlita al Mundial. El seleccionador del Congo rep la pitjor notícia. Sebastián de Sabre va rebre la dura notícia després de caure eliminat del Mundial 2026 contra Anglaterra als 16ens de final. Pochettino manté viu el somni americà i classifica els Estats Units als vuitens amb un resultat del partit 2-0. Els gols de Balogun, que després ha estat expulsat, i Tillman permeten als nord-americans arribar als vuitens de final. Bèlgica culmina una remuntada impossible i elimina el Senegal a la pròrroga. En un partit accidentat, l'àrbitre Said Martínez s'ha vist obligat a suspendre temporalment el joc fins que els serveis de seguretat han atrapat un espontani. I la millor notícia pel Barça, Lamine Yamal es declara recuperat al 100%. El blaugrana torna a estar al màxim nivell i ha estat escollit MVP en la victòria d'Espanya contra Àustria. I Barcelona abraça el Tour en una presentació multitudinària. L'acte sota el lema Barcelona i el Tour, un bon tàndem, ha combinat ciclisme, música, cultura popular, circ i castells, amb actuacions de Doctor Prats, Lia Cali i diverses colles castelleres. I fins aquí els esports, 4 minuts i les 9.

Anem per l'efemèride musical fins les 9 del matí. Avui, 3 de juliol, recordem el naixement de Laura Branigan. Un 3 de juliol, però de l'any 1952, a Nova York va néixer aquesta artista, cantant nord-americana, de veu poderosa, va assolir èxit mundial en els anys 80 amb cançons com Gloria, una cançó que es va convertir en tot un fenomen internacional. A més, també és protagonista, és responsable de grans èxits com Self Control o Ti Amo, entre d'altres. Tot i que va morir prematurament l'any 2004, quan només tenia 52 anys, Laura Branigan continua sent una de les grans icones del pop dels anys 80 i la seva música encara avui segueix sonant i emocionant diverses generacions. Doncs amb la Laura Branigan ens quedarem fins les 9 del matí escoltant, recordant aquesta gran cançó Self Control. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció. Ens retrobem a partir de les 11 del matí en el Obert per Vacances d'aquest divendres. Salutacions del Ferran Boquer. Fins ara.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 2:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea. La Marina està
0: morena. Tots els èxits a l'estiu els tens cada tarda al Surfing Safari de Calafell Ràdio. La

0: Tots els èxits de l'estiu, l'actualitat musical i els èxits més recents els tens tots al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidor.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abbas, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
4: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
3: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Calafell Ràdio, 107.9 FM.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Calafell Ràdio, 107.9 FM. Calafell Ràdio
1: FM. It's summertime.
0: Calafell Ràdio, són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Bon dia, bona hora, família. Són les 11 en punt del matí. Divendres ja, per fi, a les portes del cap de setmana. Avui som a 3 de juliol del 2026. I aquí comença una nova edició de l'Obert per Vacances. És el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Al llarg de 2 hores li prenem el pols a l'estiu, compartint espais molt refrescants per fer-vos passar el millor estiu possible. En directe, des del 107.9 de la FM, també en emissió online, salutacions del Ferran Boqué, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Doncs vinga, moltes coses preparades per ser la vostra companyia al llarg d'aquestes 2 pròximes hores de ràdio en directe. Doncs vinga, ens agraïm, com sempre, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest divendres 3 de juliol, també amb les efemèrides musicals, la previsió del temps amb Josep Miró i la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. Tot seguit, entrevistem a la regidora de formació, la Manal Elmes Moudi, perquè l'Ajuntament de Calafell acaba de posar en marxa una nova edició dels tastets familiars aquest mes de juliol. Un programa de tallers gratuïts adreçats a infants d'entre 4 i 12 anys. Ens ho explicarà la regidora a partir de les 12, de les 11 i 20 aproximadament, d'aquí una estoneta. El matí continuarà perquè els divendres també a l'Obert per Vacances aquesta temporada volem tenir les novetats musicals i discogràfiques, són les més destacades de la setmana. El divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes cançons, d'aquests nous àlbums, i aquí us presentarem, doncs això, el més destacat. També anirem al cinema, us parlarem, us presentarem les 6 estrenes cinematogràfiques més destacades de la setmana. Tindrem una nova edició d'Emergents amb el David Burillo. Nous artistes, grups que estan mica en mica pas en el panorama musical català, i avui parlarem amb Miquel, l'igualadí, el músic que ens presentarà el seu projecte. En el semàfor de l'estiu valorarem l'actualitat del dia amb els tres colors del nostre semàfor, i abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquest cap de setmana al municipi de Calafell. Doncs vinga, som-hi!
1: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar, i per això aquest estiu tenim Obert per Vacances. Les dades del dia.
0: Doncs som a divendres, dia 3 de juliol de 2026. Avui el calendari ens recorda dues commemoracions molt diferents, però amb un objectiu comú: conscienciar i fer visible una realitat que ens afecta com a societat. Perquè avui comencem parlant del Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic. Una jornada que vol recordar la necessitat de reduir l'ús de bosses de plàstic d'un sol ús, un dels residus més habituals i també més perjudicials per al medi ambient. Es calcula que una simple bossa es fa servir durant uns pocs minuts, però pot trigar centenars d'anys a degradar-se. Moltes acaben als rius, als oceans, on posen en perill la fauna marina i es fragmenten en microplàstics que finalment entren a la cadena alimentària. Afortunadament, cada vegada hi ha més països que han limitat o prohibit les bosses de plàstic en aquest un sol ús, i molts comerços ofereixen alternatives reutilitzables. Però els petits gestos continuen sent fonamentals. Portar una bossa de roba quan anem a comprar, utilitzar les que tenim o evitar agafar-ne una de nova, doncs és essencial. Són accions senzilles que, multiplicades per milions de persones, poden tenir un impacte molt positiu. Doncs avui és el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic. I la segona celebració és el Dia Internacional del Síndrome de Rubinstein-Tibe, una malaltia genètica poc freqüent que afecta aproximadament una de cada 100.000 o 150.000 persones nascudes, segons les diferents estimacions. Aquesta jornada se celebra cada 3 de juliol en record del doctor Jack Rubinstein, que va descriure aquest trastorn juntament amb el radiòleg Hunstang Tibe l'any 1963. La síndrome de Rubinstein-Tibe es caracteritza per trets físics específics, com ara polzes i dits grossos, dels peus més amples del que és habitual, una talla baixa i diferents graus de discapacitat intel·lectual. També pot comportar problemes cardíacs, oculars o respiratoris, entre d'altres complicacions, de manera que moltes persones necessiten un seguiment mèdic i terapèutic continuat. Doncs avui és el Dia Internacional d'aquesta síndrome, la síndrome de Rubinstein-Tibe. Tot són les dues celebracions d'aquest divendres, dia 3 de juliol. Però, com sempre, tenim efemèrides musicals. Avui, 3 de juliol, el calendari musical ens porta records i agendes i també aniversaris d'artistes que han deixat empremta en diferents generacions. Yeah, we're gone. I començarem amb la memòria. Avui recordarem dues figures essencials del rock que van morir en aquesta mateixa data, un 3 de juliol com avui. D'una banda, Jim Morrison. El líder carismàtic de The Doors va morir el 3 de juliol del 1971 a París, convertint-se en una de les grans icones de la història del rock i del moviment contracultural dels anys 60.

Avui recordem The Doors, a Jim Morrison, perquè avui, doncs això, fa anys que va morir. I could not foresee this thing happening. També recordem a Brian Jones, membre fundador de The Rolling Stones. Va morir el 3 de juliol del 1969. Considerat un músic clau en la primera etapa del grup, va contribuir decisivament al seu so inicial abans de la seva sortida i de la seva mort prematura. Doncs avui també recordem a Brian Jones de Rolling Stones.

Tenim més efemèrides musicals. Perquè un 3 de juliol, com avui, del 1960, va néixer Vince Clarke. Peça clau de la història del synth-pop. Va ser fundador de Depeche Mode, després va triomfar amb Yazoo i finalment va consolidar la seva carrera amb el duet Erasure, convertint-se en un dels grans arquitectes del so electrònic dels anys 80. Avui Vince Clarke fa 66 anys.

3 de juliol, com avui, però del 1989, va néixer El King. Artista que barreja el rock, el country i el blues, es va donar a conèixer internacionalment amb cançons com aquesta, X's and O's, que la va situar com una de les veus més personals de la seva generació. Avui, El King fa 37 anys.

I encara ens queda una última efemèride, perquè avui, 3 de juliol, recordem el naixement de Laura Branigan. Va ser l'any 1952, va néixer a Nova York, cantant nord-americana, de veu poderosa, va assolir l'èxit mundial. Va ser en els anys 80 amb cançons com Gloria, una cançó que es va convertir en tot un fenomen internacional, la cançó original d'Umberto Tozzi, però que ella va traslladar la seva llengua a l'anglès i la va convertir novament en èxit. Més tard va consolidar la seva carrera amb altres èxits com Self Control o Ti Amo. Tot i que va morir prematurament l'any 2004, amb només 52 anys, Laura Branigan continua sent una de les grans icones del pop dels anys 80. La seva música encara avui segueix sonant i emocionant a diverses generacions. Doncs amb aquesta versió del Gloria, amb la Laura Branigan, comencem el Obert per Vacances d'aquest divendres. Tornen als 80. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Bon dia i bona hora.

0: és d'estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
1: Les 11 del matí, ara mateix 14 minuts. Doncs vinga, ja tenim engegat el programa, l'Obert per Vacances, d'aquest divendres, 3 de juliol, i anem pel temps, per la previsió meteorològica, i amb Josep Miró, com sempre, a l'altre costat del telèfon. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs vinga, explica'm si hi ha alguna varietat respecte a dies anteriors, pel que fa a les temperatures i a la previsió del temps.
2: No hi ha novetat.
1: Mutamia.
2: Igual, i fins i tot amb un detall, és que ja està, a més, un avís del Servei Meteorològic de Catalunya en el que s'indica com a preavís la que es preveu una nova onada de calor entre diumenge i com a mínim fins dimecres. Per tant, això confirma el que ja anàvem dient aquests dies. Avui, però, dia radiant, dominat pel sol i el cel clar. Hem tingut algun núvol primeríssima hora del matí, però ja han desaparegut totalment, i per tant tindrem un cel clar la resta de la jornada, amb unes temperatures que aquesta nit doncs han reculat una miqueta. S'han situat entre els 21 i els 22 graus de mínima. Ara ja en tenim 29 aquests dies, déu-n'hi-do el contrast de temperatura que hi ha entre el dia i la nit. Encara es dorm bastant bé, tret d'alguns dies en què vam fregar la nit tropical el cap de setmana passat, però de moment avui no. Hi ha una temperatura que en aquests moments és de 29 graus i esperem que la màxima sigui semblant a la d'ahir i estigui entre els 31 i 32, amb una humitat, això sí, força baixa, del 50% en aquest moment. Això és el que explica que la sensació de xafogó no sigui gaire intensa. Vents en conjunt febles, dominant les marinades entre migjorn i garbí, fent que la mar avui estigui muda. Aquestes marinades a la tarda seran moderades amb cops de 30 km per hora, i això farà que la mar, com dèiem, estigui moguda amb marejol i fins i tot a la tarda propera al mig metre, el qual vol dir que s'acostarà a maró i, per tant, a la tarda no descartem que hi hagi banderes grogues a les nostres platges. Per demà esperem un dia de ple i rigorós estiu, dominat pel sol i el cel clar tot el dia, i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran una mica i estaran entre els 22 i 23 de mínima, i demà ens mantindran les màximes al voltant dels 32, amb una humitat encara doncs moderada i amb una xafogor a ratlla. Vents en conjunt febles, amb terrals a l'inici i final del dia, i marinades més aviat de migjorn al migdia i de garbí més moderades, més reforçades a la tarda. Això també farà que demà la mar estigui mogudeta amb marejol tot el dia. I diumenge, l'única novetat és que poden haver-hi alguns núvols baixos, poc destacables, fins a mig matí, i després domini també del sol i el cel clar la resta del dia, amb unes temperatures que es mantindran de nit al voltant dels 23 graus de mínima, mentre que la màxima diumenge pot pujar i podria arribar als 33, amb una humitat una miqueta més alta i potser amb una xafogor una miqueta més acusada. Vents en conjunt febles de migjorn o de garbí, i la mar continuarà amb marejol.
1: I de cara a la setmana que ve, doncs això, increment de les temperatures amb una onada de calor, que ens heu alertat
2: els... Sí, aquestes onades de calor s'emeten pràcticament per comarques, i en principi l'avís fa més referència a les comarques interiors del país. Aquí a la costa es mantindran les temperatures altes per sobre del que tocaria en aquestes dates, però en principi no hem de ser alarmistes que ens arribem a 35-36 graus, no, sinó que pràcticament contem que la setmana vinent es mantindran les màximes al voltant del que hem dit diumenge, al voltant dels 33 graus. Algun dia podria costar-se els 34 com a molt, però no ha de passar d'aquí. La variació sí que està que a partir de mitjans de setmana, dimarts, dimecres, la temperatura nocturna podria pujar, i llavors sí que ja ens enfilaríem a temperatures més properes a mínimes de 24 o 25 graus, properes a nits tòrrides. Per tant, continuarem amb un context de calor, de rigorós estiu, això sí, i amb aquests valors que dèiem, que la segona meitat de setmana ens podem acostar a mínimes de 25, i tota la setmana es mantindran màximes de 33 a 34.
1: Molt bé, Josep, doncs gràcies per la informació. Molt bon cap de setmana i que passis el millor possible amb aquestes calors que venen, eh?
2: Un moment, fins lluny, que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: 11 i 22 minuts.
1: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
0: Doncs vinga, és moment de la connexió que fem habitualment cada dia amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. Saludem un dia més a l'Agustín. Agustín, bon dia, buenos días.
2: Buenos días, Ferran, ¿cómo va todo?
0: Aquí muy bien, fresquitos en la radio. ¿Cómo estáis vosotros aquí en la playa? Cuéntanos.
2: Sí, hoy hace calor, mucho calor. Tenemos bandera verde, mar plano, tranquilo, el agua transparente, viento del sur, pero leve.
0: Uh-huh. ¿Habrá algún cambio, se prevé, a lo largo de la mañana, de la jornada?
2: No, hoy no. Hoy prevé que va a estar bandera verde todo el día. Uh-huh. Hay que ver a la tarde, pero lo más probable es que continúe así.
0: ¿Qué tal fue el servicio ayer?
2: El parte bien, tranquilo, subió un poco el viento, se cambió a bandera amarilla, pero nada que destacar.
0: Agustín, ¿habéis notado un incremento de los bañistas durante esta semana? ¿Poco a poco van cogiendo las personas vacaciones?
2: Sí, en la zona de Bravo 1, de Playa Calafell y de Segur de Calafell, del lado para Tarragona, ya la afluencia de gente es alta, muy alta en Calafell. En Segur de Calafell y para el lado de Cunit todavía está un poco más baja.
0: Uh-huh. Pues lo vais a notar, ¿eh? Este fin de semana, porque viene calor y es un buen recurso para refrescarse estos días. Agustín, buen servicio. Gracias por atendernos.
2: Dale, Ferran, muchas gracias. Nos vemos el lunes.
0: Un abrazo, sí, hasta el lunes. Adiós, buen fin de semana.
1: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
0: Hem arribat a les 11 i 24 minuts. Doncs vinga, anem a parlar de diferents temes de l'actualitat del nostre municipi, i és que l'Ajuntament de Calafell posa en marxa durant aquests dies, durant aquestes setmanes d'estiu, una nova edició dels tastets familiars d'estiu, justament aquest mes de juliol. Ens acompanya la regidora de formació a l'Ajuntament de Calafell, és la Manal Elmesmoudi. Molt bon dia, Manal.
3: Molt bon dia.
0: Què tal, regidora? Com va l'estiu?
3: Molt bé, a tope.
0: Ara ens deia fa un moment a micro tancat, és que, a veure, això, per moltes persones l'estiu és vacances, però nosaltres sí. És quan més treballem, no?
3: Sí, és quan encara tens... Ah, clar, els centres tancats, has d'actualitzar, reformes, manteniment, deixar-ho tot a punt, llibres, o sigui, és un no parar per poder tenir-ho tot a punt a l'1 de setembre i que no es noti res.
0: Exacte, posar en marxa, doncs, això,
3: sí, tota el manteniment la maquinària, de... L'engranatge realment no para, és un no parar. Evidentment que hi ha proveïdors que et diuen que a l'agost no et poden subministrar i això fa doncs, que aquest juliol estigui completament a tope, però clar, l'engranatge no ha de parar, ha de continuar per poder tenir-ho tot a punt l'1 de setembre.
0: Fem manteniment a les escoles, en els centres educatius, però també s'organitzen moltes activitats. Ara que tenim els nanos doncs, de vacances, doncs cal també tenir-los una mica entretinguts i ocupats, no?
3: Sí, de fet, hi ha vegades que en famílies et trobes que arriba un moment de les vacances que ja no saps què jugar, què fer, què poder canviar de no tenir que estar només a la platja o a piscines. I també, a casa costa a vegades fer segons quines manualitats, perquè jo sóc la primera que les manualitats arriba un moment que el repertori ja l'he gastat i ja no en tinc més, ja no tens idees i l'estiu és molt llarg. Per això, doncs, bueno, aquest any canviem el format. És un format de tastets en família. L'infant que vingui, bueno, de fet, és de 4 fins als 12 anys, doncs poden venir a gaudir amb la seva família, ja sigui amb els germans i un adult que els acompanyi, o dos adults, ja que és el nucli familiar.
0: Per què ens diu que és diferent amb altres edicions anteriors?
3: Perquè altres edicions era, doncs, bueno, es tenien que inscriure, podien venir, sempre havien de ser el mateix número d'alumnat. Ara no, per exemple, el dia 6 comença el taller de cuina i són 3 dies. Aleshores, aquests 3 dies es poden canviar.

0: diferents que tu puguis dir d'aquí a aquí hi ha moviment. Per això és limitat, però és el fet de poder gaudir amb els infants i fer l'activitat.
1: Una de les novetats és que no només es fan al centre cívic, sinó que també incorporem Cal Bulavà.
0: Incorporem Cal Bulavà als centres cívics, pensem que és un espai també tancat. No és que sigui limitat, sinó bueno, a Cal Bulavà ho fem al jardí, a l'exterior, hi ha moviment, és a l'aire lliure i també doncs, té molt de potencial. I aquest any, com a primícia, doncs sí, ho hem provat, ens agrada, també agrada a les famílies i això ens fa també molta il·lusió de dir, doncs bueno, de cara a l'any vinent, per què no fer molt més a Cal Bulavà?
1: Parli'ns una miqueta del programa d'aquestes activitats que s'organitzen pels nanos, també per les famílies.
0: Sí.
1: Recordem que és en els centres cívics, també?
0: Sí.
1: Cinema Iris?
0: Cinema Iris i Montse Civit.
1: I Montse Civit, al Port de Segur de Calafell i Cal Bulavà.
0: I Cal Bulavà.
1: Molt
0: sí,
1: bé.
0: En aquest cas tenim els tallers de cuina, cultura urbana, de cinema, manualitats, màgia, també. I el que incorporem són un taller de residu zero, que el que els ajuden és a, diguéssim, a, amb les bosses de Toteva que tinguis a casa, doncs poder personalitzar-les, i donar-los doncs, un segon ús personalitzat, pues, per si vols, per sortir, per anar a la compra, per regalar, doncs donar-los aquesta una miqueta més de vida útil, que no es quedi només en el calaix doblegada. I també tenim el de realitat virtual, ara que també amb les tecnologies estan, doncs també sumem la realitat virtual perquè puguin gaudir i veure doncs, un altre món. Pensem que també hi ha nens que no ho han vist, fins i tot a principalment, evidentment, els infants, els que majors de 11 anys doncs, sí que han tocat la realitat virtual. I aquests no, doncs aviam què els hi sembla.
1: Alguna activitat més així que vulgui destacar? Són
0: no,
1: aquestes, bàsicament,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, són aquestes. El que sí, doncs, mira, doncs, poder fer una recepta conjunta en família que després a casa la puguis tornar a fer, o un truc de màgia ara que ens reunim en família, ja sigui per festes majors, per celebracions i demés, doncs que puguin fer aquest truc de màgia d'un mag que realment els hi agrada, perquè és també el mag que va estrenar aquí a Calafell la seva obra, el mag Lluc, i aleshores doncs, és ell qui imparteix aquest taller. I que el puguem poder gaudir veient l'espectacle al Nadal en família i ara fent el taller.
1: Ja han començat a fer aquestes activitats, s'allargaran aquest mes de juliol o fins al... Jo tinc aquí fins al
0: fins
1: dia 15.
0: Fins al 15 de juliol, exacte, que ja ho enllacem amb la Festa Major del Poble. Vale, i aleshores aquest sí que es farà el nucli del poble, Cal Bulavà, i així doncs enllacem amb l'inici de la Festa Major.
1: Quina ha estat la resposta? Com estan anant i funcionant aquestes activitats?
0: De moment positives. Pensem que, ja et dic, és una activitat que sí que és veritat que totes al final es valoraran, però d'inici, bé, un canvi sempre porta coses negatives i positives, però intentem doncs, fer un encaix, i sobretot el que teníem clar era de fer alguna cosa en família, ja que sempre tenim la puntualitat de dir on deixem els nens o quines activitats podem fer, doncs també de tenir aquell moment en família i poder gaudir-ho.
1: Hi ha alguna diferència? No sé si en anteriors edicions s'havia també fet amb aquest format en família o
0: no.
1: Estaven més destinats només als
0: estaven
1: nens, no?
0: Només destinats als nens, era per preinscripció, es feia una llista, quedaven en llista d'espera, i aleshores quan venien era un taller molt més llarg, ja de més dies, en comptes de 3 dies amb persones diferents, sinó que de la única, i aleshores això limitava molt, perquè hem de deixar només a 12 o a 15 nens que gaudeixin d'aquesta activitat, podem fer-ho amb els mateixos dies. Sí que és veritat que és molt més senzill del que es venia fent, però així doncs, arriba molta més gent.
1: Sempre s'ha organitzat des de la regidoria que porta vostè?
0: Sí. Sempre s'han fet els tastets d'estiu i els de Nadal.
1: Exacte, també el mes de desembre, no? Quan agafen els nanos les vacances,
0: doncs,
1: de Nadal.
0: Sí, les vacances s'intenta així una empenta doncs, de dir, ostres, per no fer-les tan llargues sense saber ben bé què fer, doncs mira, podem tenir l'oportunitat doncs, de fer aquestes activitats.
1: Dèiem, fins al 15 de juliol, però l'estiu més llarg, no sé si també han preparat per altres setmanes...
0: Altres departaments sí que han preparat moltes més coses.
1: Val, és a dir, es van compaginant des de les diferents regidories
0: clar,
1: de l'Ajuntament.
0: És com, per exemple, si nosaltres acabem... diguéssim, al matí de la festa major, a la festa major hi ha moltes activitats també per nens. Uh-huh. O sigui que realment l'infant durant tot l'estiu pot gaudir de moltíssimes activitats perquè l'oferta és molt, molt ampla. Uh-huh. O sigui que nosaltres, per exemple, podem dir que només agafem aquesta

0: quinzena, però també és per no solapar-nos. Si altres companys també fan activitats i nosaltres també, doncs a vegades coincidiran amb el mateix horari i no tindrà un impacte positiu, sinó que serà negatiu, perquè primer mareges a les famílies perquè no saben a quina activitat anar, i segon, possiblement no arribis a un topall de nens. Aleshores, doncs per no solapar-nos entre tots, doncs ens dividim, i així tothom pot fer una miqueta i cobrir tot aquest estiu.
1: Per consultar les activitats que s'han programat, doncs suposo que s'han d'adreçar al web municipal, calafell.cat, a l'agenda, normalment es van anunciant
0: surten
1: en aquestes activitats.
0: Sí. Mm-hmm. Surten tant les que surten des d'ensenyament, com la de l'apartament de joventut, de la festa major, totes surten allà.
1: Mm-hmm. Regidora, enviï un missatge, no sé, a aquests pares, mares, als nanos, participar d'aquestes activitats.
0: Sí, jo els animo moltíssim, perquè de fet teníem una selecció molt ampla i vam anar agafant els que realment tinguessin una miqueta de suquet, que siguessin profitosos. Clar, no era activitats de fer per fer, sinó que siguin activitats de poder gaudir, i sobretot això, insistim molt, de poder gaudir en família, que hi ha vegades que el dia a dia ens menja i ens oblidem d'això, d'aquest nucli. Uh-huh. Però sí, jo els animo moltíssim, que els hi agradarà, i serà una bona estona tant per passar amb els infants com després a casa recreant també tot allò.
1: Manal, regidora, vol afegir alguna cosa més? Jo crec que el missatge ha quedat ben clar.
0: Sí,
1: d'aquestes
0: jo
1: el
0: que li desitjo a tothom és una molt bones vacances d'estiu, que gaudeixin molt a totes les activitats, que són moltes, i espero que els hi agradi.
1: I ara que el meteoròleg fa un moment ens anunciava doncs, que ve calor, suposo que en els centres cívics aquestes activitats es fan en un lloc que també els participants
0: estan a l'interior i
1: fresquets
0: i
1: estan a gust.
0: Evidentment, com a refugi climàtic i el Calvo Lavà, encara que sigui a l'exterior, doncs ja tot a punts d'ombra. Uh-huh. Evidentment que si ja és molt extrem, per precaucions, doncs...
1: Es pot trejar de l'interior,
0: Sí, no hi hauria problema.
1: Manal Elmas Moudi, gràcies per acompanyar-nos, la regidora de formació. Molt bon estiu, anirem parlant, ens anirem trobant. Que vagi bé, adéu-siau.
2: D'11 del matí a 1 del migdia,

Li posem música, també, aquí, als matins de Calafell Ràdio, en aquests matins d'estiu, en aquest divendres, també a les portes del cap de setmana, i amb música com aquesta que escoltàvem. És la nova cançó dels BTS, els sud-coreans, que a més han tornat amb una proposta ben diferent del que havien doncs, publicat anteriorment. Arribem a les 11:38 minuts. En un moment repassarem les novetats musicals i discogràfiques, són les més destacades de la setmana, però sempre tenim, doncs això, el que dèiem, eh? Música per compartir aquests matins d'estiu. I els que han tornat amb nova cançó són els Banda Neon, que a més tornen amb Guillem Soler i companyia, els calafellencs Buhos, i també la producció, la participació de Mont DJ. Cançó molt estiuenca. Sota el ventilador ens col·loquem ara mateix per escoltar la nova de Banda Neon amb els Buhos.

0: el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: 11:41. I ja sabeu que el dia oficial de la publicació de noves col·leccions de discos, de noves cançons, són tots els divendres. I els divendres aquí, a l'Obert per Vacances, aquest estiu, en aquestes 5 setmanes del mes de juliol, també volem presentar-vos aquestes novetats musicals i discogràfiques, les més destacades de la setmana. I també l'estiu és un molt bon moment per publicar, doncs això, aquestes novetats musicals. Una setmana aquesta, aquest divendres, doncs la veritat, molt fluixa, eh? Només en tenim 3 novetats i són les que us portem avui. I la primera és Confessions 2. És el nou treball de Madonna que arriba amb col·laboracions com aquesta que estem escoltant, amb Sabrina Carpenter. Comencem amb el retorn d'una de les grans icones de la música pop. És Madonna, que publica avui Confessions 2. És la continuació espiritual del mític Confessions, on a Dance Floor de l'any 2005 és un dels discos més exitosos de la seva carrera. Després de 7 anys sense un nou disc d'estudi, Madonna recupera el productor Stuart Price i l'artífex del so del primer Confessions i torna a apostar per l'electrònica, el house i també la música dels clubs. Però aquest no és només un disc per ballar, també és probablement el seu treball més personal dels últims 20 anys. Cançons que parlen de reinvenció, del pas del temps, de la família i també de les pèrdues. Hi trobem col·laboracions com aquesta que estem escoltant amb la Sabrina Carpenter, també el colombià Faith i especialment emotiva una peça interpretada al costat de la seva filla Lourdes León. Com a curiositat, us comentarem que el projecte va néixer arran del Celebration Tour. Revisitar tota la seva trajectòria va inspirar Madonna a tornar al so que la va convertir en la reina de les festes de ball, però amb una mirada molt més madura i autobiogràfica. Doncs com dèiem, aquesta és la cançó amb Sabrina Carpenter, el nou treball de Madonna i aquest Bring Your Love.

dèiem al començar aquest espai de novetats musical, que avui us portem tres novetats. Vinga, anem per la segona. Canviem totalment d'estil, som més contundent per parlar-vos del nou treball Splat, així es titula el més nou de Deep Purple. Canvien completament de registre perquè els veterans Deep Purple demostren que continuen estant en plena forma. La banda britànica publica avui Splat, el seu 24è disc d'estudi. A més de 50 anys de trajectòria i més de 120 milions de discos venuts, Deep Purple continua sense viure només del passat. El seu nou treball torna, està produït per Bob Ezrin, col·laborador habitual del grup des de l'any 2013, i és el segon amb el guitarrista Simon McBride. La mateixa banda defineix Splat com el disc més contundent dels últims anys. I aquesta, la primera cançó, el primer senzill, Arrogant Boy, recupera les guitarres pesants i l'energia dels Deep Purple més clàssics. Com a curiositat, el títol Splat no parla d'una explosió apocalíptica. El concepte gira al voltant de la transformació de la humanitat més que no pas de la seva destrucció, una idea que recorre durant tot el disc. Així sona Splat, el nou treball de Deep Purple que es publica avui divendres. Això és Arrogant Boy.

I anem per la tercera i l'última de les novetats musicals de la setmana. Canviem totalment d'estil ara, eh? Més tranquil sona aquesta cançó de Cien Aspiro. Avui publica Visitor. Acabarem aquest espai descobrint un dels noms nous amb més projecció del pop britànic. Es diu Cien Aspiro i aquesta setmana publica el seu esperat primer àlbum Visitor. Amb només 20 anys, Cien Aspiro s'ha convertit en una de les artistes més emergents, més comentades gràcies a una veu de gran potència i a una proposta que barreja el pop contemporani, la música soul i una producció molt cinematogràfica. Visitor és un disc molt íntim, centrat en les emocions, en les relacions i el procés de créixer. Inclou cançons que ja havien despertat molt d'interès abans de la publicació de l'àlbum avui, com The Visitor, Die on This Hill o We're Not in Love. Malgrat ser el seu àlbum de debut, la indústria britànica ja la situa entre les artistes revelació de l'any. Diversos dels seus primers llançaments han tingut una gran repercussió internacional i la crítica destaca especialment la maduresa de la seva interpretació vocal. Doncs us presentem a Cien Aspiro. The Visitor és l'àlbum i aquesta gran cançó també porta aquest nom, The Visitor. The Visitor.

0: per vacances.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alte Ritmo, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alte Ritmo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: clàssic de començaments de segle o finals dels 90 de Faithless, aquest New Religion, ara en aquesta nova versió, al costat de Bibi Rexha. 3 minuts i arribem al punt de les 12 del migdia.
1: Aquest estiu ens remullem junts. D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
0: Som a divendres, dia 3 de juliol de 2026, en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv. A través del 107.9 de la freqüència modulada, també a través del nostre portal web, calafell.tv, podeu connectar-vos a la nostra emissió online. Allà on siguis, allà on vagis, porta'ns amb tu. I els divendres també, a l'Obert per Vacances d'aquesta temporada, d'aquest estiu, en aquestes 5 setmanes del mes de juliol, el que farem és presentar-vos les estrenes cinematogràfiques més destacades de la setmana, perquè l'estiu és així. Disposem de més temps lliure i una molt bona proposta cultural, doncs és anar al cinema, gaudir en pantalla gran d'aquestes propostes. Avui en portem moltes. De fet, hi havia moltes, moltíssimes opcions. Hem agafat les 6 cintes que ens han semblat com més destacades de la setmana i aquí us les presentarem. La primera d'aquestes propostes porta per títol La muerte de Robin Hood.
2: La gente habla de Robin Hood. Historias, pero son falsas. Mentiras que conté hace mucho para que los idiotas siguieran hacia la oscuridad. Soy un monstruo. Este mundo solo entiende de sangre. Y sangre es lo que te dará a cambio. Soy el forajido Robin Hood.
0: Doncs aquesta és la primera de les propostes que us portem avui, La muerte de Robin Hood. I atenció, perquè com cada divendres és hora d'obrir la cartellera, de repassar aquestes estrenes, però aquesta vegada amb un petit matís, i és que cada cop és més habitual que les distribuïdores avancin alguns dels llançaments al dimecres per aprofitar millor, doncs, aquests primers dies de les vacances. De fet, una de les pel·lícules que comentarem avui és Minions and Monsters, que es pot veure ja des d'aquest dimecres 1 de juliol. Però aquesta, La muerte de Robin Hood, doncs s'estrena avui divendres, dia 3 de juliol. La primera parada d'aquestes estrenes cinematogràfiques és aquesta, La muerte de Robin Hood. Si es fareu la típica història del llegendari arquer de Sherwood, aquesta pel·lícula us sorprendrà. Aquí us trobem, ens trobem un Robin Hood envellit, cansat, ple de cicatrius i perseguit pels errors del passat. Quan una nova amenaça apareix, haurà de decidir si encara li queda una última batalla per lliurar. La dirigeix Michael Sarnowski i el protagonista és Hugh Jackman, molt ben acompanyat per Judy Comer, entre d'altres actors, artistes, en una revisió molt més adulta del personatge, amb un to fosc i elegant que recorda els grans westerns crepusculars. La muerte de Robin Hood, que s'estrena avui en pantalla gran als cinemes. I deixem aquesta llegenda anglesa, saltem ara una de les aventures més importants de la història. Escoltem el tràiler de Magallanes.

0: será hasta darnos las pruebas de que hay otra manera de llegar a las islas de las especerías.
1: De Fieri, el Espíritu Santo.
2: Las tuas águas serenas son vastas. Y es más cruel.
3: Estem escoltant la versió original d'aquest tràiler de Magallanes i en portuguès. Avui arriba als cinemes Magallanes, dirigida pel prestigiós cineasta filipí Lap Díaz. La pel·lícula narra l'expedició que van iniciar Fernando de Magallanes buscant una nova ruta cap a les Illes de les Espècies. Però no espereu una simple aventura marítima, el film ofereix una mirada crítica sobre la colonització i qüestiona la imatge heroica tradicional de l'explorador. El paper principal recau en Gael García Bernal, en una interpretació que està rebent molt bones crítiques. És una pel·lícula llarga, gairebé de 3 hores, però pensada perquè els espectadors que gaudeixen del gran cinema històric doncs, puguin gaudir-la al llarg d'aquestes 3 hores de pel·lícula. Doncs avui arriba al cinema Magallanes. I ara sí, canvi radical. El registre que portem fins ara, us avançàvem que ja des del passat dimecres teniu doncs, aquesta cinta per la canalla, pel públic familiar. Ara que tenim la canalla de vacances, doncs, podem passar una molt bona estona entretinguts amb aquesta aposta segura per ells. Minions and Monsters. Anem a escoltar el tràiler.
4: Estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions! Amb un toc de misteri!
5: Daddy!
6: Humphrey!
5: Pinyata! Carbonara! Lasagna!
4: Ara, en Minion Visió!
3: Doncs així sona el tràiler d'aquesta esbojarrada història amb els Minions. Minions and Monsters. Els Minions tornen a fer de la seva, ja des d'aquest dimecres als cinemes, en pantalla gran. En aquesta ocasió decideixen rodar una pel·lícula de monstres, però, com és habitual en ells, tot acaba sortint malament i desperten criatures ben reals que convertiran el món en un autèntic caos. Humor esbojarrat, gags constants i moltes referències als clàssics del cinema de terror. És, sens dubte, una de les grans apostes familiars per aquest estiu i una candidata clara a liderar la taquilla durant aquestes setmanes del mes de juliol. Minions and Monsters, 90 minuts de diversió per al públic familiar. Doncs encara ens queden 3 propostes, 3 estrenes més per explicar-vos, per presentar-vos. I continuarem amb el cinema espanyol canviant completament el to del que portem fins ara aquí en aquest espai de cinema. Anem a presentar-vos Días de Caza, Día de Caza.
7: Durante miles de años, nosotras fuimos la presa.
8: Por este día tan estupendo que vamos a pasar.
9: Salud.
10: Invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
11: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
12: Lo del business, ¿te parece bien?
10: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes. España era diferente.
13: ¡Viva España!
14: ¡Que te calles ya, coño!
8: No se mercadea con la amistad.
14: Has jugado sucio, como siempre.
13: ¡Pasa de mí, tía!
14: ¡No me...

0: levanta enseguida la escopeta. Pero eso es un error. Hay que saber esperar.
1: Doncs així sona Dia de Caza. Aquesta cinta, aquesta pel·lícula de Pedro Aguilera, que dirigeix Dia de Caza, un thriller psicològic ambientat en una finca aïllada. Tres dones es retroben per passar uns dies juntes. El que havia de ser una escapada tranquil·la acabarà fent aflorar secrets, tensions i conflictes que mai no s'havien resolt. És una pel·lícula que construeix la inquietud a poc a poc, sense grans artificis, però mantenint la tensió fins al final. Entre el repartiment, tres cares molt conegudes del cinema espanyol, Carmen Machi, Rosy de Palma o Blanca Portillo. Aquesta coproducció entre Espanya i França, combinant el drama, la comèdia, Dia de Caza, aquesta cinta de 94 minuts que s'estrena en pantalla gran avui divendres. I seguirem amb una altra producció espanyola. El títol és Hermanos, i així sona el tràiler d'aquesta cinta.
2: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo. Joder.
3: Y dale, dale, con bam. ¿Qué
2: pasa? Esa es, hermano. Dale, dale,
4: con bam. Venga, largo de aquí.
2: ¿Os queréis callar ya, que no me entero?
5: Es que siempre la tienes que liarte. No nos llega ni para los cordones.
6: ¿En el libro follan? Que es algo que se vende mucho, la verdad.
2: Mano dura con estos chavales, ¿eh? Sobre todo mano dura.
6: Bumba, bumba, bumba.
7: ¿Os conocéis con Aymar?
8: Aymar, sí.
7: Habéis coincidido, ¿no?
8: Se preferiría que le hicieses un contrato.
5: Yo sé que estabas escuchando al Morat, es de mi barrio. Y yo salgo en un videoclip suyo.
8: Venga, ya.
5: Yo tengo esta casa y...
8: Es que todo esto, ¿no? Oye, ¿quieres venir a mi cumple?
9: Mira, me toco el mamoso. No se me confunda.
6: ¡A la high class, activos!
9: Te he robado el cora y eso se hace mafioso.
5: No chavales, es que al final no voy a poder ir.
6: ¿Pero qué dices? Yo no sabía yo, hermano. Eso te interesa, esa tía y la puta fiesta.
4: ¿De dónde eres?
5: ¿De qué?
4: Ya, pero ¿de dónde eres de verdad?
5: Que son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
6: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
1: Així es titula aquesta pel·lícula, Hermanos. Un drama social que posa el focus en l'adolescència i en la recerca de la pròpia identitat. El protagonista és l'Aiman, un jove d'origen marroquí que intenta trobar el seu lloc en una societat on sovint se sent diferent. Entre la família, els amics i les dificultats del dia a dia, haurà d'aprendre a decidir quin camí vol seguir. Una història propera, sensible i molt actual sobre la convivència i la integració. Amb participació catalana, aquesta és una coproducció entre Espanya, Bèlgica i Mèxic. Hermanos s'estrena avui en el cinema. I acabarem amb una altra proposta espanyola. És la sisena de les estrenes cinematogràfiques que us portem avui divendres en aquest espai. El seu títol és Nueve Lunas. És una de les propostes més sorprenents de la setmana. Una recomanació que us fem. Quedeu-vos amb el tràiler i a veure què us sembla.
10: Bueno, es que está enamorado.
11: No sé si estará enamorado, pero no tienes buena cara, Ángel.
10: No, no es de amorío. A este le pasa otra cosa.
12: ¿Quién es?
10: No.
12: Por favor,
10: no, algo, coño.
13: Estás asustando. Que estoy embarazado.
10: Virgen de Araceli. Estás de coña, ¿no?
14: Ya, ya me ha venido la regla, te jodé. Para que yo lo entienda. Los hombres no pueden... ¿No?
15: La testosterona no es un método anticonceptivo, es un tratamiento hormonal masculinizante.
13: Lo que he tenido que pelear y hacer para sentirme bien, para que me respeten, para tener mi sitio, para que no me miren.
10: ¿De qué tienes miedo?
13: Que no quiero que me vean como un monstruo.
10: Tú tienes que hacer lo que tú sientas.
13: ¿Quieres saber el sexo? ¿Cuánto?
10: 87.
7: un show en lo del parto, porque claro, que empujé tanto que me acabé cagando encima.
12: Bueno, se cagó, pero en ese momento da igual. Sí, sí.
13: Joder, Violeta, una cosa es ser padre, ¿no? Y otra cosa es parirlo.
14: Me dijo Ángel.
13: Cambiamos de ejercicio, porque
16: no quiero.
10: ¿Y a todo esto, cariño? ¿Quién es el padre?
14: ¿Quién va a ser? ¿Angelito?
10: Que no, listo. Me refiero al otro padre.
14: Ah, eso. ¿El otro padre? ¿Quién es?
13: Es una chica.
1: Doncs acabem amb una de les propostes més sorprenents de la setmana. La nostra recomanació avui és per Nueve Lunas, una comèdia dramàtica dirigida per Patricia Ortega. Coneixerem l'Àngel, un entrenador personal i home trans que, quan està a punt d'acabar el seu procés de transició, descobreix inesperadament que està embarassat. Aquest fet inesperat capgira la seva vida i obligarà a replantejar-se moltes coses sobre la identitat, la família i el futur. La pel·lícula aborda aquest tema amb sensibilitat, amb humor i optimisme, fugint del dramatisme habitual. Al repartiment trobem cares com la de Zac Gómez-Rolls, Jorge Sanz, Maria León, Sara Salamo, Fernando Guayar i Kitty Mamber. Doncs, com dèiem, és una de les estrenes més originals i comentades de la setmana. Nueve Lunas. Doncs la setmana ens porta moltes propostes del cinema espanyol, d'altres força interessants, totes elles en aquest espai del cinema que, com és habitual a Calafell Ràdio, doncs sempre els divendres, amb un programa més cultural, us presentarem també, des de l'Obert per Vacances aquest estiu, les estrenes cinematogràfiques més destacades de la setmana.
17: Obert per Vacances, el programa de Calafell Ràdio que va...

0: Així sona la nova cançó de Fades, al costat de Triquell. Això que es titula Sant Joan. A més, Fades han estat notícia, malauradament, perquè han estat víctimes de comportaments homòfobs en alguns dels seus concerts. Notícies que no hauríem d'explicar mai, bé des de la ràdio, però sempre ens fem ressò de la música, de les novetats musicals, i aquesta és l'última de Fades, amb el Triquell. Com dèiem, Sant Joan és la proposta que acabem d'escoltar. Doncs ara mateix, en punt, un quart d'una del migdia, esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell, és l'Obert per Vacances fins la una, és el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, moment de fer una aturada. En un moment, a la tornada, tindrem Emergents, aquests artistes del panorama musical català que s'estan obrint pas. Avui anirem fins a Igualada per conèixer Miquel, aquest és el nom artístic d'aquest cantant, d'aquest cantautor que coneixerem d'aquí un moment amb el David Burillo, aquestes propostes emergents. També valorarem, com sempre, a través dels colors del semàfor de l'estiu, l'actualitat de les últimes hores. I abans d'arribar a la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, el que resta de setmana, ja que som a divendres, i tenim només per endavant, doncs, avui divendres, dissabte i diumenge, al cap de setmana. Tot aquí, en el 107.9 de la FM, també en emissió online. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Vinga, no us moveu de la nostra sintonia.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Així sona la nova cançó d'Alesso amb els One Republic, això que es titula In Your Eyes.
1: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
0: 12 i 23 minuts ara mateix. Ja sabeu que tots els dissabtes d'aquesta temporada regular de Calafell Ràdio, calafell.tv, que hem deixat ja enrere, ja que estem, ens trobem ara mateix a la temporada d'estiu d'aquesta emissora, doncs, com dèiem, tots els dissabtes d'aquesta temporada que hem deixat enrere, a partir de 8:45 del matí, en David Murillo ens despertava amb el seu Emergents. Un espai de 30 minuts per conèixer, per presentar-nos noves propostes musicals del panorama musical català. Noves propostes que es van obrint pas. I aquest espai es diu Emergents. I aquí, en l'Obert per Vacances, aquesta temporada d'estiu 2026, volem recuperar aquestes entrevistes. I avui és el torn de conèixer a Miquel. És un artista català que arriba des d'Igualada i que de seguida ens el presentarà el David Murillo.
2: Això va de conèixer artistes emergents i res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui coneixerem l'igualadí Miquel Nafria, conegut amb el monònim de Miquel.

0: Miquel, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Venim de sentir Ens vam esfum, punt. Ens ho poses difícil per pronunciar-ho, és una abreviació de Ens vam esfumar. Abans de parlar de les teves cançons, parla'ns de tu, del teu projecte. Qui és Miquel?
1: Doncs Miquel és un músic independent, que segueix sent independent per voluntat pròpia, que va començar a fer música amb la pandèmia, com molts artistes de l'onada indicat, no? I que, bueno, tinc un projecte bastant de música minimal, amb produccions pues, senzilles i lletres com molt íntimes.
0: Ara sí, de la cançó que tot just sentíem a l'inici de l'entrevista acumula més de 500.000 reproduccions a l'Spotify. Què creus que té aquesta cançó per haver arribat a tanta gent?
1: Doncs mira, sincerament, això és una cosa que encara em pregunto, perquè hi ha cançons que es viralitzen més que altres, no? Quan jo les faig, doncs poso el mateix amor en totes i a vegades la que crec que tindrà més visites...

0: dels teus últims tres àlbums que havies publicat abans. Què t'ha inspirat a fer aquest darrer treball? De què parles en ell?
1: Bueno, una mica aquest darrer treball és una mica d'un popurri de diverses cançons que havien anat traient i algunes noves. Sincerament, és un disc que toca molts pals i jo crec que és una mica un reflex de la meva incapacitat a vegades de mantenir una direcció, no? I com que, bueno, també tinc el privilegi de ser artista independent i de fer-m'ho tot jo, doncs puc prendre aquestes decisions que per qualsevol discogràfica serien totalment arriscades i incorrectes, no? Però, bueno, a mi m'agrada molt, doncs, anar experimentant amb cada disc, ja sigui, doncs, canviar l'idioma o tocar nous gèneres o parlar de coses que se surten una mica dels temes, no?, que un artista, doncs, sol recórrer.
0: D'això precisament volia preguntar-te ara, perquè la teva música és molt especial, és molt única. Fas una barreja, potser, entre l'acústic, sons orquestrals, potser electrònics. Què t'ha portat aquests sons?
1: Bueno, poder experimentar i combinar, doncs, tendències que a primera vista potser no són combinables, però per mi és bàsicament aquesta llibertat de fer el que em rota i passar-m'ho bé fent-ho, perquè al final és veritat que quan et compromets amb un sol estil, doncs a vegades la música perd una mica de gràcia, no? Perquè t'encaselles ja, doncs, en un gènere o, no?, en una temàtica, i això resta una mica de capacitat al crear.
0: I com dèiem abans, acabes de publicar un àlbum, per tant imagino que haurem d'esperar una mica per sentir nova música, però si no és així, corregeix-me i explica'ns una mica què tens previst, però et volia preguntar si et podrem veure en algun concert.
1: Sí, tampoc et pensis, perquè ja et dic, porto un ritme d'un àlbum cada any, vull dir que el pròxim àlbum ja l'estic fent, evidentment, ja tinc pràcticament totes les cançons escrites i algunes produïdes, però bueno, ara m'estic prenent amb calma, perquè tampoc vull convertir la música en un crear contingut, no? Això tant de moda. Vull dir, també crec que cada disc ha de respirar i ha de tenir un temps per fer algun concert, per donar-li promoció, que és una part que a mi em costa més, perquè no és tan, potser, creativa, no? I ara mateix, doncs, estem preparant un concert per finals d'abril. Encara no tenim data fixa ni sala, però caurà per allà. I el pròxim disc, doncs, suposo que caurà a finals d'any.
0: Doncs estarem pendents de la data del concert i de la teva nova música. Acabarem l'entrevista sentint la cançó Verge als 21, del teu darrer àlbum. Una cançó molt divertida. Què ens pots explicar d'aquesta?
1: Bueno, és una cançó, doncs real, de veritat, basada en l'experiència pròpia. Una cançó on parlo d'aquesta pressió a vegades que tenim per perdre la virginitat o per tenir experiències sexuals, no? O per experimentar, només pel fet d'experimentar i com això a vegades, doncs, resta la capacitat, doncs, realment de connectar, no?, amb l'altra persona o amb el propi cos, amb el propi plaer, només perquè tenim, doncs, aquestes pressions, aquestes expectatives socials, no? I bueno, una mica la cançó és així en clau d'humor, una historieta i molt eclèctica, però crec que de fons hi ha una temàtica molt real que afecta a molta gent.
0: Doncs, Miquel, anem a sentir-la. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Calafell Ràdio i ha estat un plaer.
1: A tu, David, igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu, que vagi bé. Vaig fer mal.

Aquesta és la cançó oficial del Mundial de Futbol 2026 amb la Shakira i Burna Boy. Cançons d'estiu, cançons que estan molt presents, sobretot perquè el futbol tira molt, eh? Mira, hauríem de fer un monogràfic amb les cançons dels últims Mundials de Futbol. Mira, no descarto pel divendres vinent fer aquest programa o aquest espai especial amb les cançons dels últims Mundials, qui sap?

Per cert, la cançó oficial d'aquest Mundial es diu Dai Dai, la cançó que escoltàvem. I ara que són 2:15 d'una del migdia d'aquest divendres, ja, divendres, que bé sona això, eh? 3 de juliol de 2026, anem com sempre fem en el tram final de cada edició de l'Obert per Vacances de dilluns a divendres. Anem pel semàfor de l'estiu. Valorarem amb 3 colors l'actualitat de les últimes hores, la de color vermell per la notícia, una de les tantes i tantes que tenim negatives, la del color groc, la que es troba, doncs això, que dic jo, entre el bé i el mal, ni fu ni fa, que a vegades, doncs, són força negatives, també. I la de color verd, la positiva, una de les positives que avui ens ha costat i molt trobar-ne. Vinga, començarem per la notícia del color vermell, i és que han matat a trets un menor de 13 anys en el parc del Pegaso, de la Pegaso de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un noi de només 15 anys, tirotejat aquesta passada nit al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu. Les primeres investigacions apunten a un possible enfrontament entre bandes, tot i que el cas continua sota secret de sumari. El crim ha causat una forta commoció al barri i ha reobert el debat sobre la violència juvenil i la seguretat als espais públics. És una notícia que preocupa per la gravetat dels fets i per les preguntes que deixen obertes. Doncs hem de començar aquest semàfon amb aquesta notícia lamentable, la mort a trets d'un menor de 15 anys en el parc de la Pegaso a la ciutat de Barcelona. Anem pel color groc. El titular diu així. 7 de cada 10 estacions del Meteocat han registrat nits tropicals aquest mes de juny, una xifra rècord des del 2003. Notícia que podríem encabir perfectament en la notícia negativa, perquè és que té unes conseqüències molt negatives, aquesta notícia que acabem d'explicar o d'avançar-vos. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, gairebé el 70% de les estacions no han baixat dels 20 graus almenys una nit durant el mes de juny. A més, de cada 7... O és a dir, més de 7 de cada 10 punts, diguem-ho bé, més de 7 de cada 10 punts de mesura han superat els 35 graus. Unes dades que confirmen un inici d'estiu especialment càlid i que anticipen un juliol amb molta calor. Doncs caldrà veure si aquesta tendència es manté durant les pròximes setmanes. Mentrestant, ja han anunciat aquesta onada de calor de temperatures molt, molt altes, ja atacarà a partir de diumenge vinent. Que Déu ens agafi confessats! I anem per la notícia positiva, semàfor verd de l'estiu. I ens ha costat, trobar notícies positives en aquest divendres. Volem parlar de l'arrencada del Vida Festival, amb aquesta inauguració multitudinària i psicodèlica de la mà del Petit de Calaril. La 12a edició del Vida Festival ha començat als jardins de la Masia de Can Cabanyes, a Vilanova i la Geltrú, amb l'espectacle Processó Metafísica. Una proposta creada expressament per inaugurar aquest festival. Després han passat pels escenaris artistes com Maria Jaume, Triquell, Maig, Carmen Lancho o Azuleja. En una primera jornada que ha tornat a convertir Vilanova i la Geltrú en un dels epicentres musicals de l'estiu. Una estrena que confirma el bon moment dels festivals de proximitat i que convida a viure la cultura a l'aire lliure. No, una notícia així agradable per acabar el semàfor de l'estiu d'aquest divendres. Cada dia, de dilluns a divendres, valorem l'actualitat del dia a través d'aquests tres colors del semàfor.

0: Una de les novetats musicals recents, una de les novetats que ja pots escoltar aquí a la nostra selecció musical, també a la resta de programació musical de Calafell Ràdio per aquest estiu. I és que totes les tardes, de dilluns a diumenge, entre les 3 i les 7, tenim el Surfing Safari. Novetats musicals, tots els èxits que vols escoltar en aquest estiu, també amb cançons amb èxits força recents. De 3 a 7 s'espera la millor selecció musical per les tardes de Calafell Ràdio, per les teves tardes d'estiu. I aquí, a l'Obert per Vacances, també anem combinant aquestes cançons, aquests hits. Anna Mena i Lola Índigo, aquesta col·laboració força esperada, que ja és una realitat i que acabem d'escoltar, Petitoa. Així es titula, m'ha costat, eh? Petitoa. Doncs vinga, moment de fer a les 12:46, una aturada, una pausa. Tornem de seguida, últims minuts, tram final de l'Obert per Vacances d'aquest divendres. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sveg o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podries estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: estiu pot ser moltes coses, però com diu ella, la Taylor Swift també pot ser molt cruel. El Summer, la cançó de Taylor Swift, per arribar a 8 minuts per la 1 en punt del migdia. Vinga, anem per més.
1: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
0: A punt d'acabar, anem per l'agenda cultural d'aquesta setmana a Calafell. Moment d'entrar al web municipal calafell.cat a la seva agenda. I us volem parlar en primer lloc del 11è torneig internacional d'hoquei veterans Ciutat de Calafell, que s'està celebrant en el pavelló Joan Hurtoll fins demà dissabte a les 11 de la nit. Us agrada l'hoquei? Doncs bon moment per passar-vos per el pavelló Joan Hurtoll i gaudir d'aquests encontres, d'aquests partits. I si us agrada la cuina, doncs ja ens ho explicava avui la regidora de formació a l'Ajuntament de Calafell, la Manal Elmas Moudi, doncs que s'estan realitzant moltes activitats al voltant d'aquest estiu, a Cal Bulevà, també en els centres cívics, en el Cinema Iris i també en el Montse Civit. Us deia que si us agrada la cuina, perquè un d'aquests tallers que s'anirà repetint en els pròxims dies és el taller de cuina. Aquest matí, tot just a les 11, s'estava realitzant un en el Centre Cívic Cinema Iris. Ja no us el podem anunciar perquè doncs, ja s'ha celebrat. Tot just ara acaba a la 1 del migdia. Però sí que us podem parlar del taller de cuina que es farà el dilluns vinent, eh? També en el Centre Cívic Cinema Iris, a les 11 del matí fins la 1. Així doncs, si aquest dilluns vinent us passeu pel Centre Cívic al carrer Vilamar 21, gaudireu d'aquest taller de cuina. Són, doncs això, activitats familiars gratuïtes per infants d'entre 4 i 12 anys que podeu gaudir amb família. I tornem a l'actualitat, perquè aquesta tarda, a partir de 6:45, es farà una visita guiada al castell de la Santa Creu de Calafell, al nucli del poble. És l'edifici més emblemàtic de tot el municipi de Calafell, el castell de la Santa Creu, aquesta tarda, amb un preu habitual, el preu habitual de l'entrada, més 2 euros de suplement de guiatge, podreu gaudir d'aquesta visita guiada al castell de la Santa Creu. A partir de 6:45, eh? Ja sabeu que els calafellencs i calafellenques tenim l'entrada al patrimoni totalment de franc, de forma gratuïta. Així doncs, només haureu de pagar els 2 euros del suplement del guiatge. I ja que parlàvem del taller de cuina del dilluns, permeteu-me que us avanci també que el pròxim dilluns, a partir de les 6 de la tarda, en aquest cas en el Centre Cívic Montse Civit, en el Port de Segur de Calafell, es farà un taller de cultura urbana. També és una d'aquestes activitats, aquests tastets familiars per infants d'entre 4 i 12 anys, pensades per gaudir en família. Una activitat aquesta d'expressió corporal, creativitat per potenciar la participació i la cohesió de grup. Aquest taller de cultura urbana. El dilluns, a partir de les 6 de la tarda, en el Centre Cívic Montse Civit del Port de Segur de Calafell. Doncs sempre podeu consultar totes les activitats en el web municipal calafell.cat, aneu a la seva agenda i aquí trobareu doncs, tota aquesta agenda amb totes les activitats. Doncs vinga, anem recollint trastets, anem tancant edició de l'Obert per Vacances d'aquest divendres. Recordeu, demà dissabte, entre les 11 i la 1, el Dissabte Edition, aquesta edició del The Best Moments, recuperant alguns dels continguts d'aquesta primera setmana de la tornada d'aquest magazín d'estiu de Calafell Ràdio. I dilluns, a partir de les 11, aquí us esperem en directe. Salutacions del Ferran Boquer. En nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa cada dia, de dilluns a diumenge. De dilluns a dissabte, diumenge descansem aquí, a l'emissora municipal de Calafell. Vinga, marxem amb les Montses, anem fins a Sant Vicenç dels Horts, perquè també amb la col·laboració de la Sandra Tangerina, les Montses acaben de publicar aquesta cançó. Es diu Premium. Amb això, arribem a la 1 en punt del migdia. Gràcies, com sempre, per la confiança. Molt bon cap de setmana.

L'estiu sona millor amb Calafell Ràdio. Calafell Ràdio, és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: un dels grans problemes.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui divendres 3 de juliol. Calafell es prepara per viure el Tour de França amb un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat. Ja veureu que aquesta notícia eclipsarà bastant l'informatiu d'avui i demà perquè és un esdeveniment molt important, però abans de parlar d'ell, anem a repassar els titulars del dia. Les biblioteques de Calafell i Segur ofereixen una programació d'estiu amb 13 activitats per als més petits. El servei de socorrisme de Calafell ja funciona al 100% i fa una crida a respectar les indicacions de seguretat aquest estiu. Obert el termini per demanar els ajuts de menjador escolar del curs 2026-2027. El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova inicialment el projecte de la nova seu comarcal. Detingut un segon home relacionat amb l'onada de robatoris de vehicles al Vendrell. I l'atur continua baixant a Catalunya i se superen per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. I parlant d'esports, tornarem a parlar de l'esdeveniment que eclipsa la jornada informativa d'avui. A quina hora passarà el Tour de França per Calafell? Què suposa un pas d'un esdeveniment tan gran per un municipi com Calafell? Intentarem donar-vos consells per gaudir del dia el millor possible.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Queden poques hores perquè Calafell formi part per primera vegada del recorregut del Tour de França. La prova ciclista més important del món passarà pel municipi aquest diumenge 5 de juliol durant la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. El pilot travessarà la C31 al seu pas pel municipi entre 2:45 i 2:45 tocats a la tarda, tot i que l'horari dependrà del ritme de la cursa. Per fer possible aquest esdeveniment, l'Ajuntament fa mesos que treballa en un dispositiu especial coordinat amb els Mossos d'Esquadra, la Diputació de Tarragona, Protecció Civil i la resta de municipis afectats pel recorregut. El regidor de Seguretat, Marc Caselles, explica que la preparació ha estat llarga i molt coordinada per garantir que la jornada es desenvolupi amb la màxima normalitat.
2: Mira, fa potser uns 8 mesos que portem amb el tema del Tour treballant amb els diferents alcaldes, regidors, policies locals de tots els municipis i

0: amb els Mossos d'Esquadra, a més amb la Diputació de Tarragona, que són els que ens han donat totes les facilitats del món entre propaganda, balles, voluntaris, i llavors portem, ja et dic, 8 mesos treballant amb tema també de protecció civil, voluntaris, que en tenim moltíssims, i és un esdeveniment molt, molt concret i molt que no ha passat mai, i llavors sempre volem fer-ho tot el millor possible.
1: Un dels principals reptes serà la mobilitat. El recorregut del Tour dividirà el municipi durant bona part del dia i obligarà a restringir completament el trànsit de vehicles al circuit. Els talls començaran entre les 8 i les 9 del matí i es mantindran fins aproximadament les 4 de la tarda. Durant aquestes hores no es podrà circular amb el vehicle per la carretera Mossèn Jaume Tovella ni per la C31. Això afectarà tant els desplaçaments entre el nucli de Calafell, la platja i Segur, com els accessos habituals cap al litoral. Per garantir la seguretat, el dispositiu comptarà amb prop de 150 voluntaris, a més dels efectius de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, que controlaran els principals punts de tall i els accessos al recorregut.
0: Tenim 150 voluntaris, a més la policia local amb els Mossos d'Esquadra, llavors la policia local i els Mossos d'Esquadra estaran amb els punts claus per tancar l'accés rodat a tot el circuit, i els voluntaris seran per tallar els carrers i els punts que ja estan delimitats.
1: L'Ajuntament recomana evitar al màxim l'ús del cotxe durant tota la jornada. De fet, el regidor ha batejat el 5 de juliol com el dia sense cotxe i anima la ciutadania a desplaçar-se a peu o a bicicleta sempre que sigui possible. Cal tenir en compte que qualsevol vehicle que accedeixi a la zona de platja abans del tall quedarà sense possibilitat de sortir fins que es reobri la circulació. En canvi, els vianants sí que podran travessar el recorregut pels punts habilitats fins a poc abans del pas de la cursa. Els responsables municipals també han previst itineraris alternatius per als autobusos, modificacions en alguns accessos des de l'autopista i un dispositiu específic per facilitar l'entrada i sortida dels visitants allotjats en hotels del municipi. Pel que fa als millors punts per seguir el pas del Tour, el regidor assenyala especialment el descens per Mossèn Jaume Tovella i la rotonda de la Creu Roja, on els ciclistes arribaran amb gran velocitat. També recomana els trams de Segur de Calafell, on el pas del pilot serà més visible per al públic.
0: Sempre recomano agafar el cotxe lo justet. La gent ha de vindre a disfrutar del Tour, és una primera vegada que passa, ens hem implicat tots molt. Un dels llocs potser és Mossèn Jaume Tovella, la rotonda de la Creu Roja, potser és el més espectacular, perquè a més baixen tots embalats, però a la part de Segur també, perquè es veuen molt millor.
1: Perquè entenguem la magnitud del dispositiu, el regidor Marc Caselles ens explica totes les vies afectades.
0: Segurament la carretera de Valvell estarà tancada a la rotonda d'accés a l'autopista, ja no deixaran circular cotxes cap a baix, i també hem parlat amb la gent de Cunit, a l'avinguda Sitges, que és de Cunit cap a Calafell, direcció Cunit-Calafell, serà doble direcció perquè la gent pugui marxar a direcció Cunit per agafar l'autopista. Penseu que tota la Nacional 340, la C31, estarà col·lapsadíssima, perquè la gent haurà de circular només per l'autopista, però hi anirà tothom. Tothom per l'autopista, perquè la C31 estarà tallada, la Nacional 340, clar, com que ells venen, els ciclistes van fins a Castelldefels o Viladecans, llavors pugen per Begues i van fins a Avinyonet. Avinyonet també estarà tancat. I llavors la caravana es anirà formant i des de Vilafranca arribarà fins al Vendrell. I de Tarragona la Nacional 340 també està tallada, només es podrà circular per autopista. Serà un dia complex. Tarragona estarà bloquejada, Barcelona estarà bloquejat.
1: Més enllà de les afectacions, l'Ajuntament destaca l'oportunitat que representa acollir un esdeveniment esportiu d'aquesta magnitud. El Tour de França és seguit per milions d'espectadors arreu del món i permetrà projectar la imatge de Calafell a escala internacional. Tot i reconèixer les molèsties que comportaran les restriccions de mobilitat, el consistori demana comprensió i paciència a la ciutadania, recordant que es tracta d'un esdeveniment excepcional que mai abans havia passat pel municipi. Per últim, el regidor insisteix que el dispositiu s'ha preparat durant mesos i que, malgrat la complexitat logística, tots els serveis d'emergència continuaran plenament operatius durant tota la jornada.
0: Sobretot ambulàncies, bombers, policia, això no està restringit. Si hi ha qualsevol emergència, Tenim una central d'emergències aquí a Calafell pel que pugui passar tant en una banda com en una altra, per no tenir que creuar el circuit. Intentem estar programats. Sempre passa qualsevol cosa que no, allò que dius, hòstia, això no ho havia pensat. Però portem 8 mesos amb tota la gent, gent molt professional, gent que estan per la labor, i en principi ha de sortir tot bé i no ha d'haver cap problema.
1: Després, en els esports ho tornarem a recuperar, però que quedi clar que el pas del Tour de França s'espera entre les 2:34 i les 2:38. Recordem que el consell del dia és millor no agafar cotxe.
2: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: I deixem de parlar del Tour de França perquè el servei de socorrisme de Calafell ja funciona al 100% i fa una crida a respectar les indicacions de seguretat aquest estiu. El servei de socorrisme de les platges de Calafell ja està completament operatiu, coincidint amb l'inici del mes de juliol. Des de l'1 de juliol, els equips de vigilància, salvament i bany assistit treballen al 100% tant a la platja de Calafell com a la de Segur, preparats per garantir la seguretat dels milers de banyistes que visiten el litoral durant aquest estiu. El responsable del servei, Agustín Ortiz, explica que la principal tasca dels socorristes va molt més enllà dels rescats dins de l'aigua. La feina se centra sobretot en la prevenció, anticipant-se a situacions de risc abans que es converteixin en una emergència.
3: Bueno, lo más importante que hago, que realizamos es la prevención los días que no esté el mar tan normal como siempre. Que es lo que más ponemos hincapié en los chicos, porque es cuando las cosas se pueden complicar y tratamos de velar por la seguridad, tanto sea dentro del mar como fuera del mar, porque también hay muchas cosas que capaz que no se ven, que pasan tanto en la playa como en el paseo, y somos los primeros, la primera cadena en llegar y tratar de resolver, tanto sean conflictos, peleas, o atenciones médicas o incidencias.
1: Aquesta temporada els socorristes ja han hagut d'intervenir en diverses incidències, algunes relacionades amb el bany, però moltes altres completament alienes al mar, des de caigudes accidentals i assistències sanitàries fins a baralles o persones que necessiten atenció mèdica al passeig marítim. Pel que fa als rescats aquàtics, els primers dies d'estiu han deixat algunes actuacions per ajudar persones que practicaven paddle surf i que no podien tornar a la costa a causa del vent. Tot i això, Ortiz destaca que de moment no s'ha produït cap rescat de gravetat gràcies a l'estat general de la mar. Una de les principals preocupacions continua sent el comportament d'alguns banyistes quan oneja la bandera groga o vermella. El responsable del servei recorda que els colors de les banderes tenen el mateix significat que un semàfor i lamenta que encara hi hagi persones que decideixin ignorar les advertències.
3: Tratamos que lo eviten desde indicando con la bandera más adecuada al estado de la mar. Pero también hay gente que a veces no se confía o no hace caso a las banderas. Hay que saber que también en verano por lo general predomina el viento levante, que es el viento que viene de Barcelona. Entonces el mar está movido, pero más o menos la gente está acostumbrado, pero hay veces que el mar está igual de movido, igual de feo, pero con viento de Garbí o de Poniente, que es el viento que viene de Tarragona, y ese viento y la marea que trae es un poco más peligrosa. Entonces la gente ve el mar y lo ve de la misma manera, sí, está igual, pero el mar, las corrientes y todos no están de la misma manera. Entonces la gente a veces no se percata de esos detalles y hay que hacer la prevención pertinente. Siempre hay alguno que se confía, que sabe que no podemos estar previniendo todo el tiempo a todos y se va un poco más lejos y cuando quiere volver se da cuenta de que toma una decisión incorrecta.
1: Actualment el dispositiu de vigilància està format per 21 socorristes distribuïts en 4 punts principals de vigilància al llarg de les platges de Calafell i Segur. Els equips treballen des de les 11 del matí fins a 2:15 del vespre durant els mesos de juliol i agost. Els punts principals disposen de material sanitari més complet, desfibrilador, oxigenoteràpia, tauler espinal i embarcació de rescat, mentre que les torres mantenen els equips bàsics per donar primera resposta immediata. Ortida explica que la feina exigeix mantenir una concentració constant durant hores sota el sol. Per això els socorristes treballen amb torns rotatius que els permeten descansar periòdicament sense deixar en cap moment de vigilar els banyistes. També destaca que, tot i els avenços tecnològics com els drons que ja s'utilitzen en algunes platges, la presència humana continua sent imprescindible en qualsevol rescat.
3: Hay en algunas playas que están aplicando drones y esas cosas. Obviamente que todo suma, sí, tiene un coste y después el dron no sé cuánto tiempo volará.
4: Claro.
3: Sí, obviamente es positivo y mejor que no tenerlo siempre, obviamente, seguro. Mm. Pero bueno, también es verdad que capaz que hay algunos elementos que arrojan un elemento flotador sobre la víctima. Que haya una persona, por lo general, es muy necesario.
1: A més de la vigilància, aquest estiu el servei continua incorporant millores en el bany assistit. Entre les novetats hi ha un sistema de comunicació destinat a persones amb discapacitat visual que permet donar indicacions mitjançant una ràdio submergible perquè puguin orientar-se mentre es banyen amb total seguretat. En definitiva, uns serveis que cada vegada van a millor aquí a les platges de Calafell.
2: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
1: I última notícia d'aquí del nostre municipi, les biblioteques municipals Ventura Gassol de Calafell i Casanova de Segur de Calafell han preparat una nova programació d'estiu adreçada al públic infantil. En total s'han organitzat 13 activitats repartides entre els mesos de juliol i agost i setembre amb l'objectiu d'oferir propostes lúdiques i educatives durant les vacances escolars. La iniciativa inclou tallers creatius, experiments científics, sessions de contes i activitats en anglès pensades per a infants de diferents edats. Totes les propostes començaran a les 11 del matí i requereixen inscripció prèvia que es pot formalitzar a través del servei de WhatsApp de les biblioteques municipals. La programació arrenca aquest mes de juliol amb 5 activitats. La primera serà aquest dijous a la Biblioteca Casanova de Segur, amb un taller de cianotípia a càrrec de la Casa Magenta per a infants a partir de 4 anys. El dia 9 a la Biblioteca Ventura Gassol acollirà una nova edició del taller en anglès The Magic Story Bag, conduït per Isabella DiCaprio i destinat a nens i nenes entre 5 i 10 anys. La setmana següent, el 13 de juliol, Cíntia Branco proposarà un taller per aprendre a elaborar slime, mentre que el dia 23 arribarà el primer taller científic de Pendulum dedicat a esborrar el magnètic. El mes es tancarà el dia 30 amb una nova activitat científica, aquesta vegada a la Biblioteca Casanova, centrada en els líquids no newtonians. El mes d'agost concentrarà la major part de la programació amb un total de 7 activitats. Hi haurà tallers manuals com la creació d'una gorra membrejada, sorra màgica, ambientadors i flors amb cera d'abella o la construcció d'un cavall o un unicorn de pal. També es repetiran els tallers en anglès amb Isabella DiCaprio. A més, els més petits també tindran el seu espai amb dues sessions de contes per a nadons. A càrrec de la Botzina, l'espectacle Sons de Mar es farà a la Biblioteca Casanova de Segur el 13 d'agost, mentre que Sons de Nit arribarà a la Biblioteca Ventura Gassol el 28 d'agost. Amb dues activitats estan pensades per a infants de 0 a 4 anys. La programació es conclourà el 3 de setembre amb un taller familiar a la Biblioteca Ventura Gassol. En aquesta ocasió, Montbí ensenyarà als participants a elaborar flors amb cera d'abella en una activitat pensada perquè els infants i adults comparteixin l'experiència. Amb aquesta proposta d'estiu, les biblioteques municipals de Calafell reforcen la seva oferta d'activitats familiars i de foment de la lectura, convertint aquests equipaments en espais de trobada, aprenentatge i creativitat també durant el període de vacances.
2: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
1: I parlem ara del Consell Comarcal del Baix Penedès perquè ha fet un nou pas per fer realitat la seva futura seu. El ple de l'ens comarcal ha aprovat inicialment el projecte de construcció del nou edifici, una actuació que suposarà una inversió de 7,7 milions d'euros i que permetrà reunir en un únic espai tots els serveis que actualment ofereix el Consell. L'acord aprovat també inclou una modificació del pressupost per assumir les despeses derivades dels tràmits previs a l'inici de les obres, com ara les llicències, els permisos i la resta de procediments administratius necessaris per poder executar el projecte. La nova seu s'aixecarà al Vendrell i tindrà una superfície construïda de 2.800 metres quadrats, distribuït en dues plantes. L'edifici acollirà els diferents departaments del Consell Comarcal, entre els quals hi haurà els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. El projecte també s'ha dissenyat incorporant criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat amb l'objectiu d'oferir unes instal·lacions més modernes, funcionals i adaptades a les necessitats actuals. A més, es preveuen espais d'atenció a la ciutadania més amplis per millorar el servei que es presenta als veïns de la comarca. Després d'aquesta aprovació inicial, el projecte continuarà ara amb la seva tramitació administrativa. La previsió del Consell Comarcal és licitar les obres abans que acabi aquest any i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol centralitzar els seus serveis, millorar les condicions de treball del personal i disposar d'un equipament preparat per a donar resposta a les necessitats actuals i futures de la comarca.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un segon individu presumptament implicat en l'onada de robatoris a l'interior de vehicles que es va registrar aquesta primavera en diversos nuclis del Vendrell. Es tracta d'un home de 26 anys detingut aquest dimarts a Barcelona, a qui s'atribueixen 28 robatoris més. La investigació ja havia permès detenir el passat 19 de maig un jove de 22 anys al Vendrell, considerat el presumpte autor de 24 robatoris. Amb el nou arrest, els Mossos relacionen els dos germans amb un total de 52 robatoris comesos entre els mesos d'abril i maig. Els fets van tenir lloc durant diverses nits als nuclis de Sant Salvador, Coma-ruga, Nirvana, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders. Inicialment, els investigadors pensaven que tots els robatoris havien estat comesos per una sola persona, però les diligències han acabat determinant que els dos homes actuaven conjuntament. Segons la investigació, els detinguts actuaven de nit i accedien als vehicles trencant els vidres o forçant les portes, les finestres o el maleter. Un cop a l'interior, sostreien qualsevol objecte de valor i amagaven el material robat en conduccions d'aigua per recuperar-lo més tard durant el dia. Entre els objectes sostrets hi havia dues bicicletes valorades en uns 7.000 euros, un rellotge, un patinet elèctric, un ordinador portàtil, material esportiu, eines, ulleres, targetes de crèdit, documentació personal i prop de 1.000 euros en efectiu. El segon detingut acumula 8 antecedents policials per fets similars i està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores. Mentrestant, la investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta.
2: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
1: I tanquem l'informatiu amb una notícia d'àmbit general perquè les dades del mercat laboral corresponents al mes de juny deixen un nou descens de l'atur a Catalunya i una xifra històrica d'afiliació a la Seguretat Social. Tot i això, la reducció del nombre de persones desocupades ha estat més moderada que en altres mesos de juny dels últims anys. Durant el mes de juny, l'atur s'ha reduït en 458 persones a Catalunya. Això situa el nombre total de persones inscrites a les oficines d'ocupació en 307.169, la xifra més baixa registrada en els darrers 18 anys. Per sectors, l'atur ha disminuït als serveis, la indústria i a la construcció, mentre que només ha experimentat un lleuger increment a l'agricultura. En paral·lel, l'ocupació continua marcant màxims històrics. Per primera vegada, Catalunya supera els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Durant el mes de juny s'han incorporat més de 37.000 nous cotitzats, fet que representa un increment del 0,93% respecte al mes anterior i de més de 102.000 persones en comparació amb el mateix període de l'any passat. Per demarcacions, el creixement mensual de l'ocupació ha estat especialment intens a Lleida i Girona. A Tarragona, l'afiliació també ha augmentat amb un increment de l'1,55%, mentre que a Barcelona el creixement ha estat del 0,48%. Si es compara amb ara fa un any, l'atur ha disminuït en gairebé 8.000 persones a Catalunya, un descens del 2,5%. La reducció s'ha registrat tant en homes com en dones, entre els menors i els majors de 25 anys i a totes les demarcacions catalanes. Al conjunt de l'Estat, la tendència també és positiva. L'atur ha baixat prop de 29.000 persones durant el juny i la Seguretat Social ha assolit un nou rècord històric amb més de 22 milions i mig d'afiliats. En l'últim any, Espanya ha creat més de 600.000 llocs de treball i el nombre de persones aturades s'ha reduït en gairebé 114.000.
2: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
1: I com us hem anat avançant al llarg de tot aquest informatiu, aquest diumenge 5 de juliol, Calafell viurà una jornada històrica amb el pas del Tour de França. La segona etapa de la ronda francesa entre Tarragona i Barcelona travessarà el nostre municipi i convertirà els carrers en un gran escenari esportiu. Ara bé, perquè tot es desenvolupi amb normalitat, hi haurà un dispositiu especial de mobilitat que cal tenir molt present. El primer consell és molt clar. Si aquest diumenge no heu d'agafar el cotxe, planifiqueu molt bé els desplaçaments. Entre les 9 del matí i les 5 de la tarda no es podrà creuar la carretera C31 ni tampoc la Rambla Mossèn Jaume Tovella, l'antiga Nacional 340. Això significa que el municipi quedarà dividit durant bona part del dia i que serà molt important sortir a temps o, si és possible, evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa als horaris, les primeres afectacions començaran a les 9 del matí, quan es tallarà la circulació als carrers afectats pel recorregut. Cap a 1:15, concretament a les 12:33, està previst que el pas de la caravana publicitària del Tour passi per Calafell, que sempre desperta molta expectació entre el públic. Els ciclistes arribaran a Calafell cap a 2:15 de la tarda. La previsió és que passin pel nucli de Calafell a les 2:34 i només 4 minuts després, cap a les 2:38, travessin segur de Calafell en direcció a Barcelona. Ja diem que tot això és aproximat. Si tot va segons el previst, la circulació es començarà a recuperar a partir de les 5 de la tarda. Per tant, si voleu veure el pas del Tour, el millor és acostar-vos amb prou antelació al recorregut. Tingueu present que un cop es tanqui la carretera, ja no es podrà travessar d'un costat a l'altre fins que l'organització ho autoritzi. L'Ajuntament també ha informat de diverses restriccions d'estacionament. El nucli del poble no es podrà aparcar a la zona d'accés a l'Horda Park, a diversos aparcaments de la carretera de Barcelona, com els situats al costat de la Ciutadella Ibèrica, sota el pont de Segur, davant de l'edifici de Correus o al costat de l'Ermita. A més, estarà prohibit estacionar tota la Rambla Mossèn Jaume Tovella, a tota la carretera de Barcelona entre la rotonda de Repsol i el carrer Duero, inclosa la plaça del Mediterrani, així com tot el carrer Sud, el Masmel. També hi haurà afectacions importants a la zona comercial de Masmel. Totes les cruïlles que desemboquen a la Rambla Mossèn Jaume Tovella o a la carretera de Barcelona quedaran tallades mentre duri el dispositiu. Ara bé, no tot seran restriccions. L'Ajuntament també ha previst alguns punts perquè la mobilitat dins del municipi sigui més fàcil. La connexió entre els diferents nuclis es podrà fer pels ponts del carrer Santiago Rusiñol o Carmen Desvalls, que permetran creuar la via del tren. A més, es recomana utilitzar preferentment l'autopista C32, especialment entrant i sortint pel peatge de Segur de Calafell per evitar les zones afectades. Cal tenir en compte, però, que la sortida de Calafell de l'autopista no permetrà accedir directament a la platja. Aquest accés quedarà restringit i només hi podrà circular els veïns del nucli del poble. També hi haurà canvis al transport públic. Les línies urbanes L1, L2 i L3 modificaran temporalment el seu recorregut. Per tant, si habitualment feu servir l'autobús, és recomanable consultar els itineraris alternatius abans de sortir de casa. Des de l'Ajuntament i la policia local es demana màxima col·laboració de la ciutadania. És important respectar la senyalització provisional, seguir les indicacions dels agents i no intentar accedir amb vehicle a les zones restringides. D'aquesta manera es garantirà tant la seguretat dels corredors com la de tots els espectadors. A més, enllà de les afectacions, també cal veure-ho com una oportunitat. No és gens habitual que la prova ciclista més important del món passi pels carrers de Calafell. Serà una ocasió única per gaudir de l'ambient del Tour, veure de prop els millors ciclistes del món i formar part d'un esdeveniment esportiu que es retransmetrà a centenars de països. Per tant, si podeu, aprofiteu la jornada, planifiqueu bé els desplaçaments i gaudiu d'un dia que quedarà de ben segur per a la història esportiva de Calafell.
2: Calafell Ràdio. El temps.
1: I parlem del temps ràpidament, perquè a Calafell avui predomina el sol serè i estarà tot poc ennuvolat. Amb un ambient plenament estiuenc, la temperatura es mou entre els 22 de mínima i els 30 de màxima. La sensació serà de calor marcada durant les hores centrals del dia i el vent serà relativament fluix. Atenció, perquè els propers dies la temperatura anirà cap amunt. I fins aquí els informatius d'avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu un bon cap de setmana.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
2: Ordres de confinament i enorme desplegament dels bombers per l'incendi a la Bisbal d'Empordà, que ja ha entrat al massís de les Gavarres. Bon dia, són les dues.
3: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
2: A aquesta hora crema sense control un foc que ha començat a quarts de 10 del matí a la Bisbal d'Empordà i que la tramuntana ha empès cap al massís de les Gavarres, on, aquesta és l'última hora, ja crema, Joan Gota.
4: El vent ha provocat molts focus secundaris i s'han enviat alertes als mòbils a les persones que són als municipis i zones més afectades perquè es confinin. És un radi que va creixent i ara mateix s'estan enviant noves alertes. El fum ja és visible des de bona part de l'Empordà i els bombers temen que es converteixi en el primer gran foc de l'estiu.
2: Anem cap allà, Fèlix Martín.
5: Bon dia. Sí, el Castamí ha passat. L'incendi en el seu flanc dret afecta el massís de les Gavarres, s'enfila cap al Puig d'Arques i des d'aquí la previsió és que continuï muntanya avall en direcció a la urbanització Vallrepòs. Això és a Santa Cristina d'Aro, també al Baix Empordà, una urbanització que ja estan desallotjant preventivament. El foc crema descontrolat i l'objectiu dels bombers per terra i aire és escanyar-ne el cap perquè no s'escampi encara més.
2: De seguida ampliarem la informació sobre aquest incendi. Podria ser el primer gran incendi de l'estiu. Això el dia en què ens hem llevat amb la notícia d'un nou mort a trets a Catalunya. La víctima és un noi de 15 anys, cosa que pel director general de la policia, Josep Lluís Trapero, implica que s'ha creuat una línia vermella.
4: La investigació apunta a un possible enfrontament entre bandes llatines. Els Mossos insisteixen en la seva preocupació per l'augment de la presència i l'ús d'armes de foc al país.
2: Barcelona, Cristian Roldán i Anna Escura.
6: Els Mossos d'Esquadra segueixen investigant les causes dels fets, però els testimonis vinculen l'assassinat del menor de tan sols 15 anys a quatre joves que van sortir corrents del lloc dels fets. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, assegura que arribaran fins al final per identificar els autors.
7: L'assassinat d'un menor de 15 anys, òbviament, és una línia vermella de la màxima gravetat i, per tant, el compromís del cos policial en aquest sentit és total.
8: Tot i l'aparent normalitat que es vivia aquest matí al parc de la Pegaso, el sentiment dels veïns és força generalitzat, preocupació i la sensació que el barri ha canviat molt.
9: I quan vaig sortir vaig veure que, no, que eren petardos, que eren una banda barallant-se i eren disparos. Una mica assustats, sí, perquè el barri ha canviat bastant de com era abans i bueno, amb por per la nit.
2: Totes les reaccions les tindrem en aquest Catalunya migdia, el dia en què estem molt pendents també dels jutjats de Martorell, on les filles d'Isaac Andic han comparegut com a testimonis per la investigació oberta contra el seu germà Jonathan Andic. Què ha transcendit de la seva declaració, Marta Vallès?
10: Hola, bon dia. Doncs fa un parell de minuts només que acaben de sortir de l'edifici judicial davant la jutgessa. Han mantingut el que ja havien dit davant dels Mossos d'Esquadra, la innocència del seu germà Jonathan, recordem, imputat per homicidi per la mort del seu pare. Neguen que estigui obsessionat pels diners i diuen que les disputes pare i fill eren puntuals.
2: I més coses. La Generalitat imposa les primeres multes per l'incompliment de la llei de l'habitatge.
4: Els sancionats amb 30.000 euros cadascun són tres grans tenidors. Darrere seu hi ha més de 650 expedients oberts. Entre les pràctiques il·legals més esteses hi ha saltar-se el topall de preus del lloguer, no publicar l'índex de referència en els anuncis dels pisos o incrementar les rendes sense justificació, entre altres.
2: Això l'endemà de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat.
4: On les polítiques d'habitatge han estat un dels eixos de la negociació. Avui la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio on ha descartat una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes.
11: No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a la empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
2: Un minut per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
12: Bon dia.
2: Amb el Mundial i amb Lamine Yamal, que recupera el seu millor nivell.
12: El blaugrana el van triar el millor del partit, que va classificar Espanya per als vuitens de final. També va passar a Portugal i ara s'enfrontaran Espanya i Portugal als vuitens de final dilluns que ve. I avui sabrem les últimes seleccions que jugaran aquests vuitens. Entre els partits d'aquesta nit destaca l'Argentina Cap Verd. Ter Stegen està molt a prop de marxar, s'ha dit a l'Ajax d'Amsterdam i el Tour. Avui jornada de descans i preparació abans de començar la primera etapa demà a Barcelona.
2: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
0: Bon dia. Doncs aquesta hora aturades a la Ronda Litoral entre el Fòrum i Santa Coloma en sentit Trinitat per un accident que talla un carril. Ronda de Dalt d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. També trànsit molt dens a la B20 a Santa Coloma cap al nus de la Trinitat. I recordem que per incendi forestal ha estat tallada la G660 que uneix Calonge amb la Bisbal d'Empordà i ara també la G513 per un altre incendi entre Cornellà de Terri i Viladamuls.
2: Doncs ja veieu que aquests incendis, dels quals estem molt pendents i que de seguida connectarem amb allà, doncs estan també afectant a la circulació. A veure el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
2: Jofre Genué, bon dia.
14: Bon dia i bona hora.
2: Primer, deixa'm que et pregunti per aquesta tramuntana que està bufant a la zona d'aquest incendi de la Bisbal d'Empordà. Ha de durar molta estona aquest vent fort que no ajuda gens a les feines dels bombers?
14: Doncs bé, haurem d'estar seguint el vent perquè, tot i que ha d'anar una mica de baixa, suficientment fort perquè molesti i compliqui una mica l'extinció de l'incendi. M'explico, és a dir, aquest vent respecte a fa dos dies ha anat de baixa, clarament. De fet, en aquestes zones no està superant els 40-60 km per hora, és una tramuntana moderada, però bé, portem doncs un terreny que ja ve heredat de 3 dies, aquest ambient ressecat. De fet, aquesta matinada ha sigut especialment càlida, mínimes de 26-27 graus, i tot això no ajuda, malgrat que el vent vagi doncs de baixa. De fet, el vent no acabarà de desaparèixer el cap de setmana, pot afluixar una mica, però aquesta circulació de nord amb baixes humitats han de mantenir-se, malgrat que afluixi una mica, les condicions seran adverses.
2: Doncs aquesta és la situació pel que fa al vent. A la resta del país, calor pel cap de setmana?
14: Calor pel cap de setmana, molt de sol, pocs núvols, fins i tot el mestral al sud del territori també va clarament de baixa i donant pas una mica a les brises on les temperatures són elevades. Aquests darrers dies a Tarragona 36 graus, avui podria ser una mica més baixa per la presència doncs d'aquest vent més afeblit al sud del país i estarem pendents una mica del termòmetre al llarg del cap de setmana perquè bé, malgrat que avui fa calor intensa molts indrets, de fet a Ponent es pot superar fàcilment els 35, és una calor típica de juliol, intensa, una mica per sobre potser del que seria habitual, però és que el termòmetre vol seguir i continuar pujant al llarg dels propers dies i ja avancem, de fet hi ha un preavís activat ja del Servei Meteorològic de Catalunya d'onada de calor, perquè tot això doncs s'està cuinant i diumenge podríem ja tenir alguna xifra pròxima als 40, a les zones més càlides del país, no pas a tot arreu, però sembla que la setmana que ve patirem la segona onada de calor del que portem d'estiu. Potser no és tan llarga i potser no és tan intensa, ho haurem d'anar seguint, i a més potser només afecti zones de l'interior on tornarien els valors de 40 graus.
2: Gràcies, Jofre. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Les 2:07. Crema sense control l'incendi que ha començat aquest matí a la Bisbal d'Empordà i que afecta ja de ple el massís de les Gavarres. De moment hi ha una trentena d'hectàrees afectades, però la tramuntana que bufa en la zona complica les tasques d'extinció, com estàvem explicant, i ha obligat a evacuar una urbanització de Santa Cristina d'Aro i ampliar el confinament a 7 municipis de la zona, tot i que és una zona que està variant completament i, a més de manera molt reincident, quins són els municipis que queden doncs confinats per l'avanç de les flames i també del fum. El centre de comandament dels bombers d'aquest incendi s'ha instal·lat a la Bisbal d'Empordà. Allà hi tenim el Josep Lluís Santiso i el Fèlix Martín. Fèlix, bon dia.
15: Hola, bon dia. Sí, l'última hora que acabem de rebre un és alert amb aquesta ampliació de les zones de confinament, a més de la Bisbal d'Empordà i la que també hi havia el poble veí del costat, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura. Aquesta hora s'amplia també aquest confinament a Calonge i Sant Antoni, a Castell d'Aro i a Platja d'Aro, a Forallac, a Llagostera i a Santa Cristina d'Aro, tot el Baix Empordà. Fa uns minuts ha comparegut aquí, en aquesta zona de control dels bombers, Ferran Garcia, que és el cap d'operacions a Girona, i la notícia, evidentment, com deies, no és bona. El foc crema al massís de les Gavarres, ha iniciat ja aquesta crema en aquestes muntanyes, muntanya amunt de les Gavarres, descontroladament cap al Puig d'Arques, i diu que no hi poden fer res. Intentaran aturar-lo, això sí, quan des del cim inici el descens. Calculen en unes dues hores, un descens que faria cap a Santa Cristina d'Aro, cap a l'urbanització Vallrepòs. Aquí estan desallotjant els veïns de les desenes de cases i que hi ha un desallotjament preventiu perquè el fum és molt intens a aquesta hora, el foc avança per la forta tramuntana i tenim hores d'ara una temperatura que supera els 36 graus. Escoltem Ferran Garcia, el cap d'operacions dels bombers de Girona.
16: està a les Gavarres absolutament, i llavors ara estan a l'ascendent, i en l'ascendent està alineat, o sigui, el vent l'està ajudant, diguéssim, està exposat a calor i temperatura, tenim tots els condicionants perquè els incendis entrin fora capacitat d'extinció.
5: Recordem que aquest incendi inicialment s'havia confinat una casa de colònies, la del Pou del Glaç. Això és a tocar del barri de Sant Pol de la Bisbal d'Empordà, amb 150 nois i noies. Això per un foc que ha començat a 9:45 del matí en aquesta zona, a tocar de la carretera GI 660 entre la Bisbal i Calonge, que evidentment està tallada en aquests moments. I val a dir que no és només l'únic incendi que afecta a aquesta hora les comarques de Girona. N'hi ha un parell més, ens han explicat els bombers. Preocupa sobretot un que hi ha a la comarca del Pla de l'Estany, no massa lluny d'aquí, amb un foc forestal que està situat entre Cornellà del Terri i Vilademuls.
2: Doncs ja veieu que hi ha simultaneïtat de focs ara mateix, però el que més amoïna és aquest de la Bisbal. Precisament podem saludar l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, l'Òscar Aparicio. Alcalde, bona tarda.
17: Hola, molt bona tarda.
2: Primer de tot, com esteu? Com teniu el municipi de la Bisbal d'Empordà?
17: Bé, ara semblaré una mica egoista, però com a municipi ara estem molt més tranquils, perquè, com bé deia en Fèlix, a l'entrada s'ha originat aquí, hi havia un moment doncs, que ens afectava de ple en el municipi. Teníem el risc aquest evident que passés, no? Que anés cap a les Gavarres. En tot cas, els bombers han assegurat que no afectés a la zona habitada de Sant Pol, de la casa de colònies d'aquesta que comentava, del Pou de Glaç. De moment hem tingut sort que s'ha pogut aturar i no ha passat per allà, no hi ha hagut afectació a les vivendes i a les masies que hi ha i en el nucli urbà de Sant Pol. Però ha anat pujant muntanya amunt, Gavarres amunt, i bé, és una zona boscosa, les Gavarres, que per tant, doncs això té molt de material per cremar i era el perill que hi havia i que, per desgràcia, doncs s'ha consumat. I com deia, doncs, com ha dit també el cap de bombers, doncs en aquest moment els bombers estan intentant doncs, ja no extingir, que no estan en aquests moments en capacitat d'extingir, però com a mínim intentar doncs, fer-ho cada vegada més estret per quan es donin les condicions poder encercar-lo i extingir-lo.
2: Ara mateix, a la Bisbal d'Empordà no hi ha cap nucli confinat?
17: No, confinats estem tots perquè el vent va bufant i a tramuntana però va canviant, per tant hi ha moments que el vent ve sobretot aquí al nucli de Sant Pol, també amb cases de la ciutat de la Bisbal, del nucli urbà, però en tot cas continuem amb el confinament perquè a més amb aquest vent que com dic va canviant i hi ha moments que ve també amb ràfegues fortes, doncs pot fer canviar la direcció del foc en qualsevol moment, per tant el confinament encara es manté.
2: I se sap on i com ha començat el foc o encara és d'hora?
17: Bé, ens han dit les primeres hipòtesis, però preferiria que això, en tot cas, ho fes l'organisme que li correspon doncs, determinar l'origen.
2: I fa alguna crida als seus veïns?
17: Nosaltres, des de primera hora, hem dit això, restringir tota la mobilitat, que tothom que no fos imprescindible es quedés a casa, bàsicament no pel perill de l'incendi en si, sinó per les conseqüències del fum que venia. Hem tancat la piscina municipal, que és la zona que està més propera, diguem-ho així, on a més ara estem com a centre de comandament, fins que no es traslladi en el pavelló Firal, que es farà d'aquí una estona, i a la població els hem comentat, o els hem demanat, que no facin mobilitat, a menys que no fos estrictament necessària, que hi hagués tranquil·litat, perquè és veritat que es veia des de tots els punts del municipi doncs, molt de fum, que semblava doncs, que s'acostava a la Bisbal, quan en veritat estava a l'altra direcció, i per tant hem demanat a tothom tranquil·litat, com dic, hem tancat la piscina, i en funció de com vagin també els recursos d'aigua, doncs haurem de fer alguna afectació en el servei d'aigua, perquè en aquests moments és necessari que el màxim possible vagi a l'incendi.
2: Doncs és l'alcalde de la Bisbal d'Empordà, al municipi on ha començat l'incendi, tot i que ara les flames van més aviat cap al sud i cap a la costa. És l'Òscar Aparicio. Alcalde, gràcies i estarem pendents. Gràcies i bona tarda.
17: Moltes gràcies, bona tarda.
2: Diem que les flames marxen de la Bisbal d'Empordà, per entendre'ns, ho deia també l'alcalde, perquè van cap a altres municipis, per exemple, a Calonge i Sant Antoni. Tenim també en línia el seu alcalde, Jordi Soler. Alcalde, bona tarda.
18: Bona tarda.
2: Quina és la situació al seu municipi?
18: Bé, la situació és de molta preocupació, perquè si bé el dematí a primera hora semblava que el foc es venia directament cap a nosaltres, llavors semblava que tirava més cap a la zona de Romanyà, la zona de Puigdar, que es va de repòs, però hi ha hagut un canvi de vent i sembla que torna a venir cap aquí. Per tant, hem rebut fa escassos minuts l'hora de confinament de tot el municipi, conjuntament amb 6 municipis més, i per tant estem preocupats i ara donant els avisos a la població per tal de que compleixin aquest confinament i que ningú s'exposi a més perill del que realment hi ha. I per tant aquesta és la situació actual aquí a casa nostra.
2: Pels que no coneguin el massís de les Gavarres, quin tipus de bosc estem parlant?
18: Bé, estem parlant d'un bosc que en un principi hi havia molt de suro, ara el pi que és planta invasiva doncs ha crescut molt més, és un massís que no està excessivament net, amb un any que ha plogut molt, per tant s'ha produït molta vegetació. Per tant, es donen totes les circumstàncies perquè això sigui un polvorí.
2: No està excessivament net, diu.
18: No està excessivament net perquè, bueno, aquí ja no volia entrar jo amb el tema de les ajudes als propietaris, però és que realment no és rentable per ningú, però bueno, això ja en parlarem un altre dia.
2: Exacte, parlem d'un altre dia. Quin missatge envia la seva població, la gent del seu municipi?
18: Bé, la gent de Caronja i Sant Antoni que estigui tranquil·la. Evidentment, les 50 dotacions de bombers, més els efectius hidràulics i aeris, estan fent una bona feina. De moment no es veuen els fruits, però evidentment ells són els professionals i saben encerclar el foc de manera que sigui efectiva, i per tant jo crec que el missatge ha de ser tranquil·litat. A partir d'aquí esperem que les properes hores es pugui tenir un control molt més acurat d'aquest foc, i en fi, no, com altres focs que hem tingut aquí a la zona que sempre han sigut perillosos, perquè sempre han sigut controlats per les professionals dels bombers.
2: Doncs és el Jordi Soler, l'alcalde de Calonge i Sant Antoni. Molts ànims, alcalde. Gràcies per acompanyar-nos i bona
18: Moltes
2: tarda.
18: Moltes gràcies.
2: Doncs aquesta és la situació en dos dels municipis més afectats per aquest incendi de la Bisbal, del qual òbviament estarem pendents en aquest Catalunya Migdia i, de fet, durant tota la tarda, perquè ja diuen els bombers que ara mateix no tenen capacitat d'extinció. El que intenten és estrènyer al màxim el cap d'aquest incendi i també estar previnguts per quan hi hagi un canvi de vent, ara mateix a tramuntana, i es preveu que a la tarda entri la marinada, per tant, un canvi de direcció del vent i, per tant, les flames puguin anar una altra vegada cap a l'interior del massís de les Gavarres. Per tant, això és el que amoïna els bombers i la possibilitat de tenir-lo el més controlat possible, tenint en compte, insisteixo, que ara mateix no tenen capacitat d'extinció. Veurem què és el que passa a les pròximes hores, però ja es veu que les pròximes hores i aquesta tarda, doncs, serà una tarda complicada. Aquest incendi, doncs, que està ara mateix descontrolat. N'hi ha un altre amb el qual tenim més bones notícies. És l'incendi de Canet de Rosselló, a la Catalunya del Nord. Aquest ja està controlat, ha cremat unes 40 hectàrees, finalment. S'han hagut de desallotjar, això sí, unes 1.700 persones de més de 10 nacionalitats de càmpings afectats. Ara se les ajuda per tal que puguin tornar a casa seva. Unitat mòbil al centre municipal Les Vols Rouge, a Canet de Rosselló. Josep Lluís Blázquez i Núria Peraire.
19: Bon dia. Des d'aquí al centre d'acollida porten els evacuats amb autocars cap als càmpings cremats perquè recuperin els seus objectes personals. En total han cremat uns 280 bungalows i molts altres evacuats han pogut tornar a casa amb els seus propis mitjans. Aquí també els ajuden si han perdut el passaport.
20: Hem pogut reservar un vol per tornar a casa aquesta nit, però hi ha moltes famílies que no han pogut i els seus bungalows estan del tot destruïts.
21: Vam agafar roba i la vam posar dins la maleta, els diners, i vam córrer cap a la platja.
19: El foc també ha cremat la zona industrial del port, on les flames van afectar una empresa de catamarans molt important per a l'economia de la zona i que ha salvat un dels edificis essencials. Hi ha una investigació judicial oberta per esbrinar la causa de l'incendi.
2: Seguirem pendents d'aquest incendi, especialment de la Bisbal d'Empordà. De fet, a la segona hora de Catalunya Migdia tornarem a fer referència i tornarem a connectar amb el centre de control per veure com evolucionen les tasques d'extinció. Ara, però, es passen 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Tenim altres notícies, per exemple, els Mossos d'Esquadra que investiguen la mort a trets d'un noi de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera, de Barcelona, ahir a la nit. Una de les principals hipòtesis és que es tracti d'una disputa entre bandes llatines o crim organitzat vinculat a la marihuana. El director general de la policia, Josep Lluís Trapero, considera que el crim d'un menor, d'un tret, suposa traspassar una línia vermella i ha demanat penes més dures per fer front a la tinença d'armes de foc. Trapero també ha demanat més consciència a la societat del perill d'expansió del narcotràfic. Anem a la comissaria de les Corts de Barcelona, José Antonio Muñoz i Cristian Roldán. Bon dia.
22: Bon dia, Òscar. Doncs sí, els fets van passar ahir cap a les 11 de la nit al carrer Portugal.
6: Portugal, al Parc de la Pegaso, a Sant Andreu, i els Mossos van ser alertats per diversos veïns que havien sentit trets en una baralla entre joves en aquesta zona i després havien vist quatre individus que marxaven corrents. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles i 7 unitats del sistema d'emergències mèdiques que van intentar reanimar el menor, però sense èxit. Els Mossos van activar llavors un dispositiu de recerca dels possibles autors i una de les primeres hipòtesis amb les que treballen vincula els fets amb les bandes juvenils. Toni Rodríguez és intendent dels Mossos d'Esquadra.
1: Hi ha determinats espais que el monitoratge continu, l'estudi continu, et porten a pensar que és un espai freqüentat per persones que podien pertànyer a aquestes agrupacions violentes juvenils. No és estrany i no el sorprendrà el Parc de la Pegaso en aquest sentit. Llavors, com a hipòtesi inicial de treball, podem tenir aquesta i podem tenir algunes altres més, eh?
6: Els Mossos també reiteren la seva preocupació per l'augment dels crims amb armes de foc, sobretot vinculats al tràfic de drogues. El director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, demana que la llei sigui més estricta pel que fa a les penes per tinença d'armes.
7: No pot ser, doncs, que Espanya tingui una de les penalitats més baixes en matèria de tinença i exhibició en armes de foc. I l'escenari que nosaltres preveiem i pel que treballarem és que una persona que porti a sobre una arma de foc, el Codi Penal automàticament ha de tenir una pena assignada que impliqui que aquesta persona vagi a presó. I això no està succeint.
6: Trapero també ha afegit que en els pròxims anys, amb les incorporacions d'un miler d'efectius previstos anualment, es reforçarà la presència policial al carrer per tal d'augmentar la percepció de seguretat i alhora recollir més informació a peu de carrer.
2: I en la vessant política, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, diu que està preocupat i emprenyat per l'onada d'homicidis amb armes de foc que hi ha a la ciutat. L'oposició l'acusa de no liderar la lluita contra la inseguretat a Barcelona, Jordi Corbalan.
4: Sí, l'alcalde demana més policia i penes més altes per combatre fenòmens delinqüencials a l'alça com la tinença d'armes de foc i el narcotràfic. Són declaracions a RAC1.
3: Estic preocupat i també no hi ha emprenyat, no? I una certa frustració, perquè és paradoxal que en un moment on estem reduint els delictes de furts i estem reduint la multireincidència, doncs ara aparegui aquest fenomen, diguem-ne, de la tinença d'armes vinculat tot al tràfic de drogues, no? I davant del qual s'ha d'actuar amb absoluta contundència. I absoluta contundència vol dir més penes i més policies.
4: L'oposició culpa l'alcalde i el seu govern de la falta de seguretat a la ciutat. Sentim Jordi Martí de Junts, Marc Serra dels Comuns, Elisenda Alemany d'Esquerra i Daniel Cirera del PP.
22: Senyor Collboni ha perdut el control de la ciutat, ell i el seu govern. Està francament superat pels esdeveniments i el que ha de fer és rectificar, arremangar-se i fer d'alcalde.
23: Que no busqui només prometre mà dura, sinó que realment desenvolupi un pla en aquesta ciutat que incorpori més inversió social en els barris.
24: Que es deixi d'amagar darrere del Partit Socialista i que li demani al seu partit, al govern de la Generalitat, que posi els recursos on toca, de seguretat.
25: I si Núria Parlon i Albert Valle no dimiteixen, que Salori i Jaume Crevene els cessin de manera immediata.
2: I els veïns del Parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona, on ahir va haver aquest assassinat, asseguren que des de fa mesos han notat un repunt de la delinqüència en aquella zona. Anem cap allà, Anna Escura.
26: Bon dia. Pels qui no sabien què ha passat aquesta nit, avui el Parc de la Pegaso respirava total normalitat. Però escoltant els veïns, la conversa girava al voltant del mateix tema.
9: Justament acabava el partit i vaig sentir un petardo, i quan vaig sortir doncs vaig veure que, no, que eren petardos, que era una banda barallant-se i eren disparos al final. Sí. Una mica assustats, sí, perquè el barri ha canviat bastant de com era abans, i bueno, amb por per la nit.
26: I com ell, la majoria de persones que passaven pel parc, preocupació i la sensació que el barri ha canviat molt.
27: Nosaltres ara aquests dies tenim problemes, ens estan marcant les portes amb silicona. Ha millorat molt el barri en quant a infraestructures, però l'ambient s'ha anat degradant.
28: Ha canviat molt. Jo sortia aquí al Parc de la Pegaso quan era jove. Bé, ara no pots.
29: Yo siento que está cambiando últimamente mucho y hay un montón de noticias sobre violencia, sobre criminalismo. Yo me siento más insegura cada día, es verdad.
30: No, el barri és segur, però no... Hi ha certes parts com aquestes d'aquí de les pistes que se l'han apropiat un grup de gent i per allà no pots passar. La resta de barri està bé.
26: Al matí, agents dels Mossos i de la Guàrdia Urbana han fet acte de presència al lloc dels fets.
2: En declaracions a 3Cat Info, Maria Oliver, la primera dona que va formar part dels Latin Kings, explica que hi ha hagut una escalada en les armes que utilitzen les bandes llatines instal·lades a casa nostra des de fa més de 20 anys.
31: Al principio no había uso apenas de armas blancas, después empezaron siendo armas blancas pequeñas, pasamos a armas blancas mucho más grandes como los machetes y ya hace unos años que también ha entrado en el juego las armas de fuego y creo que tiene que ver con que cada vez hay más relación entre los miembros más mayores de estos grupos, o sea, que llevan muchos años en contextos delincuenciales.
2: En molts casos, aquestes bandes s'aprofiten de la vulnerabilitat de molts joves que acaben d'arribar al nostre país per tal de captar-los. D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda. La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic pren declaració a les dues filles de l'empresari. En una declaració anterior davant dels Mossos d'Esquadra van dir que el seu germà, Jonathan Andic, no està obsessionat pels diners. La vídua de l'empresari, que també ha declarat aquesta setmana, va revelar que el fundador de Mango volia canviar el seu testament. Jutjats de Martorell, Marta Vallès.
0: Bon dia. Doncs les dues germanes, Sara i Judit, han mantingut davant la jutge la convicció que el seu germà, Jonathan, és innocent, negant, com diu la jutgessa, que tingui obsessió pels diners. I també han afegit que el seu pare i el seu germà tenien una bona relació, excepte moments puntuals. A més, han explicat que estaven al corrent de les intencions del seu pare de crear una fundació per persones vulnerables, que ja estaven d'acord i que eren conscients que això reduiria el patrimoni familiar, que s'ha calculat en 4.500 milions d'euros. Una decisió que suposava que hauria de canviar el seu testament. Abans d'elles ha declarat un psiquiatre que va fer una única sessió amb pare i fill. Ho va fer a petició de la terapeuta familiar que treballava amb tots dos per millorar la seva relació. A diferència, però, de la terapeuta que va pressionar l'empresari perquè donés al seu fill Jonathan una part de l'herència en vida, el psiquiatre ha dit avui que no hi estava d'acord ni amb aquesta petició ni amb el mètode de treball. Un cop ha acabat la declaració, la jutge li ha demanat poder fer una còpia del seu mòbil i el psiquiatre hi ha accedit. Recordem que la caiguda mortal d'Isaac Andic va ser el 14 de desembre de 2024 quan feia una excursió amb el seu fill per Montserrat. Jonathan Andic està imputat per homicidi arran de la mort del seu pare.
2: I ara una notícia que acabem de saber. L'agència tributària haurà una inspecció fiscal a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família. Així ho acaba de comunicar el jutge que investiga el cas José Luis Calama. Anem a Madrid. Àngels Lafuente.
5: Hola, bon dia. L'agència tributària ha informat el magistrat que inspecciona i analitza les declaracions de les rendes i el pagament d'impostos, com ara l'impost de societats, l'IVA i patrimoni, dels exercicis que van entre 2021 i 2025. Ho fa en el cas de Rodríguez Zapatero, de l'empresari Julio Martínez, de la dona de l'expresident Sonsoles Espinosa i de les seves dues filles. L'agència tributària posa el focus en diverses empreses, una d'elles la de les filles de Zapatero, What the Fuck, que facturava feines a l'empresa de Julio Martínez, amic de l'expresident espanyol. Fa aquest pas hores després que l'agència tributària via advocacia de l'Estat s'hagi personat a la causa contra Zapatero per si s'han vist afectades les arques de l'Estat per un delicte fiscal.
2: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem més coses aquí al Catalunya Migdia.
8: Catalunya Migdia.
10: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
11: Sí.
10: I després a ca la meva mare, Ula.
11: Uh-huh.
10: Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
14: Quan l'objectiu del teu negoci és arribar sempre més lluny, cada detall compta. A Toyota Professional Master Track fa un any que acompanyem professionals, empreses i taxistes amb un servei especialitzat de venda i postvenda per a vehicles industrials i taxis. Totes les nostres ofertes especials per al teu negoci a Toyota Professional Master Track, a la Rambla de Guipúscoa 170. Barcelona.
8: La grande part del Tour a Catalunya. Tot el Tour a Catalunya Ràdio. Aquest dijous 2 de juliol, la presentació oficial del Tour al voltant de la Sagrada Família en directe al Tot Costa.
15: I no ens en volem perdre detall.
8: El dissabte 4 de juliol, la primera etapa del Tour. Una contrarrellotge per equips pels carrers de Barcelona al Tot Gira.
16: Tot Gira en la seva màxima expressió.
8: Les tres etapes del grande part en directe a TV3 i a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
17: Està a punt de creuar la línia d'arribada.
8: I fins a l'última etapa, tota la informació del Tour a Catalunya Ràdio amb Isaac Vilalta.
17: Aixeca els dos braços.
8: Algú podrà amb Pogacar?

0: l'any passat i preveu multes d'entre 3.000 i 900.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. A més, fruit del pacte dels pressupostos amb els comuns, el govern està ampliant la plantilla d'inspectors en un centenar de persones per perseguir-les.
1: I l'endemà d'apuntalar la legislatura amb l'aprovació dels pressupostos, el govern de Salvador Illa descarta ara com ara una rebaixa de l'IRPF a les classes mitjanes, Albert Prat.
2: En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha deixat clar que no es plantegen canvis a l'impost de la renda. Ara bé, al mateix programa, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha anunciat que se suma a la campanya de Junts i el PP perquè el govern afluixi la pressió fiscal. Si no, ha pronosticat un caos.
3: No ho farem, no està sobre la taula. El que sí que podem revisar és algun tema de fiscalitat lligat a la empresa o a la retenció de talent, però en aquest moment una baixada d'IRPF no la plantegem.
4: Si això no es fes així, podríem tindre problemes d'aldarulls als carrers per l'increment de pressió fiscal que pateixen els ciutadans i de les famílies.
1: I ja que parlem del govern, treballa en una proposta per recuperar els peatges, que té en compte criteris com el tonatge i les emissions contaminants. Ho ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, després del debat que s'ha obert amb les paraules del president Salvador Illa, que potser va ser un error eliminar el pagament a l'AP7.
0: De tota manera, Paneque recorda que qualsevol fórmula ha de ser consensuada i coordinada amb el govern espanyol.
5: Estem pensant en fer alguna proposta vinculada a l'ús i sobretot vinculada a l'ús de transport d'alt tonatge i també vinculat a les emissions. Val? Per tant, posaríem criteris, com dic, és una proposta que estem treballant, que hem d'acordar amb el Ministeri, i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
0: Paneque admet que des de l'eliminació dels peatges el trànsit de l'AP7 és molt intens i l'accidentalitat és molt elevada. Assegura que el seu departament treballa per reduir i ordenar aquest trànsit i millorar la via amb els convenis d'encomanes de gestió que han firmat la Generalitat i el Ministeri de Transports.
1: A la política espanyola, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, esquiva el pacte dels populars amb Vox Andalusia, on Moreno Bonilla ha comprat el concepte de prioritat nacional per seguir al capdavant de la Junta. L'endemà de l'acord, Feijóo insisteix a centrar el focus en la immigració. Denuncia que el govern espanyol vol alterar el cens en processos com la regularització extraordinària d'immigrants i alerta que no hi haurà diners per pagar els serveis públics de les persones migrants. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
6: Bon dia. Ni valoracions del pacte ni felicitació a Juanma Moreno. I ho va fer a les xarxes. Avui, Feijóo s'ha centrat en la immigració, un tema que és clau en la lluita pel relat amb l'extrema dreta. El PP fa temps que interpreta que la regularització i també l'anomenada llei de nets que dona nacionalitat als descendents dels exiliats a la dictadura són eines per alterar el cens, fer enginyeria electoral, en paraules de Feijóo, que avui ha fet un pas més i parla directament d'enginyeria social.
7: Esta ingeniería social no tiene objetivos inocentes. Pero además advierto de que el Estado no está preparado para gestionar un cambio de esta magnitud.
6: Denuncia que no hi ha capacitat financera ni recursos. En el cas de la regularització, són persones que fa mesos o anys que ja viuen a l'Estat. Qui sí ha parlat de Vox és el senador Juan Milián. Naturalitza un futur pacte amb els de Abascal perquè diu la seva única línia vermella és amb Bildu. Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio.
8: Nosaltres el que volem és sempre governar en solitari, que les aritmètiques són les que són i nosaltres no som un partit que promogui cordons sanitaris a altres partits.
6: Mentrestant, el PSOE ataca en Feijóo perquè entenen ha donat la mà ja per sempre a l'extrema dreta. Rebeca Torró.
9: No existe un PP duro y un PP moderado. Nunca existió. Solo hay un Partido Popular y es idéntico a Vox. Los pactos entre PP y Vox no son una excepción, sinó la norma.
6: PP i Vox exigeixen eleccions, mentre la Moncloa farà la setmana que ve el primer pas al Consell de Ministres per donar forma als pressupostos. No aprovar-los podria desencadenar un avançament electoral.
1: A la informació internacional, tret de sortida a la celebració del 250è aniversari dels Estats Units amb un discurs aquesta nit de Donald Trump a l'icònic Mont Rushmore. El dia és gran, és demà, el 4 de juliol, però el president pot aprofitar l'ocasió per situar-se com un dels grans líders del país. En les hores prèvies ha lloat les seves idees i decisions, com la guerra de l'Iran, malgrat la impopularitat i divisió que ha generat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia. Avui Donald Trump tornarà a fer ús del flamant Air Force One, gentilesa de l'Aràbia Saudita, per a desplaçar-se fins al Mount Rushmore, la muntanya de Dakota del Sud, on hi ha esculpides les quatre cares dels presidents més emblemàtics de la història dels Estats Units: Washington, Jefferson, Lincoln i Roosevelt. Des d'allà farà un discurs en el marc del 250è aniversari de la Declaració d'Independència. Tot fa pensar que és un nou intent de Trump per situar-se entre els grans presidents de la història dels Estats Units. Ja ho ha fet, per exemple, imprimint la seva cara al costat de la de George Washington al carnet anual dels parcs nacionals nord-americans. Les últimes hores, Trump ha fet un dels habituals autoelogis assegurant que la idea de dotar la indústria de la intel·ligència artificial

0: nord-americana és exclusivament seva. Ho ha dit en una entrevista a la cadena CNBC.
1: Els vaig deixar les seves pròpies plantes elèctriques. Les van construir al damunt, al costat, separades, i tenim electricitat pels descosits. Ara en tenim més que ningú. Si no se m'hagués ocorregut aquella idea, ara no estaríem en primera posició. We would
0: not be in first place. Donald Trump ha destacat que la guerra d'un dia a Venezuela ha estat un èxit econòmic rotund per a la indústria del petroli i ha equiparat els conflictes amb Venezuela i l'Iran.
1: Fixeu-vos en Venezuela, va ser una guerra d'un dia i ja hem recuperat moltes vegades el cost de la guerra. En certa manera, estem fent el mateix a l'Iran. És una situació molt més complexa. La nostra relació, per cert, amb Venezuela és magnífica. Els estan anant més bé que mai amb el petroli. Les grans companyies s'hi estan instal·lant.
0: El 47è president dels Estats Units es tornarà a deixar sentir demà amb un discurs, aquesta vegada ja des de Washington, abans de presidir el que ha definit com els focs d'artifici més potents de la història, coincidint amb l'aniversari dels 250 anys de la Declaració d'Independència dels Estats Units.
2: I encara en la informació internacional, ja són 29 els ciutadans espanyols morts en el doble terratrèmol de Veneçuela de la setmana passada. A més, continuen desaparegudes 154 persones de nacionalitat espanyola i 11 més estan localitzades sota la runa. Ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. El balanç de la catàstrofe és a dia d'avui de 2.600 morts i més de 12.000 ferits. El govern de Veneçuela defensa l'operatiu desplegat després del terratrèmol i nega cap negligència. Sobre el terreny, però, els equips de rescat i de voluntaris continuen buscant supervivents mentre milers de damnificats continuen pendents d'ajuda. Caracas, Joan Biosca.
3: Bon dia. El chavisme ha aparcat la retòrica antiimperialista i les denúncies d'atacs contra la revolució bolivariana per part dels Estats Units. Ara és un amic, però manté per justificar les seves accions rebre atacs coordinats, en aquest cas mediàtics. Ho deia la presidenta interina veneçolana Delcy Rodríguez en una trobada, en una conferència de premsa amb periodistes internacionals aquí a Caracas.
4: La primera matriz mediática elaborada en laboratorios fue... Bajen todos a La Guaira para causar caos, para impedir las labores de búsqueda y rescate. Se activaron laboratorios mediáticos, lo tengo que decir responsablemente, porque los tenemos ubicados y determinados de dónde salieron las principales matrices. Primera matriz, bajen todos a La Guaira. Buscaba crear el caos y obstaculizar.
3: Novè dia d'aquesta catàstrofe humanitària aquí a Veneçuela a causa del doble terratrèmol de la setmana passada, amb hospitals de campanya ja instal·lats i funcionant i també centres d'assistència humanitària a l'estil dels camps de refugiats. Els veneçolans estoics pensen en el futur.
5: Todavía tengo esperanzas. Siempre lo último que se pierde la esperanza y lo que nos lleva adelante.
6: ¿Quién está dentro?
5: Un cuñado de 53 años y una tía de 84 años.
7: Aquí hay sobrevivientes todavía y no se pueden hacer ruido para que ellos lo saquen. Sacaron ahorita unos niños y están vivos, gracias a Dios.
3: A la zona zero més afectada pel doble sisme a La Guaira, a la costa del Carib veneçolà, equips de rescat encara segueixen treballant a la recerca de possibles supervivents.
2: Tornem a Catalunya perquè el projecte d'una incubadora líquida per nadons prematurs és viable, segons els responsables del projecte FetaLife, desenvolupat per l'Hospital Clínic i Sant Joan de Déu amb el suport de la Fundació La Caixa. Els investigadors han fet sobreviure una ovella prematura fins a 21 dies en aquest dispositiu que imita l'úter de la mare durant la gestació. Mònica Mas, bon dia.
8: Bon dia.
2: En què consisteix aquesta incubadora líquida?
8: Doncs mira, és un prototip desenvolupat durant 5 anys. Consisteix en un recipient amb parets toves i ple de líquid similar a l'amniòtic, amb un dispositiu que imita la placenta, on es connecta el cordó umbilical del fetus i per on rep oxigen i nutrients. Tot plegat aconseguit amb alta tecnologia perquè la dificultat de fer sobreviure un nadó prematur extrem fora de l'úter de la mare és molt alta. El doctor Eduard Gratacós és el director del projecte.
9: I que aquest cordó umbilical, si li baixem la temperatura un grau, es tancarà, perquè està preparat per sortir fora i tancar-se. Per tant, hem de crear tota una capa de tecnologia perquè aconseguim fer una cosa molt difícil, que és enganyar la naturalesa. Que aquest fetus no sàpigui que ha sortit de la mare.
8: I el més important, diu, és que han pogut demostrar que la incubadora líquida és viable i esperen provar-la en prematurs humans d'aquí a 2 o 3 anys.
9: Hem demostrat que podem mantenir un fetus no sol a fora de la mare, no sols que sobrevisqui unes hores, sinó que hem aconseguit que visqui 21 dies. Pensen que amb aquestes edats gestacionals, cada dia de supervivència són 2% menys de mortalitat, 2% menys de risc de seqüeles, cada dia que guanyem.
8: I posen d'exemple la Gaia, una ovella de 15 mesos que va estar 10 dies en aquesta incubadora líquida i s'ha desenvolupat amb total normalitat.
2: I una cosa més abans de la publicitat, perquè la presència de meduses a les platges catalanes cau en picat respecte a l'any passat per aquesta època. Les pluges dels últims mesos podrien explicar que, almenys de moment, pràcticament no tinguem pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes, Montse Poblet.
6: La caiguda dràstica de meduses a les zones de bany té un reflex claríssim en les assistències per picades d'aquests animals. L'any passat, de maig a juny, Proactiva Open Arms, que vigila una vintena de platges, en va fer 1.800. Aquest any, només 572. Han passat de representar un 45% del total d'assistències a només el 12%. La major part d'assistències han estat per picades de Rhizostoma pulmo, coneguda com a born blau, i en canvi pràcticament no hi ha hagut problemes amb pelàgies, l'espècie més urticant que hi ha a les nostres costes. Macarena Marambio, responsable del projecte de Ciència Ciutadana Alerta Meduses, atribueix l'absència d'aquesta espècie a les pluges de l'hivern i la primavera.
10: Tenemos más entrada de agua dulce al mar hacia las zonas costeras y se genera una barrera de forma natural que impide el paso tanto de mar abierto hacia costa como en el otro sentido. Con lo cual esperamos que haya menos presencia de pelagia, por lo menos ahora al principio del verano.
6: Si malgrat la baixada de meduses a les platges us en pica una, netegeu la zona afectada amb aigua salada. Si pot ser freda, traieu els tentacles que tingueu a la pell i sobretot no ho rasqueu. L'any passat, la meitat de les atencions lleus que va fer en tot l'estiu Proactiva Open Arms van ser precisament per picades de meduses, un total de 10.000.
2: D'aquí a 19 minuts seran les 3 de la tarda. Ara seria el moment de saludar els companys d'esports. Ho farem d'aquí uns minuts, perquè per culpa d'aquest incendi a la Bisbal d'Empordà, del qual seguim pendents, anem una mica tard en l'informatiu. De seguida els esports, però abans una mica de publicitat i la cultura.
11: Catalunya migdia. Del 4 al 6 de juliol, Catalunya acull la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplega un dispositiu especial. El dia 4, a Barcelona, el 5, entre Tarragona i Barcelona, amb restriccions i desviaments del litoral, i el 6, de Granollers als Pirineus, amb afectacions importants al Ripollès i la Cerdanya. Si t'has de desplaçar, prepara el trajecte amb antelació i consulta les restriccions i els itineraris a gent.cat/tour2026. Planifica't i gaudeix del Tour.
12: Catalunya migdia.
2: D'aquí a 3 minuts seran 3 quarts de 3 de la tarda. Comencem la cultura amb un esdeveniment musical, perquè Madonna torna a les pistes de ball. Bring Your Love, un dels temes del nou àlbum de la reina del pop, Confessions 2, feia 7 anys que no treia un àlbum d'estudi, Montse Camps.
8: Sí, és la continuació de Confessions on a Dance Floor, publicat fa més de 20 anys. Amb aquest disc, Madonna defensa la pista de ball com a espai ritual i la música i el ball com a eines per connectar amb un mateix. Confessions 2 té col·laboracions estel·lars com les de Sabrina Carpenter, Stromae, Martin Garrix o Lola Leon, que és la seva filla, amb aquesta cançó, The Test.
2: Doncs Madonna és una de les novetats, però n'hi ha d'altres, per exemple aquesta. Perquè també publica novetat Siena Spiro.
8: Spiro és una de les revelacions vocals d'aquest any i publica Visitor. El 29 de març actuarà a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: I encara una altra novetat. De Deep Purple.
8: Avui treu Splat, un disc que recorda molt el so que tenia el grup als anys 70, amb guitarres distorsionades i el so d'un orgue Hammond.
2: Doncs les novetats musicals, però també tenim novetats al cinema, perquè avui divendres hi ha estrenes.
13: A Hollywood, les noves estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica.
2: I tornen a les sales de cinema els Minions, amb noves aventures. Els acompanya Robin Hood per explicar els seus últims dies i també arriba una producció filipina d'Albert Serra sobre l'explorador Magallanes. Marc Garriga.
14: L'inici de Minions and Monsters és absolutament delirant, amb petites píndoles d'humor on expliquen com busquen un dolent a qui servir. El que passa és que això ja ho havíem vist, la primera pel·lícula de la saga, que per tant comença a mostrar símptomes evidents d'esgotament. La part més divertida és quan els Minions es converteixen en estrelles de Hollywood, però la resta és força previsible. Això sí, ells segueixen igual d'enèrgics i d'estralers que sempre, i en català. A los últimos días de Robin Hood, Hugh Jackman deconstrueix aquest personatge icònic i el converteix en una criatura vulnerable i angoixada quan veu que s'acosta al final. És una història de redempció amb un aire de llegenda excepcional. La joia de la setmana, però, és Los Músicos, una pel·lícula sobre l'ego d'uns músics que no es posen d'acord sobre com enregistrar un concert únic amb quatre Stradivarius. És tendra i molt emocionant, sobretot gràcies a la fantàstica banda sonora i al fet que els quatre protagonistes són músics en la vida real. Completen les novetats Normal, la nova pel·lícula d'acció extrema del carismàtic Bob Odenkirk, el protagonista de la sèrie Better Call Saul, la contemplativa Magallanes, del filipí Lab Díaz, produïda per Albert Serra, el drama Nueve Lunas, sobre l'embaràs d'un home trans, i la nova cinta de les responsables de Chavales, que es diu Hermanos.
11: Catalunya migdia.
2: Continuem pendents d'aquest incendi de la Bisbal d'Empordà, del qual hem començat aquesta Catalunya migdia informant-ne, i ho farem també a la segona hora. Per això, amb 5 minuts de retard, saludem la Laia Tudel. Bona tarda.
15: Bona tarda.
2: Perquè la informació esportiva està marcada pel Mundial i el partit que ahir va fer Lamine Yamal.
15: Ja sabem que a Lamine li agraden les eliminatòries, també els partits importants, i ahir ho va demostrar.

0: Ahir Espanya, Portugal i Suïssa es van classificar per als vuitens de final del Mundial. En el cas de la selecció espanyola ho va fer amb una victòria còmoda, molt còmoda, contra Àustria, 3-0 van guanyar, i amb un excel·lent Lamin Yamal, a qui només li va faltar el gol. Triat el millor del partit, ara Lamin espera amb moltes ganes el partit de vuitens davant Portugal, Roger Busa.
1: Sí, ahir una Espanya molt superior a Àustria i que Espanya va començar el seu particular mundial amb aquesta dosi de confiança, 3-0 contra el combinat austríac amb dos gols d'Oyarzabal, que en du 4, i un altre de Pedro Porro. Se l'esperava i ja és aquí, com deies, Lamin Yamal, que va ser titular, va ser substituït quan faltaven 5 minuts, el marcador ho permetia, va deixar arrencades, sotanes, regats, se'l va veure realment molt fresc, i tot i no marcar, i això que va tenir dues ocasions claríssimes, va ser escollit millor jugador del partit. El jugador del Barça confirma que ja està en plena forma.
2: Ya está, ya estoy al 100%, ya estoy preparado para jugar lo que el míster quiera y nada, sí, tengo que seguir descansando y cuidándome, pero estoy al 100%.
1: Es va fer viral la imatge del germà petit de Lamin Yamal ahir, celebrant molt efusivament el tercer gol d'Espanya, el 3-0, a la graderia, i de la felicitat del seu germà i també de la seva mare en va parlar des del partit Lamin Yamal.
2: No sé, me emociona ver a mi hermano ser feliz, a mi madre, vivir la vida que siempre ha soñado, a mis amigos. Al final es lo que yo deseo, al final es el sueño más grande de un niño, aparte del fútbol y de todo. Nada, es todo para mí, mi hermano, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él.
1: És una selecció espanyola absolutament liderada per la jove estrella del Barça. Ell mateix va reconèixer ahir que ara comença el Mundial de veritat i el seu seleccionador, Luis de la Fuente, avisa a versions de DAZN que el millor de Lamin en aquest Mundial encara està per arribar.
3: Tiene muchísimas ganas de demostrar aquí su identidad futbolística a todo el mundo, aunque es reconocido ya, obviamente, pero en un Mundial es donde verdaderamente un futbolista de su nivel tiene que presentar sus credenciales y lo está haciendo, pero todavía tiene muchas cosas por decir y él está tranquilo. Todavía no ha aparecido del todo, va a aparecer el próximo día.
0: Doncs Espanya classificada pels vuitens de final i s'enfrontarà dilluns a la Portugal del català Robert Martínez, que ahir es va classificar després de guanyar Croàcia i novament arbusar, com ja hem vist en bastants partits d'aquestes eliminatòries de 700 en aquest Mundial, ho va aconseguir els últims minuts de partit.
1: Sí, va ser un altre partit boig. Portugal va dominar la primera part, no ho va fer a la segona. Croàcia, de fet, va fer el 0-1, gol de Perisic, i després Cristiano va empatar de penal, va ser l'1-1, i el 93, Gonzalo Ramos, el davanter del PSG, va fer de cap el gol de la victòria. El partit es posava emocionant quan Guardiol va fer el 2-2 al minut 113, el temps afegit, però el VAR va anul·lar el gol per fora de joc. Portugal a vuitens, això vol dir que es repetirà la final de l'última Nations League, la final de l'any passat, que es van endur els portuguesos a la tanda de penals, i mentrestant el seleccionador portuguès, el català Robert Martínez, imagina un partit del tot atractiu.
4: Va ser un juego fantástico, fantástico, mas un juego europeu dentro del Mundial. Dentro de la exigencia, de las condiciones del Mundial, un juego europeu, mas dues equipes que queren a bola, que queren procurar baliza rápido y crear oportunidades, então acho que vai ser un grande jogo.
1: Aquest partit, com deies, dilluns que ve, a Dallas, ara cap a Texas, on es jugarà aquest Espanya-Portugal, partit de vuitens, un partit que tornarà a ser a les 9 de la nit.
0: I l'altre partit de 700 que ens falta per repassar de la jornada ahir, Arbusa, és el Suïssa-Algèria.
1: Aquí no hi ha hagut sorpresa ni emoció, ho ha tingut força fàcil Suïssa, que no ha patit per superar la selecció algeriana, ha guanyat 2-0, gols de Mbolo i Ndoye, per aconseguir continuar endavant en aquest Mundial. Suïssa que jugarà els vuitens contra el guanyador del Colòmbia-Ghana.
0: Seguim parlant del Mundial perquè amb Espanya, Portugal i Suïssa ja classificades, com ara ens explicava el Roger Busa, avui sis seleccions més lluitaran per ser els vuitens de final. Entre tots els partits destaca el de la vigent campiona, l'Argentina, que s'enfronta a Cap Verd, Eudald Serra.
5: Els argentins són clarament els favorits per passar aquesta ronda, però Cap Verd, en la seva primera participació en un Mundial, ha accedit als setzens de final com a segona de grup i sense perdre cap partit. Això sí, sense guanyar-ne cap tampoc, ja que va empatar els tres, entre els quals el que va disputar amb la selecció espanyola. És per això que el tècnic argentí Lionel Scaloni té clar que tenen tot el respecte del món cap a la selecció africana.
6: Los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra. y tienen jugadores de buen pie. Es un buen equipo, ya lo habíamos visto, no porque nos toque ahora, sino que lo estábamos analizando, era un posible rival. Al final pasaron ellos y no nos sorprende, sinceramente. Es un buen equipo y no están de casualidad. Hay que respetarlos y eso haremos.
5: L'Argentina Cap Verd començarà a la mitjanit i abans, a les 8 del vespre, s'haurà jugat l'Austràlia-Egipte amb l'estrella dels egipcis Mohamed Salah com a seriós dubte per uns problemes físics. Finalment, a 3:45 de la matinada, hora d'aquí, es tancaran els setzens de final amb l'última eliminatòria entre Colòmbia i Ghana.
0: Doncs precisament ens fixem en aquest Colòmbia-Ghana, concretament en Ghana, perquè, a part de les tàctiques futbolístiques, Ghana també confia en la força del més enllà i per això, per guanyar els seus partits, recorre a un bruixot, Josep Gaya.
7: Sí, en els últims dies s'ha fet viral a les xarxes socials un aficionat de Ghana que assegura ser un bruixot. L'aficionat, conegut com a Nana Kwaku Bonsam, s'ha popularitzat per les seves prediccions, llançar maleficis a jugadors d'aquest Mundial i per assistir a l'estadi amb un aspecte peculiar. El bruixot ghanès va guanyar rellevància després de llançar un malefici al davanter anglès Harry Kane perquè no marqués durant l'Anglaterra-Ghana. El partit va acabar 0-0 i va certificar la classificació del conjunt africà per als setzens de final. Després del partit, Bonsam va trencar el malefici contra Kane i li va fer un encanteri perquè pogués tornar a marcar gols.
8: Soc l'espiritualista més poderós del món. Veus Harry Kane? Està lligat. Ara alliberaré Harry Kane perquè al proper partit el teu rival li puguis marcar un gol.
7: Curiosament, el davanter britànic ha fet 3 gols en els 2 partits següents. Algunes de les prediccions populars que el bruixot ha fet per aquest Mundial són que Cap Verd eliminarà l'Argentina de Leo Messi i Portugal guanyarà el Mundial.
0: Bé, doncs una d'aquestes prediccions, que Cap Verd elimini l'Argentina de Leo Messi, podrem veure si és real o no aquesta matinada, que és quan juga, aquesta mitjanit, quan juga l'Argentina. Falten 7 minuts perquè siguin les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
9: Just happy to be here in front of these people here. Beautiful reception.
0: Parlem del Tour de França i de totes les emocions que es van viure ahir a Barcelona.
10: Catalunya migdia.
11: Amb els vols directes de Voloté a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Voloté des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
12: Lluís, la factura de la llum cada dia és més cara.
13: Doncs a partir del juliol cada dia serà més barata.
12: Per què?
14: Del 6 al 10 de juliol, Setmana de l'Energia RAC. Porta una factura de llum o gas a qualsevol oficina o entra a RAC.cat i et farem gratuïtament una proposta d'estalvi al moment. Pots estalviar 300 euros l'any amb el servei d'estalvi energètic.
15: Sort del RAC.
14: RAC, i som per ajudar.
16: Benvolguts instal·ladors, només vosaltres aconseguiu que cada casa estigui a la temperatura perfecta per als vostres clients. A Obramat trobareu les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. Splits, multi-splits, conductes, cortines d'aire i cassets. On compren els professionals. Obramat.
17: Evitem el soroll.
18: Ens allunyem de les estridències.
17: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
18: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
19: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
17: Un informatiu sense presses.
18: Per donar context als grans titulars.
19: De dilluns a divendres, a les 10, Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
20: Catalunya Ràdio.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3CAT.
21: Som 3CAT.

0: 5 minuts i les 3 de la tarda. Ahir vam viure la presentació dels equips que participen al Tour de França. Ho vam fer en un marc incomparable, com és el recinte modernista de Sant Pau i la Sagrada Família. I entre els màxims favorits a la victòria, els ciclistes catalans i també l'afició, Isaac Vilalta, es van viure grans emocions.
1: Sí, va ser un acte molt potent dels grans de parc que he viscut, sense cap mena de dubte, el més impactant. Un exemple que ho il·lustra, molts corredors completaven el passeig fins la Sagrada Família amb el telèfon als dits, gravant, i ràpidament van penjar les imatges als seus perfils de les xarxes socials. A banda dels que competiran, vull rescatar dos noms propis protagonistes ahir a tot cost. El primer, Marc Soler, que després de disputar 8 tours consecutius es perdrà el d'aquest any.
2: Hi ha molta tensió i sempre poden sortir coses que un mai s'espera i crear imprevistos, no?, que poden capgirar. Vingegaard ve de guanyar el Giro, com sempre està en una gran forma i Pogacar donarà com sempre al màxim.
1: El segon nom propi, el d'un guanyador de 2 tours, 2 giros, 3 vueltas, Alberto Contador.
3: Para mí Pogacar es el mejor corredor de la historia. No es ya por el número de victorias, que sí que es verdad que tiene muchísimas, cerca de 120 victorias. Compararlo con Eddy Merckx en cuanto al número de victorias no se puede. El nivel de victorias y cómo consigue las victorias, eso es lo que le hace diferente.
1: I encara una última veu, en aquest cas en declaracions aquest matí a Catalunya Ràdio, ara fa uns minuts, al madrileny del líder del Trek, Carlos Verona.
4: Pues la verdad que, mira, ayer en Barcelona ya estaba casi emocionado, o sea que no me quiero imaginar corriendo las etapas. La verdad que ayer la presentación ya fue muy bonita y la verdad que, bueno, para mí Barcelona es mi segunda ciudad. Yo nací en Madrid, pero desde los 16 años viví aquí, antes de irme a Andorra, y la verdad que, pues bueno, muchos amigos, familiares están aquí y es muy especial.
1: Verona, que és company d'equip de Juan Ayuso, curiosament l'únic ciclista nascut a Barcelona que participa en aquest Tour.
0: Tot això és el que hem viscut aquestes últimes hores, però demà arrenca ja el Tour amb la primera etapa. És una crono per equips de gairebé 20 quilòmetres pels carrers de Barcelona, que, Isaac, què pot donar de si o en què ens hem de fixar, sobretot?
1: Doncs molt atents a la nova reglamentació, ja que és una crono per equips en què la classificació de l'etapa serà per equips a partir del temps que marqui el primer corredor de cada conjunt quan arribi a meta. Ara bé, a la general, el que comptarà serà el temps individual de cada corredor. Tot això a partir de les 5 de la tarda, quan surti el Caja Rural, el primer equip a fer-ho. L'últim, just abans de les 7, serà l'UAE de Pogacar. La sortida al Fòrum, l'arribada a Montjuïc, 19 quilòmetres, 600 metres, creuant Barcelona i passant pels punts més emblemàtics de la ciutat.
0: El torneig a Wimbledon arrenca en els partits de la tercera ronda amb protagonistes destacats, Josep, i amb el partit de Djokovic en joc.
5: A hores d'ara ja ha començat el partit que enfronta Novak Djokovic contra el francès Arthur Rinderknecht. Actualment està pel primer set, guanya Djokovic 2-3, i mentre que després tindrem el partit que enfrontarà Jannik Sinner contra el californià Jenson Brooksby. Pel que fa a la categoria individual femenina, destaca el partit que enfrontarà el número 1 del Mundial, la bielorrussa Arina Sabalenka contra la letona Jelenka Ostapenko. I bones notícies en la competició de dobles, perquè el barceloní Marcel Granollers va guanyar juntament amb l'argentí Horacio Ceballos a Robert Galloway i a John Pearson en 2 sets, 7-6 i 6-3. El proper partit serà demà dissabte contra Sander Gille i Sim Berbick.
0: En motor, diumenge es disputa el Gran Premi de la Gran Bretanya de Fórmula 1 al circuit de Silverstone, i Marcos García, el jove Kimi Antonelli, que defensa el lideratge.
6: Sí, novena prova del Mundial, d'un total de 22 grans premis, com dius. El jove italià de només 19 anys arriba per defensar els 40 punts que té d'avantatge sobre el seu company a Mercedes, George Russell. El també britànic Hamilton en Ferrari és qui ocupa la tercera posició de la classificació, i ens avisa el Dami Aguilar que just ara ha acabat la primera sessió de lliures. Millor temps per al multicampió de Ferrari, Lewis Hamilton. A 6:15 de la tarda es fa la classificació de la cursa sprint de demà dissabte.
0: I què més ets capaç d'explicar-nos en aquest minut que ens queda?
6: Doncs mira, futbol sala, el Barça i Lucas Granda amplien el contracte del jugador fins al 2029, però Granda marxa la propera temporada, com ha cedit al CatGas Energia Santa Coloma. Aquest és l'anunci. A més, el club blaugrana i FIS rescindeixen de mutu acord el seu contracte, que el vinculava fins al 2027. A més, tenim un nou amistós de pretemporada. El disputaran el Nàstic i el Girona el dissabte 8 d'agost a les 8 del vespre al nou estadi. Es jugarà, doncs, a Tarragona. Cinquè amistós d'estiu per als gironins, i, per cert, també a segona, el Sabadell anuncia que un dels capitans de la plantilla i jugador importantíssim, Kaiser, renova.
0: Doncs molt bé, informats esteu de tot això que ens ha explicat el Marcos García. Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva. A les 7, tot costa, i a les 11, Club de la Mitjanit Especial Mundial. Seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.

3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
3: Aquí i ara, la millor música.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
1: Yeah. The perfect melody. Yes.
2: You know? Yeah.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.
4: Aquest estiu, vagis on vagis, porta'ns amb tu.
0: De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
1: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, Obert per vacances.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.
3: Tu fila 28, primer lateral, jo fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec, s'apaguen els llums, comença el concert.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo, el programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
3: Aquest estiu a Calafell Ràdio tenim obert per vacances. De dilluns a divendres, d'11 del matí a 1 del migdia, arriba el programa més refrescant de la ràdio. Connexions en directe, entrevistes, reportatges, molt d'humor i molta música. Obert per vacances, amb Ferran Boquer. I no et perdis els millors moments de la setmana al Dissabte Edition. Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes. A Calafell Ràdio, obert per vacances.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977-69-44-44.
3: Aquí i ara, la millor música.
0: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega al mateix dia. Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui divendres 3 de juliol. Calafell es prepara per viure el Tour de França amb un ampli dispositiu de seguretat i mobilitat. Ja veureu que aquesta notícia eclipsarà bastant l'informatiu d'avui i demà perquè és un esdeveniment molt important, però abans de parlar d'ell, anem a repassar els titulars del dia. Les biblioteques de Calafell i Segur ofereixen una programació d'estiu amb 13 activitats per als més petits. El servei de socorrisme de Calafell ja funciona al 100% i fa una crida a respectar les indicacions de seguretat aquest estiu. Obert el termini per demanar els ajuts de menjador escolar del curs 2026-2027. El Consell Comarcal del Baix Penedès aprova inicialment el projecte de la nova seu comarcal. Detingut un segon home relacionat amb l'onada de robatoris de vehicles al Vendrell. I l'atur continua baixant a Catalunya i se superen per primer cop els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. I parlant d'esports, tornarem a parlar de l'esdeveniment que eclipsa la jornada informativa d'avui. A quina hora passarà el Tour de França per Calafell? Què suposa un pas d'un esdeveniment tan gran per un municipi com Calafell? Intentarem donar-vos consells per gaudir del dia el millor possible.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: Queden poques hores perquè Calafell formi part per primera vegada del recorregut del Tour de França. La prova ciclista més important del món passarà pel municipi aquest diumenge 5 de juliol durant la segona etapa entre Tarragona i Barcelona. El pilot travessarà la C31 al seu pas pel municipi entre 2:15 i 2:15 tocats a la tarda, tot i que l'horari dependrà del ritme de la cursa. Per fer possible aquest esdeveniment, l'Ajuntament fa mesos que treballa en un dispositiu especial coordinat amb els Mossos d'Esquadra, la Diputació de Tarragona, Protecció Civil i la resta de municipis afectats pel recorregut. El regidor de Seguretat, Marc Caselles, explica que la preparació ha estat llarga i molt coordinada per garantir que la jornada es desenvolupi amb la màxima normalitat.
2: Mira, fa potser uns 8 mesos que portem amb el tema del Tour treballant amb els diferents alcaldes, regidors, policies locals de tots els municipis i els Mossos d'Esquadra, a més amb la Diputació de Tarragona, que són els que ens han donat totes les facilitats del món entre propaganda, balles, voluntaris, i llavors portem, ja et dic, 8 mesos treballant amb tema també de protecció civil, voluntaris, que en tenim moltíssims, i és un esdeveniment molt, molt concret i molt que no ha passat mai, i llavors sempre volem fer-ho tot el millor possible.
0: Un dels principals reptes serà la mobilitat. El recorregut del Tour dividirà el municipi durant bona part del dia i obligarà a restringir completament el trànsit de vehicles al circuit. Els talls començaran entre les 8 i les 9 del matí i es mantindran fins aproximadament les 4 de la tarda. Durant aquestes hores no es podrà circular amb el vehicle per la carretera Mossèn Jaume Tovella ni per la C31. Això afectarà tant els desplaçaments entre el nucli de Calafell, la platja i Segur com els accessos habituals cap al litoral. Per garantir la seguretat, el dispositiu comptarà amb prop de 150 voluntaris, a més dels efectius de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, que controlaran els principals punts de tall i els accessos al recorregut.
2: Tenim 150 voluntaris, a més la policia local amb els Mossos d'Esquadra, llavors la policia local i els Mossos d'Esquadra estaran amb els punts claus per tancar l'accés rodat a tot el circuit, i els voluntaris seran per tallar els carrers i els punts que ja estan delimitats.
0: L'Ajuntament recomana evitar al màxim l'ús del cotxe durant tota la jornada. De fet, el regidor ha batejat el 5 de juliol com el dia sense cotxe i anima la ciutadania a desplaçar-se a peu o a bicicleta sempre que sigui possible. Cal tenir en compte que qualsevol vehicle que accedeixi a la zona de platja abans del tall quedarà sense possibilitat de sortir fins que es reobri la circulació. En canvi, els vianants sí que podran travessar el recorregut pels punts habilitats fins a poc abans del pas de la cursa. Els responsables municipals també han previst itineraris alternatius per als autobusos, modificacions en alguns accessos des de l'autopista i un dispositiu específic per facilitar l'entrada i sortida dels visitants allotjats en hotels del municipi. Pel que fa als millors punts per seguir el pas del Tour, el regidor assenyala especialment el descens per mossèn Jaume Tovella i la rotonda de la Creu Roja, on els ciclistes arribaran amb gran velocitat. També recomana els trams de segur de Calafell, on el pas del pilot serà més visible per al públic.
2: Sempre recomano agafar el cotxe lo justet. La gent ha de vindre a disfrutar del Tour, és una primera vegada que passa, ens hem implicat tots molt. Un dels llocs potser és mossèn Jaume Tovella, la rotonda de la Creu Roja, potser és el més espectacular, perquè a més baixen tots embalats, però a la part de segur també, perquè es veuen molt millor.
0: Perquè entenguem la magnitud del dispositiu, el regidor Marc Caselles ens explica totes les vies afectades.
2: Segurament la carretera de Valvell estarà tancada a la rotonda d'accés a l'autopista, ja no deixaran circular cotxes cap a baix, i també hem parlat amb la gent de Cunit, a l'avinguda Sitges, que és de Cunit cap a Calafell, direcció Cunit-Calafell, serà doble direcció perquè la gent pugui marxar a direcció Cunit per agafar l'autopista. Penseu que tota la Nacional 340, la C31, estarà col·lapsadíssima, perquè la gent haurà de circular només per l'autopista, però hi anirà tothom. Tothom per l'autopista, perquè la C31 estarà tallada, la Nacional 340, clar, com que ells venen, els ciclistes van fins a Castelldefels o Viladecans, llavors pugen per Begues i van fins a Avinyonet. Avinyonet també estarà tancat. I llavors la caravana es anirà formant i des de Vilafranca arribarà fins al Vendrell. I de Tarragona, la Nacional 340 també està tallada. Només es podrà circular per autopista. Serà un dia complex. Tarragona estarà bloquejada, Barcelona estarà bloquejat.
0: Més enllà de les afectacions, l'Ajuntament destaca l'oportunitat que representa acollir un esdeveniment esportiu d'aquesta magnitud. El Tour de França és seguit per milions d'espectadors arreu del món i permetrà projectar la imatge de Calafell a escala internacional. Tot i reconèixer les molèsties que comportaran les restriccions de mobilitat, el consistori demana comprensió i paciència a la ciutadania, recordant que es tracta d'un esdeveniment excepcional que mai abans havia passat pel municipi. Per últim, el regidor insisteix que el dispositiu s'ha preparat durant mesos i que, malgrat la complexitat logística, tots els serveis d'emergència continuaran plenament operatius durant tota la jornada.
2: Sobretot ambulàncies, bombers, policia, això no està restringit. Si hi ha qualsevol emergència, tenim una central d'emergències aquí a Calafell pel que pugui passar tant en una banda com en una altra, per no tenir que creuar el circuit. Intentem estar programats. Sempre passa qualsevol cosa que allò que dius, hòstia, això no ho havia pensat. Però portem 8 mesos amb tota la gent molt professional, gent que està per la labor, i en principi ha de sortir tot bé i no ha d'haver cap problema.
0: Després, en els esports ho tornarem a recuperar, però que quedi clar que el pas del Tour de França s'espera entre les 2:34 i les 2:38. Recordem que el consell del dia és millor no agafar cotxe.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I deixem de parlar del Tour de França perquè el servei de socorrisme de Calafell ja funciona al 100% i fa una crida a respectar les indicacions de seguretat aquest estiu. El servei de socorrisme de les platges de Calafell ja està completament operatiu, coincidint amb l'inici del mes de juliol. Des de l'1 de juliol, els equips de vigilància, salvament i bany assistit treballen al 100% tant a la platja de Calafell com a la de Segur, preparats per garantir la seguretat dels milers de banyistes que visiten el litoral durant aquest estiu. El responsable del servei, Agustín Ortiz, explica que la principal tasca dels socorristes va molt més enllà dels rescats dins de l'aigua. La feina se centra sobretot en la prevenció, anticipant-se a situacions de risc abans que es converteixin en una emergència.
3: Bueno, lo más importante que hago, que realizamos, es la prevención los días que no esté el mar tan normal como siempre, que es lo que más ponemos hincapié en los chicos, porque es cuando las cosas se pueden complicar y tratamos de velar por la seguridad, tanto sea dentro del mar como fuera del mar, porque también hay muchas cosas que capaz que no se ven, que pasan tanto en la playa como en el paseo, y somos los primeros, la primera cadena en llegar y tratar de resolver, tanto sean conflictos, peleas, o atenciones médicas o incidències.
0: Aquesta temporada els socorristes ja han hagut d'intervenir en diverses incidències, algunes relacionades amb el bany, però moltes altres completament alienes al mar, des de caigudes accidentals i assistències sanitàries fins a baralles o persones que necessiten atenció mèdica al passeig marítim. Pel que fa als rescats aquàtics, els primers dies d'estiu han deixat algunes actuacions per ajudar persones que practicaven paddle surf i que no podien tornar a la costa a causa del vent. Tot i això, Ortiz destaca que de moment no s'ha produït cap rescat de gravetat gràcies a l'estat general de la mar. Una de les principals preocupacions continua sent el comportament d'alguns banyistes quan oneja la bandera groga o vermella. El responsable del servei recorda que els colors de les banderes tenen el mateix significat que un semàfor i lamenta que encara hi hagi persones que decideixin ignorar les advertències.
3: Tratamos que lo eviten desde indicando con la bandera más adecuada al estado de la mar. Pero también hay gente que a veces no se confía o no hace caso a las banderas. Hay que saber que también en verano por lo general predomina el viento levante, que es el viento que viene de Barcelona. Entonces el mar está movido, pero más o menos la gente está acostumbrado, pero hay veces que el mar está igual de movido, igual de feo, pero con viento de Garbí o de Poniente, que es el viento que viene de Tarragona. Y ese viento y la marea que trae es un poco más peligrosa. Entonces la gente ve el mar y lo ve de la misma manera, sí, está igual, pero el mar, las corrientes y todos no están de la misma manera. Entonces la gente a veces no se percata de esos detalles y hay que hacer la prevención pertinente. Siempre hay alguno que se confía, que sabe que no podemos estar previniendo todo el tiempo a todos y se va un poco más lejos y cuando quiere volver se da cuenta de que
2: no puede,
3: de que toma una decisión incorrecta.
0: Actualment el dispositiu de vigilància està format per 21 socorristes distribuïts en 4 punts principals de vigilància al llarg de les platges de Calafell i Segur. Els equips treballen des de les 11 del matí fins a 7:45 del vespre durant els mesos de juliol i agost. Els punts principals disposen de material sanitari més complet, desfibrilador, oxigenoteràpia, tauler espinal i embarcació de rescat, mentre que les torres mantenen els equips bàsics per donar primera resposta immediata. Ortiz explica que la feina exigeix mantenir una concentració constant durant hores sota el sol. Per això els socorristes treballen amb torns rotatius que els permeten descansar periòdicament sense deixar en cap moment de vigilar els banyistes. També destaca que, tot i els avenços tecnològics com els drons que ja s'utilitzen en algunes platges, la presència humana continua sent imprescindible en qualsevol rescat.
3: Hay en algunas playas que están aplicando drones y esas cosas. Obviamente que todo suma, sí, tiene un coste y después el dron no sé cuánto tiempo volará.
2: Claro.
3: Sí, obviamente es positivo y mejor que no tenerlo siempre, obviamente, seguro. Pero bueno, también es verdad que capaz que hay algunos elementos que arrojan un elemento flotador sobre la víctima. Que haya una persona, por lo general, es muy necesario.
0: A més de la vigilància, aquest estiu el servei continua incorporant millores en el bany assistit. Entre les novetats hi ha un sistema de comunicació destinat a persones amb discapacitat visual que permet donar indicacions mitjançant una ràdio submergible perquè puguin orientar-se mentre es banyen amb total seguretat. En definitiva, uns serveis que cada vegada van a millor aquí a les platges de Calafell.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I última notícia d'aquí del nostre municipi, les biblioteques municipals Ventura Gassol de Calafell i Casa Nova de Segur de Calafell han preparat una nova programació d'estiu adreçada al públic infantil. En total s'han organitzat 13 activitats repartides entre els mesos de juliol i agost i setembre amb l'objectiu d'oferir propostes lúdiques i educatives durant les vacances escolars. La iniciativa inclou tallers creatius, experiments científics, sessions de contes i activitats en anglès pensades per a infants de diferents edats. Totes les propostes començaran a les 11 del matí i requereixen inscripció prèvia que es pot formalitzar a través del servei de WhatsApp de les biblioteques municipals. La programació arrenca aquest mes de juliol amb 5 activitats. La primera serà aquest dijous a la Biblioteca Casanova de Segur, amb un taller de cianotípia a càrrec de la Casa Magenta per a infants a partir de 4 anys. El dia 9 a la Biblioteca Ventura Gassol acollirà una nova edició del taller en anglès The Magic Story Bag, conduït per Isabella DiCaprio i destinat a nens i nenes entre 5 i 10 anys. La setmana següent, el 13 de juliol, Cíntia Branco proposarà un taller per aprendre a elaborar slime, mentre que el dia 23 arribarà el primer taller científic de Pendulum dedicat a sorral magnètic. El mes es tancarà el dia 30 amb una nova activitat científica, aquesta vegada a la Biblioteca Casanova, centrada en els líquids no newtonians. El mes d'agost concentrarà la major part de la programació amb un total de 7 activitats. Hi haurà tallers manuals com la creació d'una gorra membrejada, sorra màgica, ambientadors i flors amb cera d'abella o la construcció d'un cavall o un unicorn de pal. També es repetiran els tallers en anglès amb Isabella DiCaprio. A més, els més petits també tindran el seu espai amb dues sessions de contes per a nadons. A càrrec de la Botzina, l'espectacle Sons de Mar es farà a la Biblioteca Casanova de Segur el 13 d'agost, mentre que Sons de Nit arribarà a la Biblioteca Ventura Gassol el 28 d'agost. Amb dues activitats estan pensades per a infants de 0 a 4 anys. La programació es conclourà el 3 de setembre amb un taller familiar a la Biblioteca Ventura Gassol. En aquesta ocasió, Montbí ensenyarà als participants a elaborar flors amb cera d'abella en una activitat pensada perquè els infants i adults comparteixin l'experiència. Amb aquesta proposta d'estiu, les biblioteques municipals de Calafell reforcen la seva oferta d'activitats familiars i de foment de la lectura, convertint aquests equipaments en espais de trobada, aprenentatge i creativitat també durant el període de vacances.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: I parlem ara del Consell Comarcal del Baix Penedès perquè ha fet un nou pas per fer realitat la seva futura seu. El ple de l'ens comarcal ha aprovat inicialment el projecte de construcció del nou edifici, una actuació que suposarà una inversió de 7,7 milions d'euros i que permetrà reunir en un únic espai tots els serveis que actualment ofereix el Consell. L'acord aprovat també inclou una modificació del pressupost per assumir les despeses derivades dels tràmits previs a l'inici de les obres, com ara les llicències, els permisos i la resta de procediments administratius necessaris per poder executar el projecte. La nova seu s'aixecarà al Vendrell i tindrà una superfície construïda de 2.800 metres quadrats, distribuït en dues plantes. L'edifici acollirà els diferents departaments del Consell Comarcal, entre els quals hi haurà els serveis socials, l'oficina jove, els serveis generals, els departaments tècnics i una nova sala de plens. El projecte també s'ha dissenyat incorporant criteris d'accessibilitat, eficiència energètica i sostenibilitat amb l'objectiu d'oferir unes instal·lacions més modernes, funcionals i adaptades a les necessitats actuals. A més, es preveuen espais d'atenció a la ciutadania més amplis per millorar el servei que es presenta als veïns de la comarca. Després d'aquesta aprovació inicial, el projecte continuarà ara amb la seva tramitació administrativa. La previsió del Consell Comarcal és licitar les obres abans que acabi aquest any i iniciar-ne la construcció al llarg del 2027. Amb aquesta nova seu, el Consell Comarcal del Baix Penedès vol centralitzar els seus serveis, millorar les condicions de treball del personal i disposar d'un equipament preparat per a donar resposta a les necessitats actuals i futures de la comarca.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: Els Mossos d'Esquadra han detingut un segon individu presumptament implicat en l'onada de robatoris a l'interior de vehicles que es va registrar aquesta primavera en diversos nuclis del Vendrell. Es tracta d'un home de 26 anys detingut aquest dimarts a Barcelona, a qui s'atribueixen 28 robatoris més. La investigació ja havia permès detenir el passat 19 de maig un jove de 22 anys al Vendrell, considerat el presumpte autor de 24 robatoris. Amb el nou arrest, els Mossos relacionen els dos germans amb un total de 52 robatoris comesos entre els mesos d'abril i maig. Els fets van tenir lloc durant diverses nits als nuclis de Sant Salvador, Coma-ruga, Nirvana, Torreblanca i Sant Vicenç de Calders. Inicialment, els investigadors pensaven que tots els robatoris havien estat comesos per una sola persona, però les diligències han acabat determinant que els dos homes actuaven conjuntament. Segons la investigació, els detinguts actuaven de nit i accedien als vehicles trencant els vidres o forçant les portes, les finestres o el maleter. Un cop a l'interior, sostreien qualsevol objecte de valor i amagaven el material robat en conduccions d'aigua per recuperar-lo més tard durant el dia. Entre els objectes sostrets hi havia dues bicicletes valorades en uns 7.000 euros, un rellotge, un patinet elèctric, un ordinador portàtil, material esportiu, eines, ulleres, targetes de crèdit, documentació personal i prop de 1.000 euros en efectiu. El segon detingut acumula 8 antecedents policials per fets similars i està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores. Mentrestant, la investigació dels Mossos d'Esquadra continua oberta.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts.
0: I tanquem l'informatiu amb una notícia d'àmbit general perquè les dades del mercat laboral corresponents al mes de juny deixen un nou descens de l'atur a Catalunya i una xifra històrica d'afiliació a la Seguretat Social. Tot i això, la reducció del nombre de persones desocupades ha estat més moderada que en altres mesos de juny dels últims anys. Durant el mes de juny, l'atur s'ha reduït en 458 persones a Catalunya. Això situa el nombre total de persones inscrites a les oficines d'ocupació en 307.169, la xifra més baixa registrada en els darrers 18 anys. Per sectors, l'atur ha disminuït als serveis, la indústria i a la construcció, mentre que només ha experimentat un lleuger increment a l'agricultura. En paral·lel, l'ocupació continua marcant màxims històrics. Per primera vegada, Catalunya supera els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social. Durant el mes de juny s'han incorporat més de 37.000 nous cotitzats, fet que representa un increment del 0,93% respecte al mes anterior i de més de 102.000 persones en comparació amb el mateix període de l'any passat. Per demarcacions, el creixement mensual de l'ocupació ha estat especialment intens a Lleida i Girona. A Tarragona, l'afiliació també ha augmentat amb un increment de l'1,55%, mentre que a Barcelona el creixement ha estat del 0,48%. Si es compara amb ara fa un any, l'atur ha disminuït en gairebé 8.000 persones a Catalunya, un descens del 2,5%. La reducció s'ha registrat tant en homes com en dones, entre els menors i els majors de 25 anys i a totes les demarcacions catalanes. Al conjunt de l'Estat, la tendència també és positiva. L'atur ha baixat prop de 29.000 persones durant el juny i la Seguretat Social ha assolit un nou rècord històric amb més de 22 milions i mig d'afiliats. En l'últim any, Espanya ha creat més de 600.000 llocs de treball i el nombre de persones aturades s'ha reduït en gairebé 114.000.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat esportiva de Calafell a l'informatiu.
0: I com us hem anat avançant al llarg de tot aquest informatiu, aquest diumenge 5 de juliol, Calafell viurà una jornada històrica amb el pas del Tour de França. La segona etapa de la ronda francesa entre Tarragona i Barcelona travessarà el nostre municipi i convertirà els carrers en un gran escenari esportiu. Ara bé, perquè tot es desenvolupi amb normalitat, hi haurà un dispositiu especial de mobilitat que cal tenir molt present. El primer consell és molt clar. Si aquest diumenge no heu d'agafar el cotxe, planifiqueu molt bé els desplaçaments. Entre les 9 del matí i les 5 de la tarda no es podrà creuar la carretera C31 ni tampoc la Rambla Mossèn Jaume Tovella, l'antiga Nacional 340. Això significa que el municipi quedarà dividit durant bona part del dia i que serà molt important sortir a temps o, si és possible, evitar desplaçaments innecessaris. Pel que fa als horaris, les primeres afectacions començaran a les 9 del matí, quan es tallarà la circulació als carrers afectats pel recorregut. Cap a 1:15, concretament a les 12:33, està previst que el pas de la caravana publicitària del Tour passi per Calafell, que sempre desperta molta expectació entre el públic. Els ciclistes arribaran a Calafell cap a 2:15 de la tarda. La previsió és que passin pel nucli de Calafell a les 2:34 i només 4 minuts després, cap a les 2:38, travessin segur de Calafell en direcció a Barcelona. Ja diem que tot això és aproximat. Si tot va segons el previst, la circulació es començarà a recuperar a partir de les 5 de la tarda. Per tant, si voleu veure el pas del Tour, el millor és acostar-vos amb prou antelació al recorregut. Tingueu present que un cop es tanqui la carretera ja no es podrà travessar d'un costat a l'altre fins que l'organització ho autoritzi. L'Ajuntament també ha informat de diverses restriccions d'estacionament. El nucli del poble no es podrà aparcar a la zona d'accés a l'Horda Park, a diversos aparcaments de la carretera de Barcelona, com els situats al costat de la Ciutadella Ibèrica, sota el pont de Segur, davant de l'edifici de Correus o al costat de l'Ermita. A més, estarà prohibit estacionar tota la Rambla Mossèn Jaume Tovella, a tota la carretera de Barcelona entre la rotonda de Repsol i el carrer Duero, inclosa la plaça del Mediterrani, així com tot el carrer sud, el Masmel. També hi haurà afectacions importants a la zona comercial de Masmel, totes les cruïlles que desemboquen a la Rambla Mossèn Jaume Tovella o a la carretera de Barcelona quedaran tallades mentre duri el dispositiu. Ara bé, no tot seran restriccions. L'Ajuntament també ha previst alguns punts perquè la mobilitat dins del municipi sigui més fàcil. La connexió entre els diferents nuclis es podrà fer pels ponts del carrer Santiago Rusiñol o Carmen Desvalls, que permetran creuar la via del tren. A més, es recomana utilitzar preferentment l'autopista C32, especialment entrant i sortint pel peatge de Segur de Calafell per evitar les zones afectades. Cal tenir en compte, però, que la sortida de Calafell de l'autopista no permetrà accedir directament a la platja. Aquest accés quedarà restringit i només hi podrà circular els veïns del nucli del poble. També hi haurà canvis al transport públic. Les línies urbanes L1, L2 i L3 modificaran temporalment el seu recorregut. Per tant, si habitualment feu servir l'autobús, és recomanable consultar els itineraris alternatius abans de sortir de casa. Des de l'Ajuntament i la policia local es demana màxima col·laboració de la ciutadania. És important respectar la senyalització provisional, seguir les indicacions dels agents i no intentar accedir amb vehicle a les zones restringides. D'aquesta manera es garantirà tant la seguretat dels corredors com la de tots els espectadors. A més, enllà de les afectacions, també cal veure-ho com una oportunitat. No és gens habitual que la prova ciclista més important del món passi pels carrers de Calafell. Serà una ocasió única per gaudir de l'ambient del Tour, veure de prop els millors ciclistes del món i formar part d'un esdeveniment esportiu que es retransmetrà a centenars de països. Per tant, si podeu, aprofiteu la jornada, planifiqueu bé els desplaçaments i gaudiu d'un dia que quedarà de ben segur per a la història esportiva de Calafell.
1: Calafell Ràdio. El temps.
0: I parlem del temps ràpidament, perquè a Calafell avui predomina el sol serè i estarà tot poc ennuvolat. Amb un ambient plenament estiuenc, la temperatura es mou entre els 22 de mínima i els 30 de màxima. La sensació serà de calor marcada durant les hores centrals del dia i el vent serà relativament fluix. Atenció, perquè els propers dies la temperatura anirà cap amunt. I fins aquí els informatius d'avui. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu un bon cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, Calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Ràdio.
1: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per la Duar Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'1 a 2:15 del migdia a Calafell Ràdio. Amb tu.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44.
2: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.

0: Y guerra chutan de...
1: It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 10. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

0: les 11.
1: Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshack.
1: I'm actually a really shy person, and I'm really uncomfortable with people judging me and looking at me.

Stephanie, I call

Manresa. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: A Calafell Ràdio mai es fa de nit. Per això ara pots tornar a escoltar l'Obert per Vacances.
1: Bon dia, bona hora, família. Són les 11 en punt del matí. Divendres ja, per fi, a les portes del cap de setmana. Avui som a 3 de juliol del 2026. I aquí comença una nova edició de l'Obert per Vacances. És el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, calafell.tv. Al llarg de dues hores li prenem el pols a l'estiu, compartint espais molt refrescants per fer-vos passar el millor estiu possible. En directe, des del 107.9 de la FM, també en emissió online, salutacions del Ferran Boquer, en nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa. Doncs vinga, moltes coses preparades per ser la vostra companyia al llarg d'aquestes dues pròximes hores de ràdio en directe. Doncs vinga, engegarem, com sempre, després del sumari, amb les dades del dia, les celebracions d'aquest divendres 3 de juliol, també amb les efemèrides musicals, la previsió del temps amb Josep Miró i la connexió amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. Tot seguit, entrevistem a la regidora de formació, la Manal Elmes Moudi, perquè l'Ajuntament de Calafell acaba de posar en marxa una nova edició dels tastets familiars aquest mes de juliol. Un programa de tallers gratuïts adreçats a infants d'entre 4 i 12 anys. Ens ho explicarà la regidora a partir de les 11:20 aproximadament, d'aquí una estoneta. El matí continuarà perquè els divendres també a l'Obert per Vacances aquesta temporada volem tenir les novetats musicals i discogràfiques, són les més destacades de la setmana. El divendres és el dia oficial de la publicació d'aquestes cançons, d'aquests nous àlbums, i aquí us presentarem, doncs això, el més destacat. També anirem al cinema, us parlarem, us presentarem les 6 estrenes cinematogràfiques més destacades de la setmana. Tindrem una nova edició d'Emergents amb el David Burillo. Nous artistes, grups que estan mica en mica pas en el panorama musical català, i avui parlarem amb Miquel, l'igualadí, el músic que ens presentarà el seu projecte. En el semàfor de l'estiu valorarem l'actualitat del dia amb els tres colors del nostre semàfor, i abans d'arribar a la una, agenda cultural, agenda d'activitats per aquest cap de setmana al municipi de Calafell. Doncs vinga, som-hi!
0: A Calafell Ràdio no trobem la clau per tancar, i per això aquest estiu tenim Obert per Vacances. Les dades del dia.
1: Doncs som a divendres, dia 3 de juliol de 2026. Avui el calendari ens recorda dues commemoracions molt diferents, però amb un objectiu comú: conscienciar i fer visible una realitat que ens afecta com a societat. Perquè avui comencem parlant del Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic. Una jornada que vol recordar la necessitat de reduir l'ús de bosses de plàstic d'un sol ús, un dels residus més habituals i també més perjudicials per al medi ambient. Es calcula que una simple bossa es fa servir durant uns pocs minuts, però pot trigar centenars d'anys a degradar-se. Moltes acaben als rius, als oceans, on posen en perill la fauna marina i es fragmenten en microplàstics que finalment entren a la cadena alimentària. Afortunadament, cada vegada hi ha més països que han limitat o prohibit les bosses de plàstic en aquest un sol ús, i molts comerços ofereixen alternatives reutilitzables. Però els petits gestos continuen sent fonamentals. Portar una bossa de roba quan anem a comprar, utilitzar les que tenim o evitar agafar-ne una de nova, doncs és essencial. Són accions senzilles que, multiplicades per milions de persones, poden tenir un impacte molt positiu. Doncs avui és el Dia Internacional Lliure de Bosses de Plàstic. I la segona celebració és el Dia Internacional del Síndrome de Rubinstein-Taibbi, una malaltia genètica poc freqüent que afecta aproximadament una de cada 100.000 o 150.000 persones nascudes, segons les diferents estimacions. Aquesta jornada se celebra cada 3 de juliol en record del doctor Jack Rubinstein, que va descriure aquest trastorn juntament amb el radiòleg Hunstang Taibbi l'any 1963. La síndrome de Rubinstein-Taibbi es caracteritza per trets físics específics, com ara polzes i dits grossos, dels peus més amples del que és habitual, una talla baixa i diferents graus de discapacitat intel·lectual. També pot comportar problemes cardíacs, oculars o respiratoris, entre d'altres complicacions, de manera que moltes persones necessiten un seguiment mèdic i terapèutic continuat. Doncs avui és el Dia Internacional d'aquesta síndrome, la síndrome de Rubinstein-Taibbi. Tot són les dues celebracions d'aquest divendres, dia 3 de juliol. Però, com sempre, tenim efemèrides musicals. Road, Avui, 3 de juliol, el calendari musical ens porta records i llegendes i també aniversaris d'artistes que han deixat empremta en diferents generacions. I començarem amb la memòria. Avui recordarem dues figures essencials del rock que van morir en aquesta mateixa data, un 3 de juliol com avui. D'una banda, Jim Morrison. El líder carismàtic de The Doors va morir el 3 de juliol del 1971 a París, convertint-se en una de les grans icones de la història del rock i del moviment contracultural dels anys 60.

Avui recordem The Doors, a Jim Morrison, perquè avui, doncs això, fa anys que va morir. També recordem a Brian Jones, membre fundador de The Rolling Stones. Va morir el 3 de juliol del 1969. Considerat un músic clau en la primera etapa del grup, va contribuir decisivament al seu so inicial abans de la seva sortida i de la seva mort prematura. Doncs avui també recordem a Brian Jones de Rolling Stones.

Tenim més efemèrides musicals. Perquè un 3 de juliol, com avui, del 1960, va néixer Vince Clarke. Peça clau de la història del synthpop. Va ser fundador de Depeche Mode, després va triomfar amb Yazoo i finalment va consolidar la seva carrera amb el duet Erasure, convertint-se en un dels grans arquitectes del so electrònic dels anys 80. Avui Vince Clarke fa 66 anys.

3 de juliol, com avui, però del 1989, va néixer El King. Artista que barreja el rock, el country i el blues, es va donar a conèixer internacionalment amb cançons com aquesta, X's and O's, que la va situar com una de les veus més personals de la seva generació. Avui, El King fa 37 anys.

I encara ens queda una última efemèride, perquè avui, 3 de juliol, recordem el naixement de Laura Branigan. Va ser l'any 1952, va néixer a Nova York, cantant nord-americana, de veu poderosa, va assolir l'èxit mundial. Va ser en els anys 80 amb cançons com Gloria, una cançó que es va convertir en tot un fenomen internacional, la cançó original d'Umberto Tozzi, però que ella va traslladar la seva llengua a l'anglès i la va convertir novament en èxit. Més tard va consolidar la seva carrera amb altres èxits com Self Control o Ti Amo. Tot i que va morir prematurament l'any 2004, amb només 52 anys, Laura Branigan continua sent una de les grans icones del pop dels anys 80. La seva música encara avui segueix sonant i emocionant a diverses generacions. Doncs amb aquesta versió del Gloria, amb la Laura Branigan, comencem el Obert per Vacances d'aquest divendres. Tornen als 80. Gràcies per estar a l'altre costat de la ràdio. Bon dia i bona hora.

0: aquest estiu banyador, xancletes i obert per vacances.
1: Les 11 del matí, ara mateix 14 minuts. Doncs vinga, ja tenim engegat el programa, l'Obert per Vacances, d'aquest divendres, 3 de juliol, i anem pel temps, per la previsió meteorològica, i amb Josep Miró, com sempre, a l'altre costat del telèfon. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Doncs vinga, explica'm si hi ha alguna varietat respecte a dies anteriors, pel que fa a les temperatures i a la previsió del temps.
2: No hi ha novetat.
1: Mutamia, mutamia.
2: Igual, i fins i tot amb un detall, i és que ja està, a més, un avís del Servei Meteorològic de Catalunya en el que s'indica com a preavís la que es preveu una nova onada de calor entre diumenge i com a mínim fins dimecres. Per tant, això confirma el que ja anàvem dient aquests dies. Avui, però, dia radiant, dominat pel sol i el cel clar. Hem tingut algun núvol primeríssima hora del matí, però ja han desaparegut totalment, i per tant tindrem un cel clar la resta de la jornada, amb unes temperatures que aquesta nit doncs han reculat una miqueta. S'han situat entre els 21 i els 22 graus de mínima. Ara ja en tenim 29 aquests dies, déu-n'hi-do el contrast de temperatura que hi ha entre el dia i la nit. Encara es dorm bastant bé, tret d'alguns dies en què vam fregar les nits tropicals el cap de setmana passat, però de moment avui no. Hi ha una temperatura que en aquests moments és de 29 graus i esperem que la màxima sigui semblant a la d'ahir i estigui entre els 31 i 32, amb una humitat, això sí, força baixa, del 50% en aquest moment. Això és el que explica que la sensació de xafogor no sigui gaire intensa. Vents en conjunt febles, dominant les marinades entre migjorn i garbí, fent que la mar avui estigui moguda. Aquestes marinades a la tarda seran moderades amb cops de 30 km per hora, i això farà que la mar, com dèiem, estigui moguda en marejol i fins i tot a la tarda propera al mig metre, el qual vol dir que s'acostarà a maró, i per tant a la tarda no descartem que hi hagi banderes grogues a les nostres platges. Per demà esperem un dia de ple i rigorós estiu, dominat pel sol i el cel clar tot el dia, i amb unes temperatures que aquesta nit pujaran una mica i estaran entre els 22 i 23 de mínima, i demà ens mantindran les màximes al voltant dels 32, amb una humitat encara doncs moderada i amb una xafogor a ratlla. Vents en conjunt febles, amb terrals a l'inici i final del dia, i marinades més aviat de migjorn al migdia i de garbí més moderades, més reforçades a la tarda. Això també farà que demà la mar estigui mogudeta amb marejol tot el dia. I diumenge, l'única novetat és que poden haver-hi alguns núvols baixos, poc destacables, fins a mig matí, i després domini també del sol i el cel clar la resta del dia, amb unes temperatures que es mantindran de nit al voltant dels 23 graus de mínima, mentre que la màxima diumenge pot pujar i podria arribar als 33, amb una humitat una miqueta més alta i potser amb una xafogor una miqueta més acusada. Vents en conjunt febles de migjorn o de garbí, i la mar continuarà amb marejó.
1: I de cara a la setmana que ve, doncs això, increment de les temperatures amb una onada de calor, que ens heu alertat.
2: Sí, aquestes onades de calor s'emeten pràcticament per comarques, i en principi l'avís fa més referència a les comarques interiors del país. Aquí a la costa es mantindran les temperatures altes per sobre del que tocaria en aquestes dates, però en principi no hem de ser alarmistes de que ens arribem a 35-36 graus, no, sinó que pràcticament contem que la setmana vinent es mantindran les màximes al voltant del que hem dit diumenge, al voltant dels 33 graus. Algun dia podria acostar-se als 34 com a molt, però no ha de passar d'aquí. La variació sí que està que a partir de mitjans de setmana, dimarts, dimecres, la temperatura nocturna podria pujar, i llavors sí que ja ens enfilaríem a temperatures més properes a mínimes de 24 o 25 graus, properes a nits tòrrides. Per tant, continuarem amb un context de calor, de rigorós estiu, això sí, i amb aquests valors que dèiem, que la segona meitat de la setmana ens podem acostar a mínimes de 25, i tota la setmana es mantindran màximes de 33 a 34.
1: Molt bé, Josep, doncs gràcies per la informació. Molt bon cap de setmana i que passis el millor possible amb aquestes calors que venen, eh?
2: Igualment, fins lluny, l'any molt bé.
1: Adéu-siau.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Els 70. Els 80. I els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons. Tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
0: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
2: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: 11 i 22 minuts.
1: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
0: Doncs vinga, és moment de la connexió que fem habitualment cada dia amb el servei de socorrisme de les platges de Calafell. Saludem un dia més a l'Agustín. Agustín, bon dia, buenos días.
2: Buenos días, Ferran, ¿cómo va todo?
0: Aquí muy bien, fresquitos en la radio. ¿Cómo estáis vosotros aquí en la playa? Cuéntanos.
2: Sí, hoy hace calor, mucho calor. Tenemos bandera verde, mar plano, tranquilo, el agua transparente, viento del sur, pero leve.
0: ¿Habrá algún cambio, se prevé, a lo largo de la mañana, de la jornada?
2: Hoy no. Hoy prevé que va a estar bandera verde todo el día. Hay que ver a la tarde, pero lo más probable es que continúe así.
0: ¿Qué tal fue el servicio ayer?
2: El parte bien, tranquilo, subió un poco el viento, se cambió a bandera amarilla, pero nada que destacar.
0: Agustín, ¿habéis notado un incremento de los bañistas durante esta semana? Poco a poco van cogiendo las personas vacaciones.
2: Sí, en la zona de Bravo 1, de Playa Calafey y de Segur de Calafey, del lado para Tarragona, ya la afluencia de gente es alta, muy alta en Calafey. En Segur de Calafey, para el lado de Cunit, todavía está un poco más baja.
0: Pues lo vais a notar, ¿eh? Este fin de semana, porque viene calor y es un buen recurso para refrescarse estos días. Agustín, buen servicio. Gracias por atendernos.
2: Dale, Ferran, muchas gracias. Nos vemos el lunes.
0: Un abrazo, sí, hasta el lunes. Adiós, buen fin de semana.
1: D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
0: Hem arribat a les 11 i 24 minuts. Doncs vinga, anem a parlar de diferents temes de l'actualitat del nostre municipi, i és que l'Ajuntament de Calafell posa en marxa durant aquests dies, durant aquestes setmanes d'estiu, una nova edició dels tastets familiars d'estiu, justament aquest mes de juliol. Ens acompanya la regidora de formació a l'Ajuntament de Calafell, és la Manal Elmes Maudí. Molt bon dia, Manal.
3: Molt bon dia.
0: Què tal, regidora? Com va l'estiu?
3: Molt bé, a tope.
0: Ara ens deia fa un moment a micro tancat. És que, a veure, això, per moltes persones l'estiu és vacances, però nosaltres és quan més treballem, no?
3: Sí, és quan encara tens... Ah, clar, els centres tancats, has d'actualitzar, reformes, manteniment, deixar-ho tot a punt, llibres, o sigui, és un no parar per poder tenir-ho tot a punt a l'1 de setembre i que no es noti res.
0: Exacte. Posar en marxa, doncs, això,
3: tota
0: el manteniment
3: la maquinària. L'engranatge realment no para, és un no parar. Evidentment que hi ha proveïdors que et diuen que a l'agost no et poden subministrar i això fa doncs, que aquest juliol estigui completament a tope, però clar, l'engranatge no ha de parar, ha de continuar per poder tenir-ho tot a punt l'1 de setembre.
0: Fem manteniment a les escoles, en els centres educatius, però també s'organitzen moltes activitats. Ara que tenim els nanos doncs, de vacances, doncs cal també tenir-los una mica entretinguts i ocupats, no?
3: Sí, de fet, hi ha vegades que en famílies et trobes que arriba un moment de les vacances que ja no saps què jugar, què fer, què poder canviar de no tenir que estar només a la platja o a piscines. I també, a casa costa a vegades fer segons quines manualitats, perquè jo sóc la primera que a les manualitats arriba un moment que el repertori ja l'he gastat i ja no en tinc més, ja no tens idees i l'estiu és molt llarg. Per això, doncs, bueno, aquest any canviem el format. És un format de tastets en família. L'infant que vingui, bueno, de fet és de 4 fins als 12 anys, doncs poden venir a gaudir amb la seva família, ja sigui amb els germans i un adult que els acompanyi, o dos adults, ja que és el nucli familiar.
0: Per què ens diu que és diferent amb altres edicions anteriors?
3: Perquè altres edicions era, doncs, bueno, es tenien que inscriure, podien venir, sempre havien de ser el mateix número d'alumnat. Ara no, per exemple, el dia 6 comença el taller de cuina i són 3 dies. Aleshores, aquests 3 dies es poden canviar. O sigui, les famílies no tindran que fer només una recepta ells i els altres que no puguin gaudir, sinó que aquests 3 dies hi haurà moviment de nens i de famílies. També el de màgia, doncs podran fer un tastet de màgia, algun truc per aprendre, però no es limita només als que estiguin inscrits, sinó que és obert. Sí que és veritat que les places són limitades, donat l'espai, perquè no és un espai de moviment, sinó que és qui s'inicia fins que s'acaba. No és un únic, per exemple, del de màgia, doncs és un únic truc de màgia, o el de cuina és un únic plat. No són diferents que tu puguis dir que aquí hi ha moviment. Per això és limitat. però és el fet de poder gaudir amb els infants i fer l'activitat.
0: Una de les novetats és que no només es fan al centre cívic, sinó que també incorporem Cal Bulavà.
3: Incorporem Cal Bulavà als centres cívics, pensem que és un espai també tancat, no és que sigui limitat, sinó, bueno, a Cal Bulavà ho fem al jardí, a l'exterior, hi ha moviment, és a l'aire lliure i també doncs, té molt de potencial. I aquest any, com a primícia, doncs sí, ho hem provat, ens agrada, també agrada a les famílies, i això ens fa també molta il·lusió de dir, doncs bueno, de cara a l'any vinent, per què no fer molt més a Cal Bulavà?
0: Parli'ns una miqueta del programa d'aquestes activitats que s'organitzen pels nanos, també per les famílies.
3: Sí.
0: Recordem que és en els centres cívics, també?
3: Sí.
0: Cinema Iris?
3: Cinema Iris i Montse Civit.
0: I Montse Civit, al Port de Segur de Calafell i Cal Bulavà.
3: I Cal Bulavà. Sí, en aquest cas tenim els tallers de cuina, cultura urbana, de cinema, manualitats, màgia, també. I el que incorporem són un taller de residu zero, que el que els ajuden és a, diguéssim, a, amb les bosses de Toteba que tinguis a casa, doncs poder personalitzar-les, perdó, i donar-los doncs, un segon ús personalitzat, pues, per si vols, per sortir, per anar a la compra, per regalar, doncs donar-los aquesta una miqueta més de vida útil, que no es quedi només en el calaix doblegada. I també tenim el de realitat virtual, ara que també amb les tecnologies estan, doncs també sumem la realitat virtual perquè puguin gaudir i veure doncs, un altre món. Pensem que també hi ha nens que no ho han vist, fins i tot a principalment, evidentment, els infants, els que majors de 11 anys doncs, sí que han tocat la realitat virtual. I aquests no, doncs aviam què els hi sembla.
0: Alguna activitat més així que vulgui destacar? Són aquestes, bàsicament,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, són aquestes. El que sí, doncs, mira, doncs, poder fer una recepta conjunta en família que després a casa la puguis tornar a fer, o un truc de màgia ara que ens reunim en família, ja sigui per festes majors, per celebracions i demés, doncs que puguin fer aquest truc de màgia d'un mag que realment els hi agrada, perquè és també el mag que va estrenar aquí a Calafell la seva obra, el mag Lluc, i aleshores doncs, és ell qui imparteix aquest taller i que el poden poder gaudir veient l'espectacle al Nadal en família i ara fent el taller.
0: Ja han començat, de fet, aquestes activitats. S'allargaran aquest mes de juliol o fins al... Jo tinc aquí fins al
3: fins
0: dia 15.
3: Fins al 15 de juliol, exacte, que ja ho enllacem amb la Festa Major del Poble. Vale? I aleshores aquest sí que es farà el nucli del poble, Cal Bulavà. I així doncs enllacem amb l'inici de la Festa Major.
0: Quina ha estat la resposta? Com estan anant i funcionant aquestes activitats?
3: De moment positives. Pensem que, ja et dic, és una activitat que sí que és veritat que totes al final es valoraran, però d'inici, bé, un canvi sempre porta coses negatives i positives, però intentem doncs, fer un encaix, i sobretot el que teníem clar era de fer alguna cosa en família, ja que sempre tenim la puntualitat de dir on deixem els nens o quines activitats podem fer, doncs també de tenir aquell moment en família i poder gaudir-ho.
0: Hi ha alguna diferència? No sé si en anteriors edicions s'havia també fet amb aquest format en família o estaven més destinats només als
3: nens? Només destinats als nens, era per preinscripció, es feia una llista, quedaven en llista d'espera, i aleshores quan venien era un taller molt més llarg, ja de més dies, en comptes de 3 dies amb persones diferents, sinó que de la única, i aleshores això limitava molt, perquè hem de deixar només a 12 o a 15 nens que gaudeixin d'aquesta activitat, podem fer-ho amb els mateixos dies. Sí que és veritat que és molt més senzill del que es venia fent, però així doncs, arriba molta més gent.
0: Sempre s'ha organitzat des de la regidoria que porta vostè?
3: Sí. Sempre s'han fet els tastets d'estiu i els de Nadal.
0: Exacte, també el mes de desembre, no? Quan agafen els nanos les vacances
3: Les vacances, doncs, s'intenta així una empenta doncs, de dir, ostres, per no fer-les tan llargues sense saber ben bé què fer, doncs mira, podem tenir l'oportunitat doncs, de fer aquestes activitats.
0: Dèiem, fins al 15 de juliol, però l'estiu i més llarg, no sé si també han preparat per altres setmanes...
3: Altres departaments sí que han preparat moltes més coses.
0: Vale, és a dir, es van compaginant des de les diferents regidories de l'Ajuntament.
3: És com, per exemple, si nosaltres acabem... diguéssim, al matí de la festa major, a la festa major hi ha moltes activitats també per nens. Uh-huh. O sigui que realment l'infant durant tot l'estiu pot gaudir de moltíssimes activitats perquè l'oferta és molt, molt ampla. Uh-huh. Sí que nosaltres, per exemple, podem dir que només agafem aquesta quinzena, però també és per no solapar-nos. Si altres companys també fan activitats i nosaltres també, doncs a vegades coincidiran amb el mateix horari i no tindrà un impacte positiu, sinó que serà negatiu, perquè primer, mareges a les famílies perquè no saben a quina activitat anar, i segon, possiblement no arribis a un topall de nens. Aleshores, doncs per no solapar-nos entre tots, doncs ens dividim, i així tothom pot fer una miqueta i cobrir tot aquest estiu.
0: Per consultar les activitats que s'han programat, doncs suposo que s'han d'adreçar al web municipal, calafell.cat, a l'agenda, normalment es van anunciant
3: surten
0: en aquestes activitats.
3: Sí. Sí, surten tant les que surten des d'ensenyament, sí, com la de l'apartament de joventut, de la festa major, totes surten allà.
0: Regidora, enviï un missatge, no sé, a aquests pares, mares, als nanos, participar d'aquestes
3: sí,
0: activitats.
3: Sí, jo els animo moltíssim, perquè de fet teníem una selecció molt ampla i vam anar agafant els que realment tinguessin una miqueta de suquet, que siguessin
0: sí,
3: profitosos.
0: Que, exacte, clar, que enganxin
3: no,
0: més,
3: Clar, no era activitats de fer per fer, sinó que siguin activitats de poder gaudir, i sobretot això, insistim molt, de poder gaudir en família, que hi ha vegades que el dia a dia ens menja i ens oblidem d'això, d'aquest nucli. Uh-huh. Però sí, sí, jo els animo moltíssim, que els hi agradarà, i serà una bona estona tant per passar amb els infants com després a casa recreant també tot allò.
0: Manal, regidora, vol afegir alguna cosa més? Jo crec que el missatge ha quedat ben clar.
3: Sí.
0: D'aquestes
3: jo
0: el
3: que li
0: activitats.
3: Desitjo a tothom és una molt bones vacances d'estiu, que gaudeixin molt a totes les activitats, que són moltes, i espero que els hi agradi.
0: I ara que el meteoròleg fa un moment ens anunciava doncs, que ve calor, sí, suposo que en els centres cívics aquestes
3: sí,
0: activitats es fan en un lloc
3: sí,
0: que també els participants
3: no, es fan
0: estan,
3: a l'interior
0: estan
3: i
0: fresquets
3: ja,
0: i estan a gust.
3: Evidentment, com a refugi climàtic i el Cal Volava, encara que sigui a l'exterior, doncs hi ha tot a punts d'ombra. Uh-huh. Evidentment que si ja és molt extrem, per precaucions, doncs...
0: Es pot trejar de l'interior,
3: sí, sí, no hi hauria problema.
0: Manal Elmas Moudi, gràcies per acompanyar-nos, la regidora
3: gràcies
0: de formació. Molt bon estiu, anirem parlant, ens
3: molt
0: anirem
3: bon
0: trobant. Que
3: gràcies.
0: Vagi bé, adéu-siau. D'11 del matí a 1 del migdia,

Li posem música, també, aquí, als matins de Calafell Ràdio, en aquests matins d'estiu, en aquest divendres, també, les portes del cap de setmana, i amb música com aquesta que escoltàvem. És la nova cançó dels BTS, els sud-coreans, que, a més, han tornat amb una proposta ben diferent del que havien, doncs, publicat anteriorment. Arribem a les 11:38. En un moment repassarem les novetats musicals i discogràfiques, són les més destacades de la setmana, però sempre tenim, doncs això, el que dèiem, eh? Música per compartir aquests matins d'estiu. I els que han tornat amb nova cançó són els Banda Neon, que, a més, tornen amb Guillem Soler i companyia, els calafellencs Buhos, i també la producció, la participació de Mon DJ. Cançó molt estiuenca. Sota el ventilador ens col·loquem ara mateix per escoltar la nova de Banda Neon amb els Buhos.

0: el programa de Calafell Ràdio que va en xancletes.
1: 11:41. I ja sabeu que el dia oficial de la publicació de noves col·leccions de discos, de noves cançons, són tots els divendres. I els divendres aquí, a l'Obert per Vacances, aquest estiu, en aquestes 5 setmanes del mes de juliol, també volem presentar-vos aquestes novetats musicals i discogràfiques, les més destacades de la setmana. I també l'estiu és un molt bon moment per publicar, doncs això, aquestes novetats musicals. Una setmana aquesta, aquest divendres, doncs la veritat, molt fluixa, eh? Només en tenim 3 novetats i són les que us portem avui. I la primera és Confessions 2. És el nou treball de Madonna que arriba amb col·laboracions com aquesta que estem escoltant, amb Sabrina Carpenter. Comencem amb el retorn d'una de les grans icones de la música pop. És Madonna, que publica avui Confessions 2. És la continuació espiritual del mític Confessions, on a Dance Floor de l'any 2005 és un dels discos més exitosos de la seva carrera. Després de 7 anys sense un nou disc d'estudi, Madonna recupera el productor Stuart Price i l'artífex del so del primer Confessions i torna a apostar per l'electrònica, el house i també la música dels clubs. Però aquest no és només un disc per ballar, també és probablement el seu treball més personal dels últims 20 anys. Cançons que parlen de reinvenció, del pas del temps, de la família i també de les pèrdues. Hi trobem col·laboracions com aquesta que estem escoltant amb la Sabrina Carpenter, també el colombià Faith i especialment emotiva una peça interpretada al costat de la seva filla Lourdes León. Com a curiositat, us comentarem que el projecte va néixer arran del Celebration Tour. Revisitar tota la seva trajectòria va inspirar Madonna a tornar al so que la va convertir en la reina de les pistes de ball, però amb una mirada molt més madura i autobiogràfica. Doncs com dèiem, aquesta és la cançó amb Sabrina Carpenter, el nou treball de Madonna i aquest Bring Your Love.

dèiem al començar aquest espai de novetats musical, que avui us portem tres novetats. Vinga, anem per la segona. Canviem totalment d'estil, som més contundent per parlar-vos del nou treball Splat, així es titula, el més nou de Deep Purple. Canvien completament de registre perquè els veterans Deep Purple demostren que continuen estant en plena forma. La banda britànica es publica avui Splat, el seu 24è disc d'estudi. A més de 50 anys de trajectòria i més de 120 milions de discos venuts, Deep Purple continua sense viure només del passat. El seu nou treball torna, està produït per Bob Ezrin, col·laborador habitual del grup des de l'any 2013, i és el segon amb el guitarrista Simon McBride. La mateixa banda defineix Splat com el disc més contundent dels últims anys. I aquesta, la primera cançó, el primer senzill, Arrogant Boy, recupera les guitarres pesants i l'energia dels Deep Purple més clàssic. Com a curiositat, el títol Splat no parla d'una explosió apocalíptica. El concepte gira al voltant de la transformació de la humanitat més que no pas de la seva destrucció, una idea que recorre durant tot el disc. Així sona Splat, el nou treball de Deep Purple, que es publica avui divendres. Això és Arrogant Boy.

anem per la tercera i l'última de les novetats musicals de la setmana. Canviem totalment d'estil ara, eh? Més tranquil sona aquesta cançó de Cien Aspiro. Avui publica Visitor. Acabarem aquest espai descobrint un dels noms nous amb més projecció del pop britànic. Es diu Cien Aspiro i aquesta setmana publica el seu esperat primer àlbum Visitor. Amb només 20 anys, Cien Aspiro s'ha convertit en una de les artistes més emergents, més comentades gràcies a una veu de gran potència i a una proposta que barreja el pop contemporani, la música soul i una producció molt cinematogràfica. Visitor és un disc molt íntim, centrat en les emocions, en les relacions i el procés de créixer. Inclou cançons que ja havien despertat molt d'interès abans de la publicació de l'àlbum avui, com The Visitor, Die on This Hill o We're Not in Love. Malgrat ser el seu àlbum de debut, la indústria britànica ja la situa entre les artistes revelació de l'any. Diversos dels seus primers llançaments han tingut una gran repercussió internacional i la crítica destaca especialment la maduresa de la seva interpretació vocal. Doncs us presentem a Cien Aspiro. The Visitor és l'àlbum i aquesta gran cançó també porta aquest nom, The Visitor. The Visitor.

0: per vacances.
1: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
2: I ara, viu el Mundial de Futbol en gran, amb els millors preus en televisors, amb entrega el mateix dia.
3: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
4: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alter Ego. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshack i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glasshack.
1: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: el clàssic de començaments de segle o finals dels 90 de Faithless, aquest New Religion, ara en aquesta nova versió, al costat de Bibi Rexha. 3 minuts, arribem al punt de les 12 del migdia.
1: Aquest estiu ens remullem junts. D'11 del matí a 1 del migdia, obert per vacances.
0: Som a divendres, dia 3 de juliol de 2026, en directe a Calafell Ràdio, calafell.tv. A través del 107.9 de la freqüència modulada, també a través del nostre portal web, calafell.tv, podeu connectar-vos a la nostra emissió online. Allà on siguis, allà on vagis, porta'ns amb tu. I els divendres també, a l'obert per vacances d'aquesta temporada d'aquest estiu, en aquestes 5 setmanes del mes de juliol, el que farem és presentar-vos les estrenes cinematogràfiques més destacades de la setmana. Perquè l'estiu és així, disposem de més temps lliure i una molt bona proposta cultural, doncs és anar al cinema, gaudir en pantalla gran d'aquestes propostes. Avui en portem moltes. De fet, hi havia moltes, moltíssimes opcions. Hem agafat les 6 cintes que ens han semblat com més destacades de la setmana i aquí us les presentarem. La primera d'aquestes propostes porta per títol La muerte de Robin Hood.
2: La gente habla de Robin Hood. Historias, pero son falsas, mentiras que conté hace mucho para que los idiotas siguieran hacia la oscuridad. Soy un monstruo. Este mundo solo entiende de sangre. Y sangre es lo que te dará a cambio. Soy el forajido, Robin Hood.
0: Doncs aquesta és la primera de les propostes que us portem avui, La muerte de Robin Hood. I atenció, perquè com cada divendres és hora d'obrir la cartellera, de repassar aquestes estrenes, però aquesta vegada amb un petit matís, i és que cada cop és més habitual que les distribuïdores avancin alguns dels llançaments al dimecres per aprofitar millor, doncs, aquests primers dies de les vacances. De fet, una de les pel·lícules que comentarem avui és Minions and Monsters, que es pot veure ja des d'aquest dimecres 1 de juliol. Però aquesta, La muerte de Robin Hood, doncs s'estrena avui divendres, dia 3 de juliol. La primera parada d'aquestes estrenes cinematogràfiques és aquesta, La muerte de Robin Hood. Si es fareu la típica història del llegendari arquer de Sherwood, aquesta pel·lícula us sorprendrà. Aquí us trobem, ens trobem un Robin Hood envellit, cansat, ple de cicatrius i perseguit pels errors del passat. Quan una nova amenaça apareix, haurà de decidir si encara li queda una última batalla per lliurar. La dirigeix Michael Sarnowski i el protagonista és Hugh Jackman, molt ben acompanyat per Judy Comer, entre d'altres actors, artistes, en una revisió molt més adulta del personatge, amb un to fosc i elegant que recorda els grans westerns crepusculars. La muerte de Robin Hood, que s'estrena avui en pantalla gran als cinemes. I deixem aquesta llegenda anglesa, saltem ara una de les aventures més importants de la història. Escoltem el tràiler de Magallanes.

0: será hasta darnos las pruebas de que hay otra manera de llegar a las islas de las especerías.
1: De Fieri, el Espíritu Santo.
2: Las tuas águas serenas son vastas. Y es más cruel.
3: Estem escoltant la versió original d'aquest tràiler de Magallanes i en portuguès. Avui arriba als cinemes Magallanes, dirigida pel prestigiós cineasta filipí Lap Díaz. La pel·lícula narra l'expedició que van iniciar Fernando de Magallanes buscant una nova ruta cap a les Illes de les Espècies. Però no espereu una simple aventura marítima, el film ofereix una mirada crítica sobre la colonització i qüestiona la imatge heroica tradicional de l'explorador. El paper principal recau en Gael García Bernal, en una interpretació que està rebent molt bones crítiques. És una pel·lícula llarga, gairebé de 3 hores, però pensada perquè els espectadors que gaudeixen del gran cinema històric doncs, puguin gaudir-la al llarg d'aquestes 3 hores de pel·lícula. Doncs avui arriba al cinema Magallanes. I ara sí, canvi radical al registre que portem fins ara. Us avançàvem que ja des del passat dimecres teniu doncs, aquesta cinta per la canalla, pel públic familiar. Ara que tenim la canalla de vacances, doncs, podem passar una molt bona estona entretinguts amb aquesta aposta segura per ells. Minions and Monsters. Anem a escoltar el tràiler.
4: Estrelles de la pantalla platejada han canviat la indústria cinematogràfica per sempre. Tornen els Minions. Amb un toc de misteri.
5: Daddy.
6: Humphrey.
5: Pinyata. Carbonara. Lasagna.
4: Ara, Minion Visió.
3: Doncs així són el tràiler d'aquesta esbojarrada història amb els Minions. Minions and Monsters. Els Minions tornen a fer de la seva, ja des d'aquest dimecres als cinemes, en pantalla gran. En aquesta ocasió decideixen rodar una pel·lícula de monstres, però, com és habitual en ells, tot acaba sortint malament i desperten criatures ben reals que convertiran el món en un autèntic caos. Humor esbojarrat, gags constants i moltes referències als clàssics del cinema de terror. És, sens dubte, una de les grans apostes familiars per aquest estiu i una candidata clara a liderar la taquilla durant aquestes setmanes del mes de juliol. Minions and Monsters, 90 minuts de diversió per al públic familiar. Doncs encara ens queden 3 propostes, 3 estrenes més per explicar-vos, per presentar-vos. I continuarem amb el cinema espanyol canviant completament el to del que portem fins ara aquí en aquest espai de cinema. Anem a presentar-vos Días de Caza, Día de Caza.
7: Durante miles de años, nosotras fuimos la presa.
8: Por este día tan estupendo que vamos a pasar.
9: Salud.
8: Invitado a cazar para pedirme dinero o algún favor, estoy segura.
9: Necesito el permiso de construcción del ayuntamiento.
10: Lo del business, ¿te parece bien?
8: Todo era diferente antes. Nosotras éramos diferentes. España era diferente.
11: ¡Viva España!
12: ¡Que te calles ya, coño!
13: No se mercadea con la amistad.
12: Has jugado sucio, como siempre.
11: ¡Pasa de mí, tía!
12: ¡No me obligues!

0: Hay quien levanta enseguida la escopeta, pero eso es un error. Hay que saber esperar.
1: Doncs així sona Dia de Caza, aquesta cinta, aquesta pel·lícula de Pedro Aguilera, que dirigeix Dia de Caza, un thriller psicològic ambientat en una finca aïllada. Tres dones es retroben per passar uns dies juntes. El que havia de ser una escapada tranquil·la acabarà fent aflorar secrets, tensions i conflictes que mai no s'havien resolt. És una pel·lícula que construeix la inquietud poc a poc, sense grans artificis, però mantenint la tensió fins al final. Entre el repartiment, tres cares molt conegudes del cinema espanyol, Carmen Machi, Rosy de Palma o Blanca Portillo. Aquesta coproducció entre Espanya i França, combinant el drama, la comèdia, Dia de Caza, aquesta cinta de 94 minuts que s'estrena en pantalla gran avui divendres. I seguirem amb una altra producció espanyola. El títol és Hermanos, i així sona el tràiler d'aquesta cinta.
2: ¿Qué dices, Javi? No jodas, hermano. Tenía que ser del mismo color y todo. Joder,
3: y dale, dale, con bam.
2: ¿Qué pasa? Esa es, hermano.
4: Venga, largo de aquí.
2: ¿Os queréis callar ya, que no me entero?
5: Es que siempre la tienes que liarte. No nos llega ni para los cordones.
6: En el libro follan, que es algo que se vende mucho, la verdad.
2: Mano dura con estos chavales, ¿eh? Sobre todo mano dura.
6: Bumba, bumba, bumba.
7: ¿Os conocéis con Aymar?
8: Aymar, sí.
7: Habéis coincidido, ¿no?
8: Yo preferiría que le hicieses un contrato.
9: Yo sé que estabas escuchando al Morat, es de mi barrio. Y yo salgo en un videoclip suyo.
8: Venga, ya.
9: Yo tengo esta casa y...
8: Es que todo esto, ¿no? Oye, ¿quieres venir a mi cumple?
10: Mírame, toco el mamoso. No se me confunda.
6: ¡A la high class, activos!
10: Te ha robado el cora y eso se queda mafioso.
9: No, chavales, es que al final no voy a poder ir.
6: ¿Pero qué dices? Ya sabía yo, hermano. Eso te interesa, esa tía y la puta fiesta.
4: ¿Y de dónde eres?
9: ¿De qué?
4: Ya, pero ¿de dónde eres de verdad?
9: Son colegas míos y que no puedo dejarles tirados.
6: Nosotros no somos gente, somos hermanos.
1: Així es titula aquesta pel·lícula, Hermanos. Un drama social que posa el focus en l'adolescència i en la recerca de la pròpia identitat. El protagonista és l'Aiman, un jove d'origen marroquí que intenta trobar el seu lloc en una societat on sovint se sent diferent. Entre la família, els amics i les dificultats del dia a dia, haurà d'aprendre a decidir quin camí vol seguir. Una història propera, sensible i molt actual sobre la convivència i la integració. Amb participació catalana, aquesta és una coproducció entre Espanya, Bèlgica i Mèxic. Hermanos s'estrena avui en el cinema. I acabarem amb una altra proposta espanyola. És la sisena de les estrenes cinematogràfiques que us portem avui divendres en aquest espai. El seu títol és Nueve Lunas. És una de les propostes més sorprenents de la setmana. Una recomanació que us fem. Quedeu-vos amb el tràiler i a veure què us sembla.
11: Bueno, es que está enamorado.
12: No sé si estará enamorado, pero no tienes buena cara, Ángel.
11: No, no es de amorío. A este le pasa otra cosa.
13: ¿Quién es?
11: No. Por favor, no, algo, coño.
14: Asustando. Estoy embarazado.
11: Virgen de Araceli. Estás de coña, ¿no?
15: Ya, ya me ha venido la regla, te jodé. Para que yo lo entienda. Los hombres no pueden... ¿No?
16: La testosterona no es un método anticonceptivo, es un tratamiento hormonal masculinizante.
14: Lo que he tenido que pelear y hacer para sentirme bien, para que me respeten, para tener mi sitio, para que no me miren.
11: Es que tienes miedo.
14: No quiero que me vean como un monstruo.
11: Tú tienes que hacer lo que tú sientas.
14: ¿Cuánto?
11: 87.
13: show, es lo del parto, porque claro, que empujé tanto que me acabé cagando encima.
17: Bueno, se cagó, pero en ese momento da igual.
14: Sí, sí. Joder, Violeta, una cosa es ser padre, ¿no? Y otra cosa es parirlo.
15: Me dijo Ángel.
14: Cambiamos de ejercicio,
18: por favor. No quiero.
11: ¿Y a todo esto, cariño? ¿Quién es el padre?
15: ¿Quién va a ser? Angelito.
11: Que no, listo. Me refiero al otro padre.
15: Ah, eso. ¿El otro padre? ¿Quién es?
14: Es una chica.
1: Doncs acabem amb una de les propostes més sorprenents de la setmana. La nostra recomanació avui és per Nueve Lunas, una comèdia dramàtica dirigida per Patricia Ortega. Coneixerem l'Àngel, un entrenador personal i home trans que, quan està a punt d'acabar el seu procés de transició, descobreix inesperadament que està embarassat. Aquest fet inesperat capgira la seva vida i obligarà a replantejar-se moltes coses sobre la identitat, la família i el futur. La pel·lícula aborda aquest tema amb sensibilitat, amb humor i optimisme, fugint del dramatisme habitual. Al repartiment trobem cares com la de Zach Gomez-Rolls, Jorge Sanz, Maria León, Sara Salamo, Fernando Guayar i Kitty Mamber. Doncs, com dèiem, és una de les estrenes més originals i comentades de la setmana, Nueve Lunas. Doncs la setmana ens porta moltes propostes del cinema espanyol, d'altres força interessants, totes elles en aquest espai del cinema, que, com és habitual a Calafell Ràdio, doncs sempre els divendres, amb un programa més cultural, us presentarem també, des de l'Obert per Vacances aquest estiu, les estrenes cinematogràfiques més destacades de la setmana.
19: Obert per Vacances, el programa de Calafell Ràdio, que va...

0: Així sona la nova cançó de Fades, al costat de Triquell. Això que es titula Sant Joan. Adonis, Fades han estat notícia, malauradament, perquè han estat víctimes de comportaments homòfobs en alguns dels seus concerts. Notícies que no hauríem d'explicar mai, bé des de la ràdio, però sempre ens fem ressò de la música, de les novetats musicals, i aquesta és l'última de Fades, amb el Triquell. Com dèiem, Sant Joan és la proposta que acabem d'escoltar. Doncs ara mateix, en punt, un quart d'una del migdia, esteu escoltant l'emissora municipal de Calafell, és l'Obert per Vacances fins la una, és el magazín d'estiu de Calafell Ràdio, moment de fer una aturada. En un moment, a la tornada, tindrem Emergents, aquests artistes del panorama musical català que s'estan obrint pas. Avui anirem fins a Igualada per conèixer Miquel, aquest és el nom artístic d'aquest cantant, d'aquest cantautor que coneixerem d'aquí un moment amb el David Burillo, aquestes propostes emergents. També valorarem, com sempre, a través dels colors del semàfor de l'estiu, l'actualitat de les últimes hores. I abans d'arribar a la una, agenda cultural per aquesta setmana a Calafell, pel que resta de setmana, ja que suma divendres, i tenim només per endavant, doncs, avui divendres, dissabte i diumenge, el cap de setmana. Tot aquí, en el 107.9 de la FM, també en emissió online. Gràcies, com sempre, per estar a l'altre costat. Vinga, no us moveu de la nostra sintonia.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Allà on vagis, allà on siguis, porta'ns amb tu. Escolta la nostra emissió online a calafell.tv, a calafell.tv i a la nostra aplicació. I a la nostra aplicació. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe. En directe. Aquí i ara... Calafell Ràdio. L'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
0: Les tardes d'estiu de Calafell Ràdio tenen la millor música, el Surfing Safari.

0: i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.
1: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Així sona la nova cançó d'Alesso amb els One Republic, això que es titula In Your Eyes.
1: Obert per vacances. Les dues hores de ràdio que et posaran més moreno de l'estiu.
0: 12 i 23 minuts ara mateix. Ja sabeu que tots els dissabtes d'aquesta temporada regular de Calafell Ràdio, calafell.tv, que hem deixat ja enrere, ja que estem, ens trobem ara mateix a la temporada d'estiu d'aquesta emissora, doncs, com dèiem, tots els dissabtes d'aquesta temporada que hem deixat enrere, a partir de 8:45 del matí, en David Burillo ens despertava amb el seu Emergents. Un espai de 30 minuts per conèixer, per presentar-nos noves propostes musicals del panorama musical català. Noves propostes que es van obrint pas. I aquest espai es diu Emergents, i aquí, en l'Obert per Vacances, aquesta temporada d'estiu 2026, volem recordar, volem recuperar aquestes entrevistes. I avui és el torn de conèixer a Miquel. És un artista català que arriba des d'Igualada i que de seguida ens el presentarà el David Burillo.
2: Això va de conèixer artistes emergents i res millor que una conversa amb ells per saber d'on venen i quines projeccions tenen. Avui coneixerem l'igualadí Miquel Nafria, conegut amb el monònim de Miquel.

0: Miquel, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Venim de sentir Ens vam esfum, punt. Ens ho poses difícil per pronunciar-ho, és una abreviació de Ens vam esfumar. Abans de parlar de les teves cançons, parla'ns de tu, del teu projecte. Qui és Miquel?
1: Doncs Miquel és un músic independent, que segueix sent independent per voluntat pròpia, que va començar a fer música amb la pandèmia, com molts artistes de l'onada indicat, no? I que, bueno, tinc un projecte bastant de música minimal, amb produccions pues, senzilles i lletres com molt íntimes.
0: Ara sí, de la cançó que tot just sentíem a l'inici de l'entrevista acumula més de 500.000 reproduccions a l'Spotify. Què creus que té aquesta cançó per haver arribat a tanta gent?
1: Doncs mira, sincerament, això és una cosa que encara em pregunto, perquè hi ha cançons que es viralitzen més que altres, no? Quan, bueno, quan jo les faig, doncs poso el mateix amor en totes i a vegades la que crec que tindrà més visites no les té i la que penso que no serà un gran hit, una gran cançó, de sobte et sorprèn, no? Aquesta va ser un cas de cançó que ni tan sols la vaig treure com a single, la vaig posar de per fer bulto en el segon disc, I de sobte doncs, és la que té més reproduccions. Jo crec que hi ha una part també d'algorítmica, no? Hi ha cançons que l'algoritme doncs, les agafa i les comença a recomanar. I aquest és un cas, jo crec.
0: El darrer 24 de desembre vas publicar el teu últim àlbum, que es titula U amb dièresis. En ell podem veure com un so força diferent en dels teus últims tres àlbums que havies publicat abans. Què t'ha inspirat a fer aquest darrer treball? De què parles en ell?
1: Bueno, una mica aquest darrer treball és una mica d'un popurri de diverses cançons que havia anat traient i algunes noves. Sincerament, és un disc que toca molts pals i jo crec que és una mica un reflex de la meva incapacitat a vegades de mantenir una direcció, no? I com que, bueno, també tinc el privilegi de ser artista independent i de fer-m'ho tot jo, doncs puc prendre aquestes decisions que per qualsevol discogràfica serien totalment arriscades i incorrectes, no? Però, bueno, a mi m'agrada molt, doncs, anar experimentant amb cada disc, ja sigui, doncs, canviar l'idioma o tocar nous gèneres o parlar de coses que se surten una mica dels temes, no?, que un artista, doncs, sol recórrer.
0: D'això precisament volia preguntar-te ara, perquè la teva música és molt especial, és molt única. Fas una barreja potser entre l'acústic, sons orquestrals, potser electrònics. Què t'ha portat aquests sons?
1: Bueno, poder experimentar i combinar doncs, tendències que a primera vista potser no són combinables, però per mi és bàsicament aquesta llibertat de dir de fer el que em rota i passar-m'ho bé fent-ho, perquè al final és veritat que quan et compromets amb un sol estil, doncs a vegades la música perd una mica de gràcia, no? Perquè t'encaselles ja doncs, en un gènere o no? En una temàtica i això resta una mica de capacitat al crear.
0: I com dèiem abans, acabes de publicar un àlbum, per tant imagino que haurem d'esperar una mica per sentir nova música, però si no és així, corregeix-me i explica'ns una mica què tens previst, però et volia preguntar si et podrem veure en algun concert.
1: Sí, tampoc et pensis perquè, ja et dic, porto un ritme d'un àlbum cada any. Vull dir que el pròxim àlbum ja l'estic fent, evidentment, ja tinc pràcticament totes les cançons escrites i algunes produïdes, però bueno, ara m'estic prenent amb calma perquè tampoc vull convertir la música en un crear contingut, no? D'això tan de moda. Vull dir, també crec que cada disc ha de respirar i ha de tenir un temps per fer algun concert, per donar-li promoció, que és una part que a mi em costa més, perquè no és tan, potser, creativa, no? I ara mateix doncs, estem preparant un concert per finals d'abril. Encara no tenim data fixa ni sala, però per caurà per allà. I el pròxim disc doncs, suposo que caurà a finals d'any.
0: Doncs estarem pendents de la data del concert i de la teva nova música. Acabarem l'entrevista sentint la cançó Verge als 21, del teu darrer àlbum. Una cançó molt divertida. Què ens pots explicar d'aquesta?
1: Bueno, és una cançó doncs real, de veritat, basada en l'experiència pròpia. Una cançó on parlo d'aquesta pressió a vegades que tenim per perdre la virginitat o per tenir experiències sexuals, no? O per experimentar, només pel fet d'experimentar i com això a vegades doncs, resta la capacitat doncs, realment de connectar, no?, amb l'altra persona o amb el propi cos, amb el propi plaer, només perquè tenim doncs aquestes pressions, aquestes expectatives socials, no? Mm-hmm. I bueno, una mica la cançó és així en clau d'humor, una historieta i molt eclèctica, però crec que de fons hi ha una temàtica molt real que afecta a molta gent.
0: Doncs Miquel, anem a sentir-la. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Calafell Ràdio i ha estat un plaer.
1: A tu, David, igualment.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu, que vagi bé. Vaig fer mal.

aquesta és la cançó oficial del Mundial de Futbol 2026 amb la Shakira i Burna Boy. Cançons d'estiu, cançons que estan molt presents, sobretot perquè el futbol tira molt, eh? Mira, hauríem de fer un monogràfic amb les cançons dels últims Mundials de Futbol. Mira, no descarto pel divendres vinent fer aquest programa o aquest espai especial amb les cançons dels últims Mundials, qui sap?

cert, la cançó oficial d'aquest Mundial es diu Dai Dai, la cançó que escoltàvem. I ara que són 2:15 d'una del migdia, d'aquest divendres ja, divendres, que bé sona això, eh? 3 de juliol de 2026, anem com sempre fem en el tram final de cada edició de l'Obert per Vacances de dilluns a divendres. Anem pel semàfor de l'estiu. Valorarem amb 3 colors l'actualitat de les últimes hores, la de color vermell per la notícia, una de les tantes i tantes que tenim negatives, la del color groc, la que es troba, doncs això, que dic jo, entre el bé i el mal, ni fu ni fa, que a vegades, doncs, són força negatives, també. I la de color verd, la positiva, una de les positives que avui ens ha costat i molt trobar-ne. Vinga, començarem per la notícia del color vermell, i és que han matat a trets un menor de 13 anys en el parc del Pegaso, de la Pegaso de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un noi de només 15 anys, tirotejat aquesta passada nit al parc de la Pegaso, al districte de Sant Andreu. Les primeres investigacions apunten a un possible enfrontament entre bandes, tot i que el cas continua sota secret de sumari. El crim ha causat una forta commoció al barri i ha reobert el debat sobre la violència juvenil i la seguretat als espais públics. És una notícia que preocupa per la gravetat dels fets i per les preguntes que deixen obertes. Doncs hem de començar aquest semàfon amb aquesta notícia lamentable, la mort a trets d'un menor de 15 anys en el parc de la Pegaso a la ciutat de Barcelona. Anem pel color groc. El titular diu així. 7 de cada 10 estacions del Meteocat han registrat nits tropicals aquest mes de juny, una xifra rècord des del 2003. Notícia que podríem encabir perfectament en la notícia negativa, perquè és que té unes conseqüències molt negatives, aquesta notícia que acabem d'explicar o d'avançar-vos. Segons les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, gairebé el 70% de les estacions no han baixat dels 20 graus almenys una nit durant el mes de juny. A més, de cada 7... O és a dir, més de 7 de cada 10 punts de mesura han superat els 35 graus. Unes dades que confirmen un inici d'estiu especialment càlid i que anticipen un juliol amb molta calor. Doncs caldrà veure si aquesta tendència es manté durant les pròximes setmanes. Mentrestant, ja han anunciat aquesta onada de calor de temperatures molt, molt altes, ja atacarà a partir de diumenge vinent. Que Déu ens agafi confessats! I anem per la notícia positiva, semàfor verd de l'estiu. I ens ha costat, trobar notícies positives en aquest divendres. Volem parlar de l'arrencada del Vida Festival, amb aquesta inauguració multitudinària i psicodèlica de la mà del Petit de Calaril. La 12a edició del Vida Festival ha començat als jardins de la Masia de Can Cabanyes, a Vilanova i la Geltrú, amb l'espectacle Processó Metafísica, una proposta creada expressament per inaugurar aquest festival. Després han passat pels escenaris artistes com Maria Jaume, Triquell, Maig, Carmen Lancho o Azuleja. En una primera jornada que ha tornat a convertir Vilanova i la Geltrú en un dels epicentres musicals de l'estiu. Una estrena que confirma el bon moment dels festivals de proximitat i que convida a viure la cultura a l'aire lliure.

No, una notícia així agradable per acabar el semàfor de l'estiu d'aquest divendres. Cada dia, de dilluns a divendres, valorem l'actualitat del dia a través d'aquests tres colors del semàfor.

0: Una de les novetats musicals recents, una de les novetats que ja pots escoltar aquí en la nostra selecció musical, també en la resta de programació musical de Calafell Ràdio per aquest estiu. I és que totes les tardes, de dilluns a diumenge, entre les 3 i les 7, tenim el Surfing Safari. Novetats musicals, tots els èxits que vols escoltar en aquest estiu, també amb cançons amb èxits força recents. De 3 a 7 s'espera la millor selecció musical per les tardes de Calafell Ràdio, per les teves tardes d'estiu. I aquí, a l'Obert per Vacances, també anem combinant aquestes cançons, aquests hits. Anna Mena i Lola Índigo, aquesta col·laboració força esperada, que ja és una realitat i que acabem d'escoltar, Petitoa. Així es titula, m'ha costat, eh? Petitoa. Doncs vinga, moment de fer a les 12:46 una aturada, una pausa. Tornem de seguida, últims minuts, tram final de l'Obert per Vacances d'aquest divendres. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Oferta mundial de futbol. Descobreix tota la nostra gamma de televisors a preus increïbles amb entrega el mateix dia.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
3: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero de dilluns a diumenge de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Si encara no ho ets, Festa dels 80.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: L'estiu pot ser moltes coses, però com diu ella, la Taylor Swift també pot ser molt cruel. El Summer, la cançó de Taylor Swift, per arribar a 8 minuts per la 1 en punt del migdia. Vinga, anem per més.
1: Obert per vacances, el programa de Calafell Ràdio que baixen caigues.
0: A punt d'acabar, anem per l'agenda cultural d'aquesta setmana a Calafell. Moment d'entrar al web municipal calafell.cat a la seva agenda. I us volem parlar en primer lloc del 11è torneig internacional d'hoquei veterans Ciutat de Calafell, que s'està celebrant en el pavelló Joan Hurtoll fins demà dissabte a les 11 de la nit. Us agrada l'hoquei? Doncs bon moment per passar-vos per el pavelló Joan Hurtoll i gaudir d'aquests encontres, d'aquests partits. I si us agrada la cuina, doncs ja ens ho explicava avui la regidora de formació a l'Ajuntament de Calafell, la Manal El Masmoudi, doncs que s'estan realitzant moltes activitats al voltant d'aquest estiu, a Cal Bulabà, també en els centres cívics, en el Cinema Iris i també en el Montse Civit. Us deia que si us agrada la cuina, perquè un d'aquests tallers que s'anirà repetint en els pròxims dies és el taller de cuina. Aquest matí, tot just a les 11, s'estava realitzant un en el Centre Cívic Cinema Iris. Ja no us el podem anunciar perquè doncs, ja s'ha celebrat. Tot just ara acaba a la 1 del migdia. Però sí que us podem parlar del taller de cuina que es farà el dilluns vinent, eh? També en el Centre Cívic Cinema Iris, a les 11 del matí fins a la 1. Així doncs, si aquest dilluns vinent us passeu pel Centre Cívic al carrer Vilamar 21, gaudireu d'aquest taller de cuina. Són, doncs això, activitats familiars gratuïtes per infants d'entre 4 i 12 anys que podeu gaudir amb família. I tornem a l'actualitat, perquè aquesta tarda, a partir de 6:45, es farà una visita guiada al castell de la Santa Creu de Calafell, al nucli del poble. És l'edifici més emblemàtic de tot el municipi de Calafell, el castell de la Santa Creu. Aquesta tarda, amb un preu habitual, el preu habitual de l'entrada, més 2 euros de suplement de guiatge, podreu gaudir d'aquesta visita guiada al castell de la Santa Creu. A partir de 6:45, eh? Ja sabeu que els calafellencs i calafellenques tenim l'entrada al patrimoni totalment de franc, de forma gratuïta. Així doncs, només haureu de pagar els 2 euros del suplement del guiatge. I ja que parlàvem del taller de cuina del dilluns, permeteu-me que us avanci també que el pròxim dilluns, a partir de les 6 de la tarda, en aquest cas en el Centre Cívic Montse Civit, en el Port de Segur de Calafell, es farà un taller de cultura urbana. També és una d'aquestes activitats, aquests tastets familiars per infants d'entre 4 i 12 anys, pensades per gaudir en família. Una activitat aquesta d'expressió corporal, creativitat per potenciar la participació i la cohesió de grup. Aquest taller de cultura urbana. El dilluns, a partir de les 6 de la tarda, en el Centre Cívic Montse Civit del Port de Segur de Calafell. Doncs sempre podeu consultar totes les activitats en el web municipal calafell.cat, aneu a la seva agenda i aquí trobareu doncs, tota aquesta agenda amb totes les activitats. Doncs vinga, anem recollint trastets, anem tancant edició de l'Obert per Vacances d'aquest divendres. Recordeu, demà dissabte, entre les 11 i la 1, el Dissabte Edition, aquesta edició del The Best Moments, recuperant alguns dels continguts d'aquesta primera setmana de la tornada d'aquest magazín d'estiu de Calafell Ràdio. I dilluns, a partir de les 11, aquí us esperem en directe. Salutacions del Ferran Boquer. En nom dels companys, dels col·laboradors que fem possible aquest programa cada dia, de dilluns a diumenge. De dilluns a dissabte, diumenge descansem aquí, a l'emissora municipal de Calafell. Vinga, marxem amb les Montses, anem fins a Sant Vicenç dels Horts, perquè també amb la col·laboració de la Sandra Tangerina, les Montses acaben de publicar aquesta cançó. Es diu Premium. Amb això, arribem a la 1 en punt del migdia. Gràcies, com sempre, per la confiança. Molt bon cap de setmana.

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.